0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé.
0: A les portes ja de que torni la Lliga de Primera Divisió.
1: Dos dies.
0: Hi ha ganes de ser aquí?
1: Moltes ganes. És el Getafe, tampoc seria el millor dels rivals, el més engrescador de tots, però torna el Barça de Flick.
0: Però ve un calendari brutal, fins al clàssic. Fins al clàssic, fixeu-vos, Barça-Getafe,
1: sí,
0: Madrid-Vilareal,
1: sí.
0: Galatasaray-Barça, Roma-Madrid, Betis-Barça,
1: sí.
0: Madrid-Sevilla, París-Saint-Germain-Barça, Madrid-Leipzig, i el 25 d'octubre, el clàssic. Barça-Madrid, on estigueu atents perquè hi haurà acció especial del Que t'hi jugues. Amb els nostres oients us ho explicarem tot la setmana vinent. Mes d'octubre apassionant,
1: sí,
0: ja
1: senyor.
0: Tocava, acaba l'aturada per seleccions, torna el futbol de clubs i president en té ganes,
2: Home, si tinc ganes! Ara, el que tinc ganes és que deixi de ploure, perquè si no les obres del Camp Nou no poden avançar.
1: Bueno, ara sembla que ja prenem una treva.
2: Home, sisplau! Prou ja! Estem perdent diners! Barça!
0: Ara parlarem del partit del Barça contra el Getafe, que serà especial per un jugador, del Barça, d'aquests pels qui ningú hauria donat un euro i s'ha convertit en titular, i també del cas Mbappé, que continua acumulant capítols. Però permet-me una llicència per començar el programa, Flaqui, perquè és per una bona causa. Aquest cap de setmana, Tarragona és la capital europea de l'esport inclusiu. Es disputen, es celebren a Tarragona els Special Olympics amb 15 modalitats diferents, i en la de futbol avui he descobert que hi participa un equip que porta el meu nom.
1: Què em dius ara?
0: I és casualitat. I no em dic Ramon, ni Antonio, ni Josep, ni Pepito.
1: No.
0: Sique, escrit sense P. Sique. És la Fundació Sique, que treballa amb gent que té discapacitat intel·lectual i que han muntat un equip que competirà als Special Olympics i que juga tots els caps de setmana. I avui he estat amb la Laia, amb el Samuel, que és la gent d'aquesta fundació, a través de Almond Connection, que és una agència que ens ha posat en contacte, perquè, clar, van descobrir, no?, que existia un periodista que portava també el seu nom, i jo els he dit avui, és que ja us havia vist també i m'havia quedat atenció que vosaltres portéssiu el meu.
1: Que bo.
0: I aniré cap allà a padrinar aquest equip.
1: Molt bé.
0: Què et sembla?
1: Mira, una gran
0: iniciativa. M'han regalat la samarreta. Mira la samarreta. Impacte, Sique.
1: Sique.
0: I a més, és poètic perquè, sense saber-ho, casualitats de la vida, amb el dorsal 19, que és el dia que van néixer els meus fills.
1: Ah, mira.
0: I no ho sabien.
1: Tot acaba quadrant.
0: Sí, sí. La Fundació
1: doncs
0: Sique.
1: Molt bé.
0: Que, clar, juga contra el Madrid, juga contra el Mataró, Vilanova, Sant Martí, os ganaremos.
3: Vamos a por ellos, hombre, vamos a por vosotros. Y vamos a venir, os vamos a ganar y os vamos a recalificar los terrenos. Toma ya, te jodes.
0: Doncs aniria bé perquè falten terrenys perquè la gent pugui entrenar a futbol i a altres esports,
3: Bueno, pues es que también se ve que el vestuario de los Special Real Madrid también es un polvorín.
0: Para una revista, Flaqui, son periodistas, los equipos son tres equipos de 30 personas, pero aparte de la fundación tienen otras actividades, ¿no? Y fan una revista que me ha cridado la atención porque la escriben ellos y explica historias muy, muy curiosas. En fin, que es importante visibilizar el trabajo que fan las fundaciones.
1: Siempre.
0: I avui m'explicaven, no?, que no és qüestió d'integrar les persones amb diferent capacitat intel·lectual a la societat perquè ja estan integrades, sinó que l'important és que puguem organitzar activitats per a elles, i l'esport és molt important per a tothom. És molt important per a tothom. I aquest cap de setmana aniríem cap a Tarragona.
1: Doncs molt bé, una bona iniciativa per part teva, anar cap allà a donar recolzament.
0: No, però l'important és la feina que fan a la fundació.
1: Exacte, donar recolzament i visibilitat a la feinada que s'està fent, en aquest cas des de la Fundació Sique.
0: I un dia vindran a l'estudi a veure el programa de ràdio en directe.
1: Quan vulguin.
0: I escoltar com narres algun gol del Barça, quan segurament vulguin. També.
1: Doncs escolta'm, benvinguts seran.
4: Pues,
1: doncs,
4: Andrés. Es que a todo el mundo le hace ilusión escuchar a Flaqui.
1: A mí me hace ilusión escucharte a ti.
4: Pues yo voy a seguir diciendo que me hace ilusión y me emociono con tus goles.
1: Ay, señor.
0: Doncs,
1: quin moment.

0: Com us deia, aquest cap de setmana torna a la Lliga. El Barça-Getafe serà un partit especial per a un futbolista que en una entrevista recent a la cadena SER ens va explicar aquesta anècdota d'on va sortir que el seu entrenador el rebategés de Gerard Martín a Gerard Maldini.
1: Tus compañeros, Eric, Gaby, te lo comentan, ¿no? Sí. Un poco, cuéntanos un poco la historia.
2: Mira, empezó en la pretemporada en Corea, que jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí, y lo hice bien y de coña, o sea, así de broma, el míster me lo dijo, pero luego en sí, pero luego por internet no sé quién lo sacó, que
3: luego caló,
2: que empezó sí, que ya se quedó un poco ahí. Y sí, luego el tema de la camiseta me hizo llegar una para mi cumpleaños, que bueno, mi novia consiguió contactar con el hijo y demás.
3: Qué bueno.
2: Y le explicaron la historia y al final pues conseguí tener una camiseta suya que guardo ahí en casa.
0: Gerard Maldini complirà 100 partits amb el Barça aquest dissabte.
4: Collons, tu.
0: 100 partits amb el Barça, Gerard Martín, aquest dissabte al Camp Nou. No sé si això del Gerard Maldini a Flick li ve, perquè a ell, com a futbolista del Bayern, li va impactar molt una eliminatòria de Copa d'Europa que va jugar contra el Milan d'Arrigo Sacchi.
5: És que aquell Milan...
0: De fet, la pressió dels equips de Flick neix, segons explica el propi Flick, de l'admiració que tenia per aquell Milan d'Arrigo Sacchi on jugava Paolo Maldini.
5: Veus?
0: On jugava Paolo Maldini. La qüestió és que hem parlat durant totes aquestes setmanes de Lamine Yamal, de Rafinha, de Pedri...
6: Bueno.
0: I avui a la reunió de redacció hem dit, Flaqui, Gerard Martín?
5: Sí, sí, perquè...
0: Ningú en parla, però allà està, titular, central esquerre, soldat de Flick...
5: A mi em sembla l'exemple màxim o extrem del Flick Rei Mides, no? Que és capaç de convertir en or tot allò que toca, que una cosa és treure el rendiment a jugadors amb certa trajectòria, com pot ser Rafinha, que li ha tret un rendiment brutal, no sé, l'altre és agafar un jugador de perfil, Gerard Martín, i convertir-lo en titular en aquest Barça i permetre-li el que deies tu ara, que el dissabte celebri 100 partits absolutament afiançat com una peça clau del Barça de Flick.
0: Té contracte fins al 2028, però ja ens va avançar el Nil Solà i s'ha pogut confirmar en les últimes setmanes que abans de que acabi l'any possiblement ja el renovaran, perquè el contracte ha quedat desfasat.
1: Correcte, perquè té un contracte que acaba el 2028, com has dit, que forma part d'un escaló salarial dels més baixos de la plantilla, o el més baix segurament de la plantilla. Se li ha d'adequar, no?, la seva nova situació, la d'un jugador important d'aquest Barça, i un cop ja encarades, acabat el mercat de fitxatges, algunes carpetes com les de Rafinha que hi havien pendents, o també Marc Bernal, ara és el torn de la de Gerard Martín, a qui el Barça vol valorar com es mereix, i evidentment Gerard Martín amb la clara intenció de continuar l'equip de la seva vida, que és el Barça.
0: I us aniré explicant com ha anat tot el procés per construir tot aquest tema. He pensat, dic, aviam els números que té Gerard Martín. Calla. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
7: Hola, sí, que bon dia a tots.
0: Mira què és el que aporta Gerard Martín al Barça en defensa, si realment juga tants partits des de que va arribar. Clar, és el 2023 quan arriba al Barça, 2023, per jugar a Primera Federació.
5: Sí, sí.
0: El Barça Atlètic a Primera Federació, el 2023. I ja el primer partit amb Hansi Flick d'entrenador, a València, aquell partit de Lliga, disputa els seus primers minuts. I clar, Fermín, quan m'has dit les dades que havies trobat i la teva interpretació, sincerament, he al·lucinat.
7: A veure, Gerard Martín té, és a dir, per explicar aquesta xifra rodona que assolirà el dissabte, realment té molt sentit i les dades ho avalen. És a dir, és un jugador que sempre està disponible, només s'ha perdut 26 partits des que va arribar al primer equip, 26, i cap d'ells per lesió. La majoria són per simplement una qüestió de ser suplent. La primera temporada ell la passa sencera sent lateral esquerre, però crec que és clau la reconversió que té a central a la jornada 13 de la 25-26, és a dir, de la temporada anterior. Crec que això li permet afirmar-se ja directament com un titular i segurament encaixar millor les seves virtuts, perquè és un jugador que, revisant dades, guanya molts duels, 60% de duels guanyats. Perquè ens fem una idea, Pau Cubarsí està en 57%, és a dir, que guanya més duels que Pau, i després en percentatge d'encert en la passada és molt bo. No és el de Pau, perquè Pau està a vora el 94%, però Gerard està en el gairebé 90%. Per tant, estem parlant d'un percentatge de fiabilitat, d'entrega en la passada, realment que és molt bo. I amb el tema de central, fixa't, des de el moment en què Flick l'utilitza com a central, en aquella jornada 13 contra l'Atlètic Club, han transcorregut 48 partits i en 34 ell està titular. Per tant, ha trobat aquella peça que li faltava d'un central esquerrà després de la marxa d'Íñigo, que pogués omplir aquell buit que havia deixat el central basc, sobretot en tema de sortida de pilota.
3: Clar, és l'exemple clar d'aprofitar les teves oportunitats. Quan debuta amb el primer equip com a lateral esquerre, aprofita una lesió d'Alejandro Valde.
7: Sí.
3: I l'any següent, ja amb una temporada d'experiència al primer equip, aprofita que marxa contra pronòstic Íñigo Martínez i des de que juga de central un 13 de novembre del 2025 contra l'Atlètic Club, és la temporada passada, Fermín, el sisè futbolista amb més minuts de la plantilla.
7: Correcte. De fet, és el sisè en minuts i el que més partits va jugar juntament amb Eric. Els dos van jugar i van estar disponibles en 51 dels 57 de la temporada passada, el sisè en volum de minuts. Per exemple, clar, lògicament Joan García, encara que hagi jugat menys partits, té més minuts que, per exemple, Gerard, però és que el salt és molt bèstia, perquè la primera temporada, ell sent suplent de Valde i després titular, com deies, arran de la lesió de Valde, ell a la primera temporada era 17è en minuts, i en només una temporada en tot un Barça en creixement acaba sent el sisè en minuts. Em sembla realment una xifra molt, molt bèstia de Gerard, que ell ja el volum de minuts ja el té superior com a central que com a lateral esquerre. En central està ja vora els 3.000 i a lateral esquerre està en 2.100, per tant ell ja el podem entendre com un central, i després és un jugador que va arribar a tenir 14 titularitats seguides en el tram final de la Lliga del curs passat, que és una barbaritat.
3: Complirà 100 partits aquest dissabte, va arribar al Barça Atlètic, és a dir, no ha pres el solfeig de la Masia, perquè va picar pedra en altres equips, el Cornellà, per exemple. No hi deu haver gaires casos a la història del Barça de futbolistes que han arribat per jugar al filial i acaben complint 100 o més partits amb el primer equip, no?
7: Jo al segle XXI només he trobat 3 precedents i Gerard serà el quart d'un jugador que, sense haver trepitjat categories inferiors, és a dir, cadet, juvenil, només passant pel filial, arriba al primer equip i juga almenys 100 partits. Només he trobat 3 precedents. El més immediat és Araujo, 213 partits, només filial. Un altre és Oleguer Presas, 175 partits, ell ve de la grama, juga al filial i després el fa debutar Luis Van Gaal, i després Thiago Mota, és un altre que arriba al filial, arriba al primer equip i juga amb més de 100 partits, total 147. Doncs Gerard serà el quart en el segle XXI que només passant pel filial és capaç de sumar almenys 100 partits amb el primer equip.
4: Història de superació espectaculares, cada una más que la anterior, ¿no? Lo de Gerard es increíble, si me ha quitado el puesto incluso a mí, que soy...
3: ¿Te has tenido que marchar al Liverpool?
4: Me he tenido que marchar al Liverpool, a otro grande, porque es que Gerard es una máquina.
3: Fermín, gràcies, i t'escoltem dissabte al Que t'hi jugues Barça, la retransmissió de Ser Catalunya.
7: Ja hi ha ganes, eh? Mira que m'encanta el futbol de seleccions, però se m'ha fet ja una mica bola,
1: eh? Deixa't estar de les seleccions.
7: Una abraçada a tots.
3: Que vagi bé. Pensat, qui pot ajudar-nos a entendre millor el fenomen Gerard Martín? Com és possible que contra tot pronòstic s'hagi afiançat com a titular al primer equip? Quin jugador el pot conèixer, Nil?
1: Doncs un que va debutar amb ell en partit oficial amb el Barça contra el València, un jugador que també va picar pedra, va arribar al primer equip del Barça, ha jugat algun partit menys, però ara el tenim a Portugal, Pau Víctor.
3: I està fent bastants gols.
1: Està marcant gols, la temporada passada va acabar-ne amb 10 a Lliga, ara ja porta 5 gols aquesta temporada en 12 partits, a més amb el 10 a l'esquena, i encara li queda bastants reptes per davant.
3: Pau Víctor, què tal, com estàs?
6: Hola, bones, què tal?
3: Acabes de començar tot just la temporada i portes la meitat de gols ja que l'ha passada en tot l'any?
6: No, l'any passat vaig marcar 10 a Lliga, però vaig fer 17 en total.
3: Ah, val. Doncs no li redueixis les estadístiques. 10 en Lliga, no, però fica el 17.
6: Sí, perquè aquest any en Lliga no porto 2, crec.
1: No, sí, 3, està bé que te'ls agraïs, almenys l'aplicació diu 6 partits de Lliga, 3 gols i una assistència, no està malament,
6: sí,
1: no?
6: Sí,
3: molt bé, el número està molt bé, ha començat molt bé la temporada, no?
6: Sí, bastant bé, content.
3: Pau, et sorprèn que Gerard Martín és titular al Barça? Ja no és que tingui minuts, és que és titular al Barça.
6: Sí, aviam. Òbviament, quan els dos vam pujar del filial al primer equip, no crec que ni ell s'ho esperés, però sí que és veritat que un cop comença a jugar, un cop el veus competint, el veus entrenant, el veus millorant, després no et sorprèn veure el rendiment que està donant, veure que és un indiscutible pel que és el millor club del món, que és increïble, i el que dèieu d'un Barça en creixement, on poden pràcticament anar a buscar el millor del món. Ell està allà i està sent el sisè més minuts. És una cosa increïble i que estic molt content per ell.
5: La clau del Gerard quina és? El com s'ho ha cregut, el com ha interioritzat el que demana Flick? Clar, no és el més dotat tècnicament, si em permet l'expressió, però de sobte s'ha afiançat d'una manera brutal amb 100 partits ja al primer equip.
6: Bueno, al final crec que la seva clau és el treball en silenci, en voler millorar cada dia, en saber que potser no té les condicions que potser en té Cubarsí, per dir-te, però sí que en quant a treball, en quant a voler millorar, crec que ningú el guanya i crec que és el seu punt més fort.
3: Perquè l'actitud fins a quin punt és important? Tu has estat amb el Barça, coneixes a Flick, de fet ets un cas similar al de Gerard Martín, no? Que contra tot pronòstic acabes sent futbolista professional, debutes al primer equip del Barça, marques gols, tens més minuts dels que la gent podria pensar inicialment i ara diguem-ne que continues marcant en aquest cas a la Lliga Portuguesa. Flick valora molt el jugador, diguem-ne, que treballa i té un perfil discret o no?
6: Sí, Flick al final és un entrenador que està molt a prop de tothom i que li agrada molt als jugadors treballadors, als jugadors que, bueno, que en silenci van fent les seves passes, als jugadors que, bueno, que acaben l'entreno i et quedes al gimnàs o que vols millorar, demanes per fer vídeo. Crec que és un entrenador que valora molt, molt aquests petits detalls i que el Gerard els té tots, no? I al final és un jugador molt, molt humil, que sap sempre escoltar, que accepta les crítiques que li pots fer i és un plaer poder jugar amb jugadors com ell, la veritat.
1: De fet, em consta que Gerard Martín, és veritat que ho fan també molts altres futbolistes professionals, però que treballa molt aquests petits detalls, com ara deia Pau, és a dir, a nivell d'un analista personal, una figura clau...
3: Un analista tàctic.
1: Un analista tàctic personal, sobretot després del canvi de posició que va fer Hansi Flick, no? Perquè al final estava més acostumat, el Cornellà havia jugat amb tres centrals per l'esquerra, però clar, et trobes a haver de defensar els millors jugadors del món,
4: sí, sí,
1: com a central al Barça, i això implica doncs una millora o una millora necessària tant dins del camp com fora el camp, amb analistes, evidentment també el tema de preparació física, em consta també que el tema de coach, de psicòleg per gestionar aquesta pressió. Pau, tu que el coneixes, vau debutar el mateix dia, estàveu també al filial junts, quines creus que són les claus d'això amb Gerard Martín?
6: Bueno, al final jo crec que el que ell li dona el valor és de no creure's millors que fa un any. Crec que ell vol seguir millorant cada dia, vol com dius, seguir polint tots aquests petits detalls, treballant pues tot el que està en les seves mans per millorar cada dia. Crec que, bueno, òbviament quan estava al Cornellà pues sí que jugava en línia de 3 i ell jugava de central. I de fet, bueno, jo em vaig enfrontar a ell en aquella, en aquella època.
1: El va superar o no? Però... Perquè feies molts gols en aquella època.
6: Al camp del Cornellà vam perdre, a casa vam guanyar. Però bueno, clar, ha passat de defensar Pau Víctor al Sabadell i em va pel Madrid, saps? O sigui que està clar que s'ho ha hagut de currar, ha hagut de mirar-se molts vídeos, segur que també s'ha ficat a mirar vídeos de molts centrals de com es posicionen tàcticament, estic convençut, perquè el rendiment que està donant de central és increïble.
5: Vas parlar amb ell, el vaciles amb el seu rendiment o què?
6: Bueno, no el vacilo gaire perquè bueno, parlem relativament poc i sí que és veritat que quan estava en el Barça era dels meus millors amics allà dintre i seguim mantenint el contacte, però bueno, està clar que bueno, una amistat que guardaré per sempre.
3: És que fixeu-vos les dades del Fermín, a part de que és el futbolista, el sisè amb més minuts, l'any passat el que més partits juga amb el Barça juntament amb Eric García, guanya el 60% dels duels, més que Pau Cubarsí, amb una fiabilitat de passada una mica inferior, però del 90%. Vull dir que les dades són brutals i no s'ha lesionat mai, toquem fusta, perquè continuï sent així, que no li portem mala sort.
1: Això sí que ens sabria greu.
3: O sigui, ara, el que dius, parlem de Gerard Martín, pam, es lesiona, no fotem, toquem fusta. I la humilitat aquesta, amb l'anècdota que ens explicava la cadena ser el propi Gerard Martín, no? Que el seu entrenador, Hansi Flick, el compara així mitja en broma amb Paolo Maldini, Gerard Maldini, no? I la seva nòvia contacta amb Maldini perquè li faci arribar una samarreta firmada perquè a Gerard Martín li feia il·lusió.
1: A través del seu fill li fa arribar aquesta samarreta firmada amb Maldini. Jo crec que també, i a més, ell ho explicava amb una cara, no?, de realment que quan devia veure la camiseta firmada de Maldini, de vegades potser no saber encara ser conscient del que està aconseguint, no? Clar, perquè al final, exacte, que te parlin com un dels que ha sigut el teu ídol és realment sorprenent.
4: Perquè és que tu t'escoltes al Pau Víctor, t'escoltes al Gerard Martín, t'escoltes a Pau Cubarsí, i la conclusió a la que acabes arribant és...
3: Són com
4: que,
3: nosaltres.
4: Que bones persones.
3: Sí.
4: Que macos tots.
3: Sí, sí, però això fa que empatitzis més amb els jugadors i amb l'equip.
5: Hi ha part, són... Sí. Totalment.
1: De Pau Víctor, el dia que guanyi algun títol europeu, explicaré alguna anècdota a més que ara no... Que ara no vindria al cas.
3: Això és molt lleig pels oients, eh?
4: Sí, això és molt lleig pels oients.
1: Un noi molt tímid, molt tímid i molt simpàtic el primer dia que el van presentar.
3: No, o és tímid o és simpàtic?
1: No, és tímid.
4: No, es pot ser simpàtic i tímid. És molt tímid. Mira'm a mi, escolta, jo sóc tímid.
1: Sí, un estil cobertí.
4: Jo sóc tímid, però també sóc simpàtic, crec.
1: En el llibre, quan es retiri Pau Víctor, explicarem com va conèixer i la primera salutació que vam tenir formal.
6: Com va fer. Ja arribarà aquest dia.
5: A veure si l'haurà d'escriure el Pau Víctor sobre el Nil, el llibre.
4: Sí.
1: alguna també podria...
6: Jo podria explicar bastant.
4: A veure, aquí, vinga, anem-hi.
3: Ara, Pau, lo del Barça de Hansi Flick, com ha començat la temporada, és espectacular. O sigui, és que no sé... És que costa de creure, eh? És que tu veus com pressionen, com corren, Rafinha, com sembla Romario Mario definint.
5: Tu que ets davant, això de Rafinha és per flipar, no?
6: No, és increïble. És un jugador que té la capacitat de defensar com hi fa, que es recorre tot el camp defensant i després li arriba la pilota i sembla que no hagi fet un pas en defensa perquè pren sempre la millor decisió, arriba dins de l'àrea i és de lo millor que hi ha perquè totes les enxufa cap a dins. És espectacular i de veritat que és un jugador increïble, però és una persona pues, que encara és millor, no?
3: Apreta molt Flick als entrenaments o què?
6: Bastant. Jo va haver-hi més d'un entreno que vaig sortir marejat.
3: Sí, en serió?
6: Sí. I de fet hi havia algun vídeo, ara no sé si estarà per allà, però que ens vèiem a mi i a Gavi tombats al terra amb les cames cap amunt, coses així, perquè hi havia alguns entrenos, sobretot els que no jugàvem tant, que eren durs. Sí.
3: O sigui que hi ha treball, eh? Darrere de la imatge del Barça als partits hi ha feina i Flick apreta.
6: Sí, això t'ho puc assegurar.
4: I a Portugal, maco, estàs bé allà a Portugal, tot et tracten bé, t'han inscrit, tot bé?
6: Sí, m'han pogut inscriure, no, estic molt content aquí, la veritat que és una lliga que m'ha sorprès molt cap a bé. El club en el que estic és increïble, les instal·lacions que tenim són una passada i pues, els companys i tot és molt top, la veritat que estic molt, molt i molt content.
4: Està a Braga i porta el 10, no? El 10 de Braga, així em coneixia de jove.
3: Ai, Pau Víctor, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per ajudar-nos a conèixer una mica més a Gerard Martín i que continuïs marcant gols a Portugal.
6: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
3: 12:29, hem entrevistat aquestes últimes setmanes a jugadors que crec que arriben a la gent.
5: Sí, perquè es mostren tal com ragen.
3: Van fer a Eric García, Arnau Tenas, Ramon Terrats, sí. Ara Pau Víctor,
4: és que és tota
3: i els escoltes i els veus i dius, hòstia, és que vull que els hi vagin bé les coses.
5: Sí.
3: Gerard Martín a la pretemporada.
5: Sí,
4: sí. ¿Estás diciendo alguna cosa? ¿Quieres decir otra cosa que no lo sabe? ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Estos qué? Son buenas personas, que era porque vosotros no son buenas personas.
5: ¿Por qué dones para aludir? No, yo no soy. ¿Por qué dones para aludir? No estoy
4: yo no me estoy dando por aludir, no estoy preguntando.
7: Estoy haciendo una pregunta,
5: gilipollas. Si pensessis que creiem que tu ets una persona...
4: ¡Me ha pegado!
3: Si no t'ha tocado.
4: ¡Ha pegado a mí! S'ha visto la imagen, lo verá después. Lo verá después, tú, gilipollas.
3: Va, són 2:15 d'una del migdia, havíem de tancar el bloc Cubarsí, el bloc Gerard Martín amb un bloc de Cubarsí,
4: sí,
3: no?
4: Sí, li he fet una carta.
3: No sabia si havíem invertit en l'ordre del
4: per felicitar-lo pel 100 partits.
3: Ah, vale.
4: Doncs vinga,
3: carta
4: va.
3: Carta de Cubarsí a Gerard Martín.
4: Sí.
3: Perquè el gag de Vinícius ve després o avui
4: també,
3: tampoc?
4: També.
3: Ah, vale. Sí. I després sí que tenim el gag de Vinícius.
4: Sí, hi ha dues cartes.
3: Val.
4: Sí.
3: Una és de Cubarsí a Gerard Martín i l'altra?
4: De Vinícius amb Vinícius.
3: Com de Vinícius amb Vinícius?
4: Es porque me han aducido un alien y le escribo una carta a Vinicio Alien.
5: Que esta es buena.
4: A que me está suplantando la identidad.
3: A la segunda hora del que te jugas.
4: A un Titi Junior.
5: Al Vinicius.
3: No me la perdo.
5: Al Vinicius.
3: Ahora anem amb la de Cubarsí, sí, Gerard Martín.
4: Sí. Torri, per posar la d'allò per dotzena vegada. Vinga. Benvolgut Gerard Martín. Primer de tot, enhorabona per arribar als 100 partits amb el Barça. Ets clarament el triomf de la classe obrera, cada dia dient que cal un central, però tu en silenci anar callant boques cap aquí, cap allà. Que fa dos anys tothom tenia por de jugar amb tu de lateral en unes semifinals de Champions i amb la tonteria, pim, dues assistències. A callar tothom, eh? De fet, a vegades em miro aquests TikToks que la gent compara jugadors del Barça i del Madrid un contra un i diuen Cubarsí o Rüdiger? I diuen tots, no, Rüdiger, mucho más fuerte. I diuen Gerard Martín o Huijsen? I diuen Huijsen, claramente. Doncs que segueixin dient aquells noms perquè tu i jo som les formiguetes del Barça. I sense fer cap mena de soroll ens anirem fent grans i serem els Piqué i el Puyol de la nova generació. Sí, sí. Em demano ser Puyol!
5: Per què?
4: Perquè sí, fa més gràcia.
5: Negociaràs amb el Gerard.
4: Sí. Tu segueix així i no escoltis a les crítiques, que ja sé que amb les orelletes que et gastes ha de ser difícil no escoltar les crítiques, però intenta-ho, que és molt important que segueixis sent el crac que defensa la porteria al meu costat. Dissabte guanyarem el Getafe com a parella de centrals i després anirem cagant llets al concert d'Oques Grasses per celebrar i ens abraçarem quan soni la gent que estimo mentre ens riem de la gent que treu el mòbil per fer unes instastòries mentre allò s'estava a temps per TV3. Apa, una abraçada i endavant, Gerard, t'estimem.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Aviam, per parts, Albert Llimós, apropa't a la taula, que hi ha una notícia d'última hora. És un comunicat relacionat amb la notícia que explicàvem ahir del futur del bàsquet europeu.
9: Sí, el rebuig dels clubs europeus que formen part de l'Eurolliga, doncs, per fer aquesta NBA a Europa. Hi ha un comunicat tant de la FIBA com de la NBA, perquè s'uneixen i tindrien un 52% de la nova competició, els clubs es quedarien un 48%. Hi ha resposta de totes dues, amb un comunicat molt breu. Diu, una col·laboració entre Eurolliga, la FIBA i la NBA per unificar l'ecosistema del bàsquet europeu alliberaria l'enorme potencial d'aquest esport a tota Europa en benefici dels clubs, els jugadors i sobretot els aficionats. I diu aquest comunicat també que mantenen el compromís d'impulsar aquesta lliga masculina i de contribuir a l'ecosistema del bàsquet més sòlid i sostenible de cara a fer aquesta lliga a partir de la tardor de l'any que ve, del 2027.
3: Doncs comunicat conjunt, que el que demostra és que continuem negociant, per unir esforços.
9: I veurem si arriba la segona oferta d'aquí un mes per intentar convèncer.
3: La primera, la vam explicar ahir, era de 520 milions d'euros.
9: 520 milions, rebutjada. L'Eurolliga diu que el valor actual de la competició és de 1.400 milions i que no els hi sortia a compte als clubs, als 13 clubs accionistes.
3: Teniu tots els detalls d'aquesta proposta a la pàgina web de la cadena SER. Ahir els vam explicar en antena el que t'hi jugues. Si els voleu recuperar, els teniu tots els detalls d'aquesta proposta de la NBA per absorbir l'Eurolliga a la pàgina web de la cadena SER. Més de bàsquet, no, Blacky? Perquè setmana d'Eurolliga.
5: Sí, avui a l'Eurolliga el Madrid rep el Partizan de Joan Peñarroya. Els blancs busquen a 3:15 la seva primera victòria europea i demà serà el torn del Barça, que rep els Alguiris al Palau Blaugrana. A la prèvia ha parlat Kevin Panther. Arnau Montserrat, què tal?
10: El capità del Barça ha dit que s'informa a diari sobre aquesta possible compra de la NBA a l'Eurolliga, que té moltes converses, que té la seva pròpia opinió, però que encara no sap si aquesta decisió seria cap a bé o cap a malament.
11: Well, I've had that conversation a lot with a lot of people. But I don't know, though, because I don't know too much information.
10: Sobre si està en el seu millor moment, a Barcelona ha dit que no mira més enllà del partit a partit i que cada cop juga més intel·ligentment i sense ser egoista. Tot això en la prèvia del partit de demà, que s'ha de disputar al Palau Blaugrana a 9:15 contra els Alguiris Kaunas.
3: És Kevin Panther, eh? No és Woody Allen. És Kevin Panther.
5: Què vols dir?
3: Que m'ha sorprès el to de veu de Kevin Panther. Me l'imaginava diferent. Bé. No sé, el veus allà a la pista amb... i l'escoltes i...
5: T'ha sonat a Woody Allen.
3: A Joan Pera. Sí, sí. Per cert, en bàsquet encara, triomf del Manresa a l'Eurocup.
5: Gran victòria dels de Diego Campos, 101-89 contra l'Ulm alemany.
3: Jorge Vilda, destituït a la selecció femenina del Marroc.
5: La Federació Marroquina va anunciar en un comunicat en què no menciona en cap cas el tècnic espanyol, si no té cap paraula ni de dir que l'ha acomiadat ni d'agraïment de res, no l'esmenta i simplement informa sobre una concentració de la selecció sota les ordres, diu, d'Eric Blaich, que passa a ser el nou seleccionador femení del Marroc.
3: Motor, nou sistema de classificació a MotoGP?
5: Sí, s'estrenarà el 2027 i la gran novetat és que s'incorporarà els divendres una classificació específica per la carrera sprint dels dissabtes.
3: En golf, John Ram abandona la Lliga Saudí.
5: Després de les noves retallades en el pressupost de l'ambiciosa competició nascuda el 2022, el basc ha anunciat que no continuarà competint en aquest circuit, deixant així el projecte tocat de mort.
4: És que m'agrada molt aquesta cançó.
5: Quina?
4: John Ram Era un petit indi, John. Les toques gràcies, on anirem a veure el dissabte.
5: Ah, mira.
4: I eres una balena, yeah. Sap, Sí. John.
3: A tres quarts de nou del vespre, al Palau Laurana, Champions d'handbol.
5: Sí, Barça-Dinamo de Bucarest, partit de la fase de grups. Els de Carlos Ortega buscaran la tercera victòria en tres partits per consolidar la seva primera posició del grup E.
3: Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Si voleu anar gratis a aquest partit, 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim una entrada doble, dues entrades per anar a veure avui al Palau Laurana el Barça-Dinamo de Bucarest de la Champions d'handbol. És espectacular veure l'handbol al Palau.
5: Home, jo, vamos... Vaig créixer veient handbol al Palau Laurana.
3: Ah, sí?
5: Home, totes les remuntades europees allà estava, en primera fila. Sempre.
3: A més, els jugadors impacten,
5: espectacular,
3: perquè són bèsties, els jugadors d'handbol. I a més estan ben proporcionats.
5: És un esport molt maco de veure. I amb l'ambient del Palau, quan hi ha nits grans europees, és espectacular.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: Our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
3: Aviam, sempre us explico que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu, el que passa és que només podeu veure una part.
5: Una part de la peixera.
3: Exacte, la que seria on estaria, si el tinguéssim a la cadena SER, el Jordi Basté.
5: Exacte, l'altra banda de la peixera, on hi ha el Nieto.
3: L'altra banda no la podeu veure i és on entra la Núria Vilamala, que està organitzant les xarxes socials, on està el Willy, que és el nostre tècnic, sí. I on hi ha l'Helena de Diego, que és la productora. Clar. Aviam, has caigut de la cadira, Helena, no? Què t'ha passat?
13: No, no. Vols que expliqui la veritat?
3: Sí.
13: Perquè aquí sempre som transparents, no?
3: Val, explica'm, sisplau.
13: Des de fa diverses setmanes tenim dues línies telefòniques aquí. Doncs hi ha una, que és la principal, no funciona.
5: Ostres.
13: I aquí sota la taula hi ha com un transformador o alguna cosa que surt del seu lloc i deixa d'anar la línia. I és per on estava entrant la trucada del Juan Antonio, que el tens en espera.
3: Ah.
13: I aleshores he hagut de baixar, apretar el cable per poder agafar la trucada del Juan Antonio.
3: Juan Antonio, què tal, com estàs?
13: I si ens estan escoltant els tècnics, sisplau, que arregli la línia.
3: Arregli la línia, sí, pública, clar, sí, si no, gent com el Juan Antonio truca a la ràdio, però no el podem connectar en directe i no pot aconseguir les entrades.
4: Si vols, t'ho arreglo jo en un moment, tinc una destral ara aquí. Que t'ho arreglo jo en un segon, eh?
5: Mira, mira la denúncia pública.
3: Hola! Helena, som transparents i ho hem d'explicar.
5: Fa mesos que no funciona, ho hem dit en antena i als 10 segons ha aparegut...
4: Ivan Caral.
5: Per ser el cap tècnic.
3: Ivan, espera.
4: Me l'heu robat de RAC1.
3: Sí, l'hem robat de RAC1.
4: Ivan Caral, no pot ser.
3: No vol parlar.
5: No vol parlar.
3: Diu que està per arreglar les coses i que nosaltres puguem parlar.
13: Ja està, ho ha trigat l'Ivan.
4: Figo, ets el Figo dels tècnics.
5: El Figo dels tècnics.
3: Diuen que sí. Juan Antonio, no m'has dit?
14: Hola, sí, dic.
3: Com estàs?
4: Hombre, Juan Antonio, què tal? Quant de temps?
3: Has vist tot el que, no, que has liat, Juan Antonio?
5: Serà el transformador Juan Antonio, aquest.
14: De vegades que és impossible agafar el número i agafar línia, i avui...
5: Ara, per això, però...
3: Ah, sí, no, però sí. Des d'on ens escoltes, Juan Antonio?
14: D'aquí, de Molins de Rei.
3: Des de Molins de Rei, molt bé. T'agrada l'handbol, no entenc? O li agrada algú de la teva família?
14: M'agrada, m'agrada. Fa molt de temps que no vaig al Palau.
3: Molt bé.
14: I aquesta setmana estic de vacances i... Escolta...
3: És un bon pla.
14: A veure si hi ve la possibilitat.
3: Doncs per tu són les dues entrades per anar a veure el Barça-Dinamo de Bucarest. Avui, a tres quarts de nou. Si fa temps que no vas al Palau, ho gaudiràs moltíssim.
5: I
3: un partit d'handbol, i a més de Champions, és especial. És especial. Gràcies per escoltar-nos.
14: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé. Adéu.
14: Vinga, adéu, bon dia.
3: Núria Vilamala.
5: I pare, eh? A partir d'ara denunciarem públicament tot el que no funciona a la redacció.
3: No, no, ha arribat en 10 segons.
13: Però 10 segons ha trigat.
5: I en 10 segons l'ha
13: arreglat. I esprintant ha vingut, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
13: Perquè, a veure, no trigues 10 segons des d'allà on està ell habitualment. Bueno, molt bé, molt positiu. Reclamarem més coses en antena.
4: Però des d'aquí apreciació al fitxatge d'Ivan Caral, que és, bueno, tros de persona i tros de tècnic.
3: Ja m'ho vas dir el primer dia que el vas veure, que ens el vam creuar.
4: Me'n vaig alegrar,
1: Un sisè sentit per aquestes coses de la bona gent.
3: No, no ho havíem parlat, ens el vam creuar, el vam creuar o el vam trobar a la redacció tal, i em va dir el Bermúdez, el primer que em va dir.
4: Hem fitxat aquest tio, en sèrio?
3: Sí, sí, tal qual. És boníssim.
4: Començaran a funcionar coses.
3: I li vaig dir jo, però què et penses, tio, que això és la cadena SER, eh?
4: Sí, no, en sèrio. Ole, ole.
3: Què, Núria?
13: A veure, a xarxes sí que molts comentaris sobre Gerard Martín i, per exemple, hi ha un oient que et dona la raó, Bermu, quanta raó té el Bermu, aquests nois són molt macos i això és una cosa que no té preu, que grans en relació al Pau Víctor, que ha estat fa uns minuts al que t'hi jugues. I hi ha molta gent que aprofita per recordar els jugadors del Madrid que s'han lesionat durant aquesta aturada de seleccions, que tots estaran a punt per jugar a la Lliga, i per exemple l'Andreu diu, per cert, el turmell de Valverde ni Son Goku es recupera tan ràpid d'aquest grau de lesió, en referència a Valverde, que s'ha perdut aquesta aturada de seleccions però estarà disponible per jugar.
5: Recordem ja que el Madrid va dir que era un grau 3, un grau 3 acostumen a ser 6-8 setmanes,
1: ja estarà bé ara.
5: 15 dies i jugar.
3: 12:41, sabeu que ens podeu deixar missatges al 606-32-72-11, 606-32-72-11, com ha fet el Tomàs.
15: Agraïdos aquestes tres setmanes sense futbol, el bé que ens us haieu fent passar informant i feu collonut. Moltes gràcies i, com sempre, seguiu així i jo escoltam-vos i venim a veure-us de quan en quan. Petó i nova sala gran i merci per tot.
3: Doncs mira,
16: mira, el Tomàs és un dels oients que va venir a l'homenatge a Puyol. És fan, també grandíssima persona. Ha vingut moltes vegades a veure'ns aquí.
3: Doncs li agraïm que ens enviï aquest missatge. Ja han passat aquestes 3 setmanes i tornem al futbol i les hem superat.
5: Vamos.
3: Gràcies per la confiança. Tomàs, 606-32-72-11. Per cert, a la una ve el gran capità, sí, José Mari Vaquero, a parlar de lideratges. Home. Té ganes de parlar de lideratges amb tot el que ha passat aquestes últimes setmanes. Si teniu alguna consulta, algun comentari per a ell, 606-32-72-11, 606-32-72-11, si voleu deixar algun missatge a José Mari Vaquero.
17: Hay cosas que no se deben de perder entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
18: La nostra forma de vida. ¿Qué t'hi jugues?
17: Pero sí que es verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
3: Bon dia, sisplau, i gràcies.
18: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: Ave Francino! Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
1: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
2: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
1: L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Invitacions exaurides. Escolta-la el 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.

0: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
1: que n'aprenguin!
0: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
2: Això és Cauca.
0: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
3: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
4: És tremendo.
5: ¿Por qué?
6: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
7: Mi cuestión es ¿por qué?
6: A partir de 3:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
8: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
9: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
0: A SER Catalunya.
7: ¿Por qué?
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
12: Una i sis, Flaquer.
13: El Què t'hi jugues ens divertirà.

0: esta cançó és Lejitos, de Lejitos, i és de Jay Wheeler. I si la gent vol anar gratis a veure'ls, 19 de desembre, al Palau Sant Jordi, 933-44-1411, al final del programa, concurs amb el Xavi Cazorla. Dues entrades en joc per al concurs, eh?
1: Ja funciona la línia.
0: Lejitos, 933-44-1411, 933-44-1411, per participar al concurs amb el Xavi Cazorla i aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure Jay Wheeler, que té aquesta cançó que és molt coneguda.

0: José Mari Vaquero, a tu quina música t'agrada?
1: A mi, tranquil·la. No tinc res així específic. Després tinc una visita aquí al costat i
0: sí,
1: he posat
0: per això t'ho pregunto.
1: 7 cançons, aleshores escoltaràs i ja veuràs.
0: Val, no, doncs no, avui, coses, al llapis de memòria, amb el Jordi Banau, José Mari Vaquero.
1: Escolta,
0: eh?
1: En cada moment, el que toca. Aquí hem de parlar de què? Jo,
0: si has triat...
1: Mira, la meva dona està tan feliç de que estigui aquí, ja, però diu, escolta, 2 setmanes sin parlar ahir, estàs boig aquí a casa, només parles i parles de futbol i deixa allà.
0: A les 3, al llapis de memòria amb el Jordi Banau, avui José Mari Vaquero, que ha triat 7 cançons i després explicarà per què ha triat aquestes i les escoltarem a la cadena SER.
1: Totes molt tranquil·les i potser alguna d'un moment determinat de la vida.
2: Te la digo. Eye of the Tiger.
1: Euskeras, euskeras.
2: I am an albatros. También. Lion, de Three Lion, la canción.
1: Memorias de África.
2: Memorias de África.
3: La banda sonora.
1: Por los animales, por... esto no lo olvidemos.
2: Y para dormir me pongo Ruido de Ballenas, de ASMR.
3: Y pajaritos a bailar.
2: Pajaritos, no, porque, por ahí, escucha, pajaritos
1: es que,
2: por allá.
1: Es que las ballenas, cuando, la comunicación que tienen se oye a kilómetros. Sí, y sí, se sí, comunican sí, a kilómetros. Por lo tanto, a mí, desde que cuando vine de San Sebastián aquí, hacía esto con mi madre. Paz, descanse.
0: Tenía las ballenas.
1: Tenía una comunicación como las ballenas.
0: Willy, tira la sintonía y guarda que te extracte para hacer alguna promo.
4: La passada enrere del gran capità.
5: Venga, l'empareta de Koeman. Venga, sigue el viento. A l'última, l'último cartucho. Atenció, ja para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya es Sergio Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. Y gol, gol, gol. ¡Gol!
6: Minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
0: Han passat moltes coses aquests últims dies. N'han coincidit dues que contrasten. Una és aquesta, el comiat de Messi amb Argentina.
7: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto. Más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido.
0: I l'altra, aquesta, el que ha passat amb Cristiano Ronaldo i Portugal.
8: Claro que yo dije al Cris que no iba a jugar en los 2 primeros juegos. Y pensé durante el juego que le voy a precisar de él, va a aquecer.
0: I amb més dels partits de seleccions, amb Lamine Yamal brillant amb la selecció espanyola, amb Kylian Mbappé marxant de la concentració de la selecció francesa per unes molèsties al genoll, total, que amb José Mari Vaquero dèiem...
1: Coses que passen en la vida.
0: Parlar dels lideratges, i lo important és que són en el futbol els lideratges.
1: La veritat és que jo crec que són moments d'aquests que has de fer, agafar una mica de temps, les seleccions... té el que té, per mi són 4 partits són massa, però bueno, és el que hi ha i és el que té aquest món professional, però jo crec que també són moments per fer petites reflexions serioses, no només podem parlar i passar-ho bé, però també intentar doncs, prendre decisions de cara al futur veient què passa amb el dia a dia, no? I què passa amb els jugadors, i què passa amb jugadors com Messi, o què passa amb jugadors com Cristiano, com estem parlant, o com Modric, no? És a dir, hi ha o Mbappé, és a dir, diferents moments, diferents etapes, i aleshores jo crec que és un
0: sí,
1: bon
0: que
1: moment...
0: Modric va fotre una castanya als seus companys l'altre dia.
1: Però mira, és un bon moment per tornar a l'estiu. Saps? A l'estiu...
0: Aquest estiu.
1: Sí. Tota aquesta gent que deia el Rodri no és necessari al Barça, ells sabran per què lo diuen. Val? Jo no tinc cap interès en sàpiga per què diuen això. Però lo important és que el Barça sabia que al marge de la seva qualitat futbolística té una personalitat i una transcendència amb els seus companys. I això ha vingut aquí i l'ha fet valer en 2-3 setmanes, no en 6 mesos.
0: Sí? Home, hi ha 2-3 setmanes, eh?
1: Clar, està dins de lo que és l'institució. Tu ara mateix veus qualsevol partit, la reacció de los companys i del mateix dins del camp, tot és normal. És a dir, sembla que porti aquí 10 anys. I aleshores, aquestes coses que no es veuen, no? És a dir, no, és que Mbappé fa gols. És correcte, però fa falta moltes més coses en l'equilibri de l'equip. Jugadors, qualitat de jugadors, personalitat de jugadors, i aleshores fa falta un envoltori que tingui un sentiment, un cos i una relació no només futbolística, sinó també personal. I aleshores, això és el que el Barça, de Flick, mica a mica, crec que cada vegada és més fort. I això és el més important i això és el que hem de posar com valor d'aquest equip. Estem a octubre, respecte al Madrid, a tothom.
0: Però tu hi veus evolució, en aquest aspecte, i sempre has destacat que és
1: lo
0: molt
1: que no
0: important
1: veig
0: en un equip.
1: El que no veig és evolució. Al revés, entens o no? Sí. És a dir, podia haver arribat Rodri i dir, escolta, no ha connectat en l'equip.
0: Generar desequilibri.
1: Això mateix. I aleshores el seu lideratge és negatiu. O no és el que el
0: cos tècnic... Això pot passar amb Mbappé o no?
1: No, jo crec que Mbappé fa... el que ha fet sempre, gols, i a partir d'aquí ja no és una qüestió de la seva personalitat, perquè al final el que estàvem dient és que a l'estiu el cos tècnic i el club ha de prendre decisions que siguin positives per a l'estructura del club, per a l'estructura de l'equip. I aquí és on realment jo crec que trobo que el Barça lo està fent molt bé. I aleshores nosaltres, com culers, hem d'estar dins d'aquesta alegria que tenim. A partir d'aquí, el que facin fora, escolta, que facin fora, a mi...
0: És bona aquesta frase, eh? Hem d'estar dins de l'alegria que té el Barça.
3: Sí, és que ara el Barça el mateix et transmet això. Et transmet alegria, et transmet felicitat, et transmet bon rotllo, et transmet bonomia, que dèiem abans, no? Són bones persones. Sí, és un equip que genera molta empatia per els culers.
1: Clar, empatia, i això, el futbol és emoció. I és emoció.
3: És
1: i com diem moltes vegades, és a dir, moltes vegades hi ha jugadors que diuen, escolta, és que no tinc, crec, el reconeixement. Això te lo dona la gent o no. No és cosa teva. Tu has de fer la teva tasca i dins d'una estructura i un model de futbol, en aquest cas del Barça, i aquí hi ha jugadors que han sortit molt joves, que estan evolucionant fantàsticament. Per exemple, Lamine Yamal, l'altre dia vaig escoltar... tu saps que jo escolto
0: molt,
1: pràcticament totes les declaracions de tots els professionals de qualsevol professió, no només de futbol. I aleshores va dir, estic molt content de la evolució personal, va dir, no futbolística, personal de la mini. Aleshores, això és el que nosaltres des d'aquí veiem mica a mica cada dia, més enllà de que estigui bé o pitjor, perquè això és moments de l'any potser, però la veritat és que ell, a nivell personal, es nota en els partits que no té aquesta voluntat de ser millor cada dia, sinó que la seva qualitat surt dins d'una estructura de l'equip. I això és part del mèrit del grup. Té jugadors com Cubarsí, com Eric García, com Rodri, com Pedri, com Olmo. És a dir, saps? És a dir, tu saps el pozo, la tranquil·litat...
3: De fet, tu deies que la mina que afrontava ara un nou repte, perquè fins ara havia viscut del talent, uh-huh, però ara havia de començar a conviure amb la ment, amb el gestionar moltes coses de pressió, d'expectatives. Per ara, veient el seu rendiment, sembla que està aprovant amb nota aquest examen.
1: Estem amb aquest pas de Picasso. I, no? Evolucionant positivament. Autorretratos pràcticament cada any. Aleshores, això, per un nano tan jove com ell, recordem que fa un any, no arriba, tot que se va parlar de la seva celebració de l'aniversari, sí, tal igual. I ara només ha passat un any. Què ha passat? No? I ell ha passat la pubalgia, ha estat al Mundial, no ha sigut el millor, no ha sigut decisiu, i aleshores això pot arribar un moment que dius, escolta, com afectarà això al nano? Bé o malament? Dóna la sensació que l'ha afectat en positiu, dirà, me revelo conmigo mismo y tengo que recuperar coses. I això és la sensació que tinc amb ell. Aleshores, torno a dir que aquest equilibri de jugadors com paret maestra del Barça i l'acer d'haver portat al Rodri. Per això, moltes de les coses que dic és...
3: Però l'encert de Rodri és futbolístic o és de lideratge?
1: Les dues coses. Les dues coses. Això és un conjunt, no és aquest és millor, aquest és pitjor. Per exemple, amb aquest debat que tenim moltes vegades amb el...
3: Però què era més important, Rodri, per la gespa o pel vestidor?
1: Per mi, per les dues coses. Perquè és diferent, Rodri. Jo sóc un defensor de tots els jugadors sí, sí, sí. que suben de la Pedrera, sí, sí, no sí, tinc sí. cap problema, però si tu vols guanyar la Lliga i vols intentar dar un pas cap endavant per lluitar per la Champions, ara tot fins ara ha sortit bé, però arribarà potser... Potser sí, o potser no, la gent ha de disfrutar, no ha de patir pensant, escolta, això canviarà, no, la gent ha de disfrutar i prou, i aleshores després ja veurem, però la veritat és que ara mateix l'equilibri, el pas que ha donat la direcció esportiva amb el Flick és positiu, i això es nota a la xespa i fora de la xespa.
2: Tú tenías un ramat de ovejas,
3: sí.
2: un montón de ovejas muy bonitas, muy lo que tú quieras, puedes sacar un montón de lana, pero sin un gos de tura, de verdad, que los guíe por donde tiene que irlo, pues allá está el gos de tura.
3: Sí, sí. Rodri es el gos de tura.
2: El gos de tura.
0: ¿Por qué has mencionado antes a Modric?
1: ¿Qué? Perdón.
0: ¿Por qué has mencionado, has esmentat abans a Modric?
1: No, he dit porque, por ejemplo, Modric, ya hem vist, por ejemplo, al Real Madrid, la personalitat que tenia. Entens? Tenia en cada partit una transcendència que, sobretot, si recordeu els últims anys, fins i tot amb Vinícius, era, jo crec, que l'únic que Vinícius respectava.
0: És veritat. És a dir, i alguna vegada li havia fotut un clatellot en públic, eh?
3: Aquell Puyol del Barça sí. de fans, no?
1: Bueno, ah. va sortir, aleshores, un personatge, una personalitat i una claritat més enllà del futbol, una mica com estem parlant del Rodri, eh? I aleshores, aquestes declaracions arriben després de perdre 7-1, no?
3: 7-0.
1: I aleshores jo crec que és el moment en què ell ha vist algo que no li ha agradat i ha dit, escolta una cosa, sí, he sí. de dir això.
0: Va ser dur amb els companys.
1: És el seu moment.
3: Sí, perquè era el partit més vergonyós que havia sí. jugat.
1: I pensa una cosa, això segur que no a tothom li va agradar, però ell ha pres aquesta decisió
0: per això que és interessant.
1: Per el seu compromís en seu mateix.
0: Parlem dir... molt de lo molt que el Madrid troba a faltar al Modric futbolista, al Modric, diguem-ne, que organitzava el joc de l'equip, i poc de lo que a lo millor portava el vestidor, perquè és veritat que era dels que més apretava a Vinícius, mira, però també després el defensava.
1: Si tu tens un equip individual de moltíssima qualitat, quan va bé és perfecte. Ara, per exemple, s'està parlant d'Mbappé perquè l'equip va, no? I la gent sembla que està buscant o trobant situacions per si això va més malament, dir, escolta, aquest és el culpable. Això és molt periodístic, és molt de club, és de molt entorn, sobretot de los clubs, no només en el Madrid, sinó en tots los clubs, però és veritat que la responsabilitat de la planificació de la plantilla, sempre l'he dit, és l'estiu. I les grans decisions es prenen a l'estiu, abans de que passin amb una experiència amb la direcció esportiva, l'entrenador amb el seu coneixement i després conèixer perfectament l'estructura dels jugadors. No hi ha, per exemple, el Real Madrid ha guanyat moltes Champions, és veritat. Ha tingut jugadors excepcionals, és veritat. Però jo recordo com un dels millors Madrid que ha deixat aquí el seu sello, la quinta i el buitre. Tots de casa, tots internacionals, i ara tu agafes qualsevol jugador del Real Madrid i lo compares amb Chendo, lateral dret, bueno, tu compares amb Butragueño, bueno, tu compares amb, entens, Martín Vázquez i dius, bueno, què vull dir? Que al final aquell equip no va guanyar mai la Champions i ningú parla d'ell, i en canvi jo...
3: Bueno, segons el discurs madridista, és un equip fracassat.
1: Bueno, no, això jo no dic.
3: No, segons el discurs madridista, que tot.
1: Jo no poso nom.
3: Si jo vull dir la Champions,
0: que tu valores molt aquell equip.
1: Que clar, valoro moltíssim perquè tenia una estructura que va sortir tothom de la meva generació, sí. una mica més joves, però bueno, de la meva generació, i van guanyar 5 ligues.
3: Sí, sí,
1: i tu dius, no, és que les ligues no són importants. Per això t'estic dient aquí que és molt important guanyar la tercera liga, perquè la tercera, ara mateix en la segona estem, que el Barça està en una tendència de guanyar o fer una època. Si tu guanyes la tercera, ja està, ja has fet una època. Aleshores, si a marge d'això guanyes la Champions, perfecte. M'entens? Però vull dir que la diferència és tendència o estem fent una època. I si guanyes la tercera lliga aquesta temporada, faran una època.
3: Li veus solució al vestidor del Madrid?
1: Bueno, no sé, la veritat és que...
3: Perquè des de fora, clar, ara parlem, no?
1: Però jo no vull parlar...
3: Però casos molt, molt evidents. Es van barallar Valverde i Chouameni, deia Malmeana, i resulta que Valverde és capità, quan molta gent va posicionar del costat de Chouameni.
1: Per això està l'estiu.
3: Vinícius va fer fora un entrenador, a l'estiu renovació milmilionària.
1: Però per això està l'estiu. Ara dir que la responsabilitat dels jugadors és fàcil. Cada jugador és així. Té la seva història, té el seu recorregut. I aleshores, què has fet tu perquè això pugui millorar en aquest aspecte? Depèn absolutament dels resultats, que sempre sembla que si guanyes està bé i si no guanyes no.
0: Bueno. Ara, és interessant el que diu i repeteix Vaquero ja des de fa setmanes, que és gat vell i sap de què va la història, que el Barça ha de tenir com a objectiu guanyar la Lliga, la tercera Lliga, que això et va marcant la tendència i una època, i després la Champions, competir-la.
1: Clar, i guanyar, per què no? Si a mi m'agrada veure...
0: Però que la Lliga, que se li ha de donar el valor que té la Lliga.
1: La Lliga té, per mi, el valor número 1. Lo va dir Cruyff, lo va dir Pep Guardiola, lo va dir Zidane... Per què? Per què diuen aquestes
3: dia
1: coses?
3: Dia.
1: Perquè el dia a dia és el més difícil. Perquè tu, en un moment donat, amb un bon equip... Pues Pedro, què va passar l'any passat amb l'Atlético Madrid i el Barça? A quants punts va quedar de la Lliga?
3: Sí, però el dia de l'eliminatòria pues, van fer fora.
0: Sense Rafinha.
1: Val? I? I la tendència del Barça és negativa aquest any?
3: No, ni
1: és
3: a
1: dir, al final, és veritat que tothom volem que el nostre equip guanyi. Però nosaltres tenim una cosa, és que tenim moltíssima gent de casa, tenim un estil consolidat, absolutament concret, amb unes característiques que crec només agrada a la gent socis del Barça, sinó que a tothom, tothom diu, escolta, m'agrada veure el Barça. Tots els entrenadors del món diuen, escolta, m'agrada veure el Barça.
0: El Jordi Martí, que està a dalt amb reunions i tal, però porta el pinganillo a l'orella... Em demana que et pregunti, si poguessis triar Lliga o Champions, què preferiries guanyar?
1: Jo, aquest any, jo, com club, com seguidor de club, jo la Lliga. Com seguidor de futbol, la Champions. Jo també estaria content de...
0: Com a seguidor de club la Lliga i com a seguidor de futbol la Champions?
1: Sí, perquè com club, torno a dir-te que jo crec...
0: Per al club és més important guanyar la Lliga, encara que per al seguidor, per a l'aficionat, faci més il·lusió la Champions.
1: Perquè té una progressió, com se dice, adequada. I la Champions pot arribar quan aquests jugadors tinguin 21-22. Jo cada dia miro una mica el Transfermarkt, els jugadors que són de la Pedrera, la evolució econòmica... És a dir, si tu mires tot això...
0: Tu tienes una bona pedrada, eh? Perquè, clar, escoltes totes les declaracions, mires Transfermarkt, la evolució dels preus dels jugadors, el que ha dit aquest, l'altre...
3: Així està la flor.
1: No, jo vinc aquí...
3: Així està la flor que es venia cada setmana.
0: Amb notes apuntades.
1: No, jo vinc aquí i tinc respecte al vostre programa i tinc respecte a la gent que està escoltant. Aleshores, intento arribar en arguments per dir una cosa o dir altra. Puc dir també qualsevol pedrada, dir-li a Jordi.
3: Ara, jo no sé si...
1: És a dir, que... Escolta, si vols que faci una pedrada... Vols que faci una pedrada? Després vull que em deixis 3 minuts per acabar, eh?
0: Vale.
1: No em tanquis.
0: Vale. Ara que has dit pedrades i que has citat una altra vegada Picasso, de tant en tant el José María Vaquero va
1: i Van Gogh, igual,
0: posant artistes sobre la taula per parlar del Barça, avui ha vingut un pintor, i ho dic en antena perquè així el Jordi tanqui la trobada, el Lluís Rizzo, que ens convida a una cata al celler de Gelida, perquè hi té allà una exposició, i ens ha demanat si tu podies venir també.
1: Sense parlar.
0: Que tu vinguis.
1: Sí, home, sí. Si podem, si trobem el dia,
3: trobarem
1: una dada i anem.
0: M'encanta perquè Lluís Rizzo, que és un oient ja de fa molt temps, ens explica, no? M'ha fet molta gràcia abans quan m'ha dit que quan, ara no, però que a la tarda, quan fèiem el que t'hi jugues a les 8:30, ell ens escoltava mentre pintava i tal, i després posava Wagner i Beethoven.
1: I tu?
0: No, nosaltres, Wagner i Beethoven. És a dir, el que t'hi jugues teloner de Wagner i Beethoven.
2: Depèn de què posis de Wagner, podria sonar a la vegada, perquè poses una tertúlia així i de fons...
0: Puja, Willy, que ràpid que ets.
3: Apa, Lluís.
1: Per això no dic jo què cançons he demanat per la tarda, veus? Escolta, escolta, i sorprès.
2: Ja
1: quedarà sorprès.
2: A les 3 de la tarda.
3: Escolta, ja dius això molt de la Lliga. Jo, sincerament, crec que es guanyarà la Lliga perquè l'equip està en una dinàmica molt bona. Però jo veure que després de guanyar dues lligues i amb lo perillós que és marcar-te la Champions com a objectiu prioritari, veure la fam, les ganes, allò de el ganar després de ganar, que és el més difícil, tots dieu que és el més complicat de tot, veure la mentalitat, l'actitud, la fam amb la que el Barça inicia la temporada, a mi em fa estar tranquil.
1: Val, jo també estic tranquil i tinc la convicció que potser es pot lluitar, però també...
3: No, perquè si al final no guanya la Lliga perquè t'apareix al Madrid o a l'Atlético et supera,
1: Flaqui,
3: si tu mantens així, escolti, jo és que crec que el club...
1: Flaqui, l'any passat, l'Atlético de Madrid va acabar 25 punts i va a fotre fora el Borja.
3: El que vull anar és que jo entenc que tu marquis la Lliga com a prioritària, però em fa la sensació que al club li aniria molt bé treure's l'urgència de la Champions.
1: L'urgència va ser la primera, tu.
3: També després, és veritat, sí, portàvem 100 anys buscant-la.
1: Ara...
3: Però en aquest Barça tan triomfant, que domina tant el futbol espanyol i tal, sí. Jo crec que al club li aniria bé treure's aquesta
1: tant,
3: obsessió.
1: Joder. És que això no té discussió. És que sembla que estem parlant... Jo crec que parlem el mateix,
3: no,
1: però d'una perspectiva...
3: M'agafa això que dius jo... Potser li dono més importància a la Lliga que a la Champions per marcar una època...
1: Pues sí,
3: entenc,
1: sí,
3: però,
1: no,
3: però igual per la salut urgent de l'urgència del club...
1: Però què urgent? No hi ha res urgent.
3: Que la gent...
1: L'urgent, saps què era l'urgent?
3: Que has tingut equipar...
1: El tema econòmic. Això era el més urgent. Tenir un equip de futur amb gent, sobretot de casa, i lo tenim. Aleshores, si es guanya, perfecte, però que si no... És que dóna la sensació que jo... No sé si no ho explico bé. Potser explicarem bas.
3: És per intentar posar veu a aquells que puguin pensar que potser la Champions ens aniria millor que no pas una tercera lliga.
9: Pues claro que aniria bé, porque no ganai una desde hace 95 años.
3: Tot era per introduir el gag.
9: Y yo ya tengo dos. Y el abuelo este una.
3: Todo. Respecte, no?
0: En un moment, Vinícius fent una carta a l'altre Vinícius, el que l'ha abduït. Anna Palet, què tal, com estàs?
10: Què tal, com estem?
3: Que no et sortia el seu nom o com ha anat això?
0: No, perquè estic pendent de emetre un àudio per José Mari Vaquero, però encara no l'ha tret l'Helena, eh?
3: Vale.
0: No sabia si ja el teníem o no. A la graderia del balcó vam entrevistar ahir a Ferran Sarsanedas.
10: Sí.
0: Molt interessant l'entrevista. El coneixes, no?, del futbol base del Barça.
1: Sí, va estar amb mi, va sortir en l'època on jo era responsable.
0: Ai, espera, aguanta un moment, perquè l'entrevista és superinteressant. Ara escoltarem un extracte. La teniu sencera a la pàgina web de l'emissora i vull comentar
1: una cosa...
0: La vas escoltar?
3: També, que no és per res.
0: Però com et dona la vida? Ha fet tantes coses?
1: No, perquè estava en el cotxe i vaig escoltar.
0: Ah, mira que bé.
3: Però,
0: fem pausa, que l'Helena, com sempre, és la que m'anem, està dient que hem d'anar a la desco de publicitat i rematem la passada enrere amb José Mari Vaquero. Entre els internacionals que ja han tornat i els que s'han quedat aquí, qui s'exercita ja més o menys normalitat amb els companys és, ho ha explicat el Mir Solà, Frenkie de Jong.
11: Ja estoy aquí... Incluso tengo cánticos. Visca, Frenkie. Ara que no es trenqui.
3: S'acollona, eh?
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
12: Què t'hi jugues?
0: Una 37 amb José Mari Vaquero, el Què t'hi jugues, a Ser Catalunya, a les 20:30, 8:45, podeu escoltar la graderia del balcó amb l'Anna Palet, i ahir vas entrevistar a Ferran Sarsanedas, el jugador del Barça, al Prat. També ha estat Sarsanedas. Entrevista interessant que podeu escoltar sencera a la pàgina web de l'emissora, a l'aplicació per a telèfons mòbils, i que fa reflexionar.
10: Sí, perquè Ferran Sarsanedas va anunciar fa uns dies que es retirava del futbol, ho fa amb 29 anys, per qui ara mateix no el situï, va estar 14 al Barça, va arribar amb 10, per tant va passar per un munt de categories, un migcampista amb molt ADN Barça, que va arribar a ser capità del filial, també a viure un ascens a segona divisió, però la cara B del futbol, 5 lesions al genoll, un munt d'intervencions, van frenar dràsticament la seva carrera.
13: Van agafar totes les lesions quan estava al Barça B, i una mica ha sigut el detonant, el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística, i fruit d'aquestes lesions, o sigui, se'm van començar a produir altres lesions musculars, i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties. Jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B, que Pimi em proposa tornar a ser capità, i jo li comento que no em veig en cor, perquè encara estava lesionat, era l'època Covid, també, dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho i crec que us farà millor una altra persona.
10: Va estar 2 anys i mig sense jugar, va tornar als terrenys de joc baixant de categoria, jugant a clubs com el Vilafranca o com el Prat, però ara es retira per falta d'il·lusió i precisament una de les reflexions que ens deixa anar és com afrontaran carreres llargues els futbolistes que veiem avui a dia al primer equip del Barça com Lamine Yamal o Pau Cubarsí, com afrontaran i si arribaran a tenir 20 anys de carrera al màxim nivell.
13: Ho veiem, evidentment, amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil.
10: Una reflexió sobre el futur, sobre com està canviant el futbol, un Sarsenedes que ja parlant amb ell detectes que és un jugador diferent, amb moltes inquietuds, i prova d'això és cap a on vol encarar ara el seu futur.
13: Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social, suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social i vaig començar a prendre consciència, per tant vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social, ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar, no ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
10: Per tant, una història d'aquestes del futbol on de petit el Ferran doncs tot semblava indicar que faria una gran carrera, les lesions no li van permetre, però això no l'atura i ara, com explicava ell, doncs vol trobar la manera d'ajuntar integració social i futbol ara que acaba aquesta trajectòria de forma prematura als 29 anys.
0: Estava al futbol base, no? Quan tu...
1: Sí, la proposta aquesta se la vaig fer jo.
0: Ah, sí?
1: Es va renovar, sí, era responsable en aquest moment del futbol base i aleshores hem parlat amb ell, bueno... Parlar també ell personalment, però sobretot també la gent, que era el que portava, i aleshores, com ha dit ell, va decidir...
0: 5 lesions al genoll, eh?
1: Sí. Jo crec que en aquest moment era la segona. És a dir, que després ha tingut més, o moltes més lesions. Però bueno, sí, era un jugador molt noble, que podia jugar en 3-4 posicions en mig camp, saps? D'aquest típic del Barça que pot jugar de pivot, d'interior, dret o esquerrà, aleshores... i molt tranquil. No m'ha molt serem com demostrar el mateix, la veritat.
0: Missatge per a José Mari Vaquero.
12: Volia preguntar-li al senyor Vaquero si creu que tenim Vaquero allà a l'equip un líder com era ell al camp i com és fora del camp, que ho segueix fent molt bé i parlant molt i molt bé, molt interessant. I preguntar-li si ja han fet un llibre, audiollibre del seu llibre. M'agradaria molt poder llegir-lo, escoltar-lo.
0: Sobre lideratges has parlat de Rodri, com un líder al camp, del llibre que vas publicar, si faràs la versió audiollibre.
3: O si existeix.
1: Sí, ja m'ho han demanat algun i potser... Sí, la intenció, tinc la voluntat de fer-ho, sí. Aquesta és la intenció, però saps...
0: Mi pròxima parada, eh?
1: Sí, mi pròxima parada. Sí, bueno, parlem una mica de tot això, de la
2: vida.
1: I
2: llegiries tu? Perquè estaria xulo, explicat pel propi José Mari Vaquero.
0: Molt.
1: El què, perdó?
0: Que l'audiollibre el fessis tu, el locutessis tu.
2: Clar, o tu
0: de
2: o...
0: De fet, ja tens experiència, que has fet coses a la ràdio, locutant històries.
1: Ah, sí, està bé. Mira, no.
2: El Monràs de Vendel Pla, per
1: exemple. Escolta una cosa, doncs ho pensaré i miraré.
0: Hi ha moltes
1: a
0: coses,
1: si
0: ha... pensat. Tenim moltes,
1: alguna persona
0: tenim moltes pot... idees per aterrar i per impulsar.
1: Però bueno, és una bona idea, la veritat. Podria ser diferent.
0: Tanquem. Què m'has dit? Necessito 3-2 minuts.
1: Bueno... Quan m'ha metido tanta prisa, voy a hablar en castellano, porque en catalán me cuesta un poco.
0: Porque el Flaqui te ha dicho en la pausa publicitaria que el tiempo en la radio es oro, o sea, que espabila.
2: Mira,
1: el deporte es como la vida. Compartir, competir y convivir.
0: Las tres Cs.
1: ¿De acuerdo?
0: Las tres Cs
1: llevan a la R. Compartir. Compartir, porque yo, por ejemplo, tenía 11 hermanos y la ropa que tenía venía de los de arriba. Lo único que tenía mío eran los calzoncillos abanderados que me regalaba mi madrina en mi cumpleaños y el día de Navidad. Solo es propiedad mía, era esta. Por lo tanto,
3: compartir
1: no ha sido muy difícil para mí. Y también en los equipos tampoco ha sido difícil. Competir. Cuando mi madre decía hay que comer, depende del sitio de la mesa donde tú comías. Si te servía al principio o después, había mucha diferencia, y es así. Y entonces yo, en esto era rapidísimo, subiendo las 20 escaleras para colocarme en el sitio, a veces igual, no era el mejor sitio.
2: Es pero que menjar no se la fe broma.
1: Això, no hi ha broma amb això.
2: Molt bé.
1: I convivir, porque teníamos tareas cada día. una semana hacía las camas, el otro limpiaba la mesa, el otro compraba. Sí, ya mi madre era muy ordenada por necesidad, absolutamente. Y por lo tanto, a partir de aquí, yo he sido siempre el más generoso de todos los hermanos. Yo he hecho más que los demás. Es decir, mis hermanos dicen que no, pero yo estoy convencido.
0: De hecho, te voy a preguntar. Sí,
1: no, porque,
0: ¿qué dicen
1: no,
0: pero tus hermanos? Porque si no, lo preguntaré yo.
1: No, pero es que el recuerdo que yo tengo es que yo era mucho más generoso. Entonces, también cuando. Y entonces, al final, es como un equipo, es. Compartir, competir y convivir, y esto te lleva siempre, ¿sabes qué?, a tener respeto al que tienes al lado.
0: La R.
3: La R. Respetar.
1: Las tres C's que te llevan a la R.
0: CCR, sembla.
9: Cristiano Ronaldo.
0: Les iniciales de la URSS.
1: Ya está bien.
0: Gracias.
1: Ha sido rápido. Ha sido rápido, ¿no? Vale, gracias, gracias,
0: Una colanta.
9: A més, parlant de lideratge, del José Mari, ara jo conec els líders. Rossos! Líders en rossos, jo també competeixo per aconseguir una taula al Manar 75. S'ha de competir per aconseguir una taula al Manar 75, perquè és que és la millor terrassa que encara es pot gaudir amb amics o familiars per aquell arròs cuinat a la vista amb 19 varietats per tots els gustos, des del de popa a la gallega, passant pel de magret d'ànec, el de verdures... Mare de Déu! És més que una arrosseria, és una experiència. Caldós, menys caldós, més sec... Manar 75! Punes! Passa!
0: Sergi Hernández, què tal? Bon dia.
14: Bon dia.
0: Acaba de parlar Manolo González. L'Espanyol juga demà, eh? La Lliga torna ja divendres. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. Què ha dit Manolo González?
14: Doncs sí, Manolo González en aquesta roda de premsa d'avui ha tingut moltes preguntes entorn a la seva figura, de si l'equip està amb ell. El vestuari va tots van en conjunt cap a una. I en aquest cas ha assegurat que està força convençut. El vestuari ha tancat files. Aquestes setmanes han sigut per treballar aspectes més potser de joc, de mecanismes més de futbolístics, va dir, perquè ha dit que el partit de l'Elx va ser un problema futbolístic més enllà d'altres possibles inconvenients que s'hagin pogut tenir, i en aquest cas no ha volgut avançar si hi haurien canvis a l'11 inicial. Sí que ha confirmat que Javi Puado viatjarà,
0: bona notícia,
14: si acabarà tenint minuts o no, i davant dels dubtes sobre el seu futur diu que el vestuari, doncs això, està unit i que ell és el primer convençut en el projecte, perquè si no faria un pas al costat. Escoltem-lo.
15: Jo soc molt conscient de l'esport o del treball que tinc. Vaig veure l'altre dia una entrevista d'Ancelotti a Movistar amb Valdano i que deia que me han echado de casi todos los equipos. Tu saps que és una feina que tens aquest risc, que tens les crítiques sempre a sobre quan no guanyes. Guanyes dos partits és tot millor, per dos partits ja saps que, com decía Johan Cruyff, en torno... se empieza a mover y ya sabes que te va a venir la bola de nieve por este lado. No has de ser más inteligent. He de saber convivir amb això, llavors. Si no sé convivir amb les crítiques, no podria estar. El que sí que ha dit que sabia, que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori, i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
0: Gràcies, Sergi. L'Espanyol juga demà contra el Màlaga. La notícia és que viatjarà Javi Puado. Esperem que aviat pugui tornar a jugar. Serà bo per a l'Espanyol. Xavi Cazorla, què tal? Com estàs?
16: Bastant bé.
0: Ja tenim preparats els oients, però abans, que suposo que molta gent l'està esperant, carta de Vinicius a Vinicius.
17: Querido Vini, o el alienígena que me ha robado la identidad y ahora va dando vergüenza y no sabe hacer un control... Esta es una carta de mí para ti porque me he estado informando y he visto que hay teorías de la conspiración que dicen que los aliens me han abducido y ahora no soy yo sino que eres tú, un alien que me ha suplantado la identidad, y ahora entiendo por qué estoy jugando tan mal, porque no soy yo, es decir, soy yo pero de segunda, ¡tá! Porque el yo de primera está abducido y ahora me estoy dando cuenta de que igual yo entreno al quirófano para ponerme la cara de Jason Derulo, pero me han dormido, me han cambiado por los del otro planeta para conquistar el mundo, han puesto al Untiti de Marte para que él se hace pasar por mí. Además, se nota mucho que no eres Vini, porque no manda a la gente para segunda. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Tienes que hacer esto! ¡Ta, ta, ta! Si tal extraterrestre eres, ¿por qué no te das ni de tu abuela? ¿Eh? ¿Por qué se te escapa la pelota cuando tienes que hacer un control? Y queridos alienígenas, ¿cómo vas a conquistar al mundo poniendo a un tío con la cara rara en mi sitio?
9: ¿Dónde está el plan de vosotros? Parece un tonto gilipollas y me va acabando, me acaba mandando para segunda la liga y para promoción. Ya no sé si soy yo o soy tú, o si, te, si luego estoy jugando en segunda tendré que mandar a la afición para primera RFF. Y las aficiones de primera me van a mandar a mí para segunda y todo puede pasar. Vamos a ver, tonto gilipollas. Cuéntame tu plan y yo te ayudo a conquistar el planeta, pero tú me ayudas a ganar el Balón de Oro de 2027. Vamos a hacer juntos por 10 si fue preciso. Te enseño a regatear, te enseño a mandar para segunda y así vamos a hacer ta, ta, ta todo el rato. Recibe un fuerte abrazo alienígena, Vini.
0: Ay, anem al concurs, va. En joc, entrades per anar al concert de Jay Wheeler el 19 de desembre al Palau Sant Jordi. Competiran al concurs del Xavi Cazorla, el concurs Vintage, el Miquel. Bon dia, Miquel.
16: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Miquel?
16: Martorell, estic ara.
0: Des de Martorell. I el Jordi. Bon dia, Jordi.
18: Què tal?
0: Bon dia. Des d'on ens escolta, Jordi?
18: M'escolteu?
0: Sí, perfectament. Sí. Bueno, perfectament no. T'està pujant ara l'entrada d'àudio el Willy. Bueno, des d'on, Jordi?
18: Des de Badalona.
0: Des de Badalona.
18: Espera. Faré així millor, que potser m'escolteu millor.
0: Molt bé.
9: Ara, molt bé.
0: Miquel i Jordi. El concurs avui va de...
19: Avui va d'una persona que no està desapareguda mediàticament ni físicament perquè ens heu estat fotent bastant la matraca aquesta temporada amb ell. Estic parlant de Joaquim Maria Puyal. Perquè aquesta setmana, és una data rodona, eh? Just es compleixen 50 anys i un mes de la primera transmissió en català.
9: Home,
19: jo faria un dia.
0: Igual n'hi ha un quan es compleixin 50 anys, un mes i una setmana.
19: Ah, sí? Ostres, quins nervis. A veure, d'entrada, què diu la IA, la intel·ligència artificial del Puyal? He buscat i diu, és un periodista i narrador esportiu català especialment conegut per les seves retransmissions de futbol a Catalunya Ràdio, una de les veus més emblemàtiques del Barça durant dècades amb un estil molt personal i apassionant, és considerat una figura clau a la renovació de les retransmissions esportives en català. I diu, a vegades la gent confon Puyal amb Carles Puyol o Jordi Pujol.
0: Això ho diu la IA.
19: Això m'ho va dir la IA, sí, sí, sí. Sí. Mm. Començarem amb un primer tall de presentació de la persona d'avui, de Joaquim Maria Puyal.
20: Hi ha caigut figo damunt d'un fotògraf.
21: D'un gos, diria jo.
20: Perdona?
21: Em sembla que era el gos, no?
20: Home, jo hi vaig malament, però confondre un gos amb un fotògraf, cada dia estic pitjor.
19: Ai, que pena, pobre fico, pobre fico. Mm. Bueno, coses que passen, suposo que us hi trobeu als narradors, de dia a dia. A veure, com bé deia, la intel·ligència artificial, el nom Joaquim Maria Puyal pot portar confusió. Un dia una persona que destacava per parlar sempre molt clar, com Josep Maria Bartomeu, va rebatejar-lo. Com li va dir, i és una pregunta adreçada al Miquel,
0: Bartomeu a Puyal.
19: Sí. Opció A, li va dir Josep Maria Puyal. Opció B, Maria Joaquim Puyal. O opció C, Jo Maria Yal.
0: Miquel.
18: La C.
19: La C.
9: Jo Maria Yal.
19: Jo Maria Yal. A veure, comprovem-ho.
22: Avui ha sigut una jornada llarga. Joaquim Maria Puyal comentava que el dinar de directives ha estat força tens, que fins i tot en algun moment el president del Barça ha hagut de parar els peus al president del Nido. Ens pot explicar una mica com ha anat?
23: No sé què ha dit el Josep Maria Puyal, però...
20: Com dius?
23: El Josep Maria Puyal, Josep Maria Puyal.
20: Ara ja em puc morir!
19: Oh, no, era bastant... possible que hagués sí. Bartomeu hagués dit d'una altra manera.
9: Gemaripal.
19: El Gemaripal.
9: El Gemaripal.
19: Però no, va dir...
0: Josep Maria.
19: Josep Maria Puyal, sí.
9: Josep Maria.
19: Va, anem al Jordi. A veure, Jordi.
9: Josep Maria.
19: Un altre que també va canviar-li el nom va ser, per sorpresa també de ningú, el Jaume Creixell. En aquest cas, però, en una mateixa frase, li va dir de dues formes diferents i totes dues malament. Com li va dir en aquest tall que sentirem Jaume Creixell? Li va dir el mestre Pujal i després mestre Punyal? Opció B, el Puyals i el Pujols? O opció C, el Cigala del Puyal?
18: Que sent en Creixell em m'ho crec tot, eh? Però jo crec que la A.
19: La A? Comprovem-ho.
24: Si nosaltres el mestre Pujal...
20: Qui?
24: El mestre Pujal.
20: Pujal.
24: Què li hem de dir amb el mestre Pujal? El mestre Punyal agafa... El mestre Punyal...
9: Mestre Punyal.
19: Sí, senyor.
0: L'ha clavat.
19: L'ha clavat el Jordi.
0: L'ha clavat el Jordi.
19: Un a zero. A veure, anem a... Pregunta pel Miquel. Als 90 i al 2000, en Puyal era un autèntic mite a Catalunya, fins al punt que en algun camp de futbol l'havien arribat a perseguir senyores per fer-se una foto amb ell. Què li va passar al Puyal a un estadi amb una dona? Opció A, li va fer un piquito. Opció B, li va fer un xupetón. Opció C, li va tocar la carn d'olla.
5: Mira, la C
19: un altre cop,
5: va.
19: La C, li va tocar la... Tu creus que una senyora li va tocar la cardolla al cuial, eh? Vale, endavant.
6: Crec que va ser en aquest camp, l'última vegada que vam venir, que sí. Al Quim li vam fer una foto molt sexy, amb una prenda de color
7: la bufanda rosa. Ostres, va ser molt mítica. Oh. Perquè no era el dia que tenia una cua de dones intentant-li fer un...
8: Bueno, clar, això és el que vol que expliqui el Quim, que s'està posant nerviós, eh?
7: Com es deia, Quim? Xumet. En sí. Català com es diu xupetón?
8: El xupetón. Ja. Perquè va venir una dona un i es va fer un...
7: Un xuclet, això.
19: Doncs, per sorpresa de ningú, no era, no li van tocar la cardolla, sinó que li van fer un xuclet o un xupetón. Anem amb el Jordi.
0: De moment, 0-1. Sí. El Jordi pot fer el 0-2.
19: Suposo que aquesta senyora era la Francisca del Puyol.
3: Ah, Francisca, tot tenim una.
19: Sí, sí, sí.
3: La cardolla, eh?
8: La cardolla.
11: Bueno, la meta... Que me la meta tot.
19: Pregunta pel...
11: Va,
19: pregunta pel Jordi. A un Mallorca-Barça, una dona va anar fins

0: és, jo sóc una senyora que sóc de Catalunya, però visco aquí a Mallorca, però avui he vingut a veure el Barça.
1: Com és que ha vingut aquesta camí?
0: Perquè buscava un pollau.
1: Ah, està bé.
0: Com que l'escolto tant, mira si l'escolto, que a casa diumenge el veig per la tele, quan tanco el micròfon i escolto un pollau, i veig el futbol i escolto un vell. Així que digue-li.
1: Doncs quan el veig ja li diré que el busca.
2: Doncs sí, li va preguntar al Puyal on era el Puyal.
3: 0-2, és tremenda aquesta escena.
2: Sí, imagina la senyora. Anem amb el Miquel. A veure, els que van treballar amb en Puyal sempre han destacat que era molt treballador i molt exigent. Què li va dir el Puyal a l'Antoni Bassas el primer dia de feina del Bassas amb l'equip del Puyal? Opció A, gràcies per la teva nula aportació. Opció B, potser no cal que tornis demà, Antoni. O opció C, coneixes el Víctor Font? Crec que està fent un PowerPoint.
4: Home, sí, podria ser, escolta.
5: Miquel.
6: La.
2: La, gràcies per la teva nula aportació.
7: Era el desembre del 81, vaig debutar. El Puyal diu, acabar la primera part, el Barça està guanyant 1-0, gol ha marcat Carrasco, anem a la zona de vestidors, Antoni Bassas. Dic, ara venen els futbolistes i parlarem amb Carrasco, que és l'autor del gol. Carrasco, sisplau, i Carrasco passa olímpicament de mi i es fica al vestidor, no? Es va fer un silenci, jo vaig veure passar tota la meva vida, no? I una veu des de la cabina va dir, gràcies, Antoni Bassas, per la teva nula aportació.
2: Molt bé. Bé, Miquel, bé.
4: 1-2.
2: 1-2. S'està igualant. A veure, anem amb el Jordi. Jordi, en Puyal era exigent i el pobre es va haver d'empassar també l'època aquella del Barça de Bogarde i companyia, on el Barça no guanyava ni el Gamper. Què va fer en un dia d'aquells en què el Barça feia un partit horrorós? Opció A, va negar-se a narrar fins que no xutessin a porteria. Opció B, va esbroncar els jugadors, narrar amb un to molt agressiu. Opció C, va saltar al camp per intentar agredir en Van Gaal.
8: Hauria estat bé.
6: La B, jo diria.
2: La B, va esbroncar els jugadors narrant amb to agressiu.
9: A tocar i no perdre, això, a tocar i no perdre. A l'esquerra!
10: Ara m'he cagat!
9: I tu enrere! I tu aquí, i tu al mig, i a tocar i no perdre. Això mateix, així, cap enrere, així. I tu a la dreta o a l'esquerra. I sempre així, i ara una hora per sacar de banda. Aviam si us haurem d'ensenyar a jugar a futbol, home. Això no. Oblida't de la glòria. Ara ves la cosa positiva, Rivaldo. Cap endarrere, Bojarde. Tu, Bojarde, fes el que puguis. Una hora segut. Digue-li a l'àrbitre que em miri l'entrecuix o que em miri els bessons, home.
2: Estava ofegat aquell dia, Puyal.
3: Bèstia,
2: i de fons es van sentint olés, sí, de la gent del públic. Vull dir que, no sé, tan estrany no hauria ser. Molt bé, doncs ha encertat el Jordi.
8: A... sí, 1-3, ja està.
2: 1-3, ah, clar, ja està.
8: Sí, ostres, clar, perquè ja no pot empatar.
2: Oh, quin patiment, tu.
8: 1-3, guanya el Jordi.
2: Doncs sí.
8: Jordi, te'n vas gratis de concert.
6: Espera'm Puyal,
8: ja veus. Espera'm Puyal, 3-3.
6: Sí, que ja em va bé.
8: Molt bé. Doncs gràcies per escoltar-nos.
6: Gràcies a tu.
8: Aclava el destrés, eh?
6: Vosaltres. Sí,
8: sí. Miquel.
5: Gràcies, també.
8: Tindràs més sort un altre dia, espero. Una abraçada.
6: Vale, gràcies.
8: Que vagi bé. M'he quedat al·lucinat amb aquesta última retransmissió del Puyal, eh?
2: Explica't un dia, Frankie.
5: Ens hi posarem.
8: Va. O tu, Ben.
11: Bueno, és que ara no dona per això.
2: Ja, clar, és veritat.
11: Ara és com...
2: bueno, tio, que duri.
11: Ho fan millor del que tu esperes que facin. És que de moment no es pot. És com l'altre dia que em deien, ¿por qué no te metes con el Barça? És que no puedo.
2: Ara?
11: No puedo.
8: I tu deia?
11: Ah, comentaris a xarxes. Estàs solo con el Madrid, no sé què. Vale, con el Barça no dices nada. Bueno, clar, què vull a dir?
5: Ahir va ser un Frankie...
8: I va rebre crítiques.
11: Sí, també.
8: Que et fotessis amb Frenkie de Jong.
11: Era molt de palme.
8: Gràcies per escoltar-nos. Ara l'actualitat informativa. A hora 14, més esports a la graderia del balcó amb l'Anna Palet. A 9:15, m'ha sortit un gall com Guardiola.
5: Sí. It's not a problem. No. Tot és acostumar-se. Ja està, cap problema. Has fallat, a més a més.
8: Adéu, però quasi sempre encerto.

0: De setmana es va suïcidar a Lió saltant d'un cinquè pis, tal i com va avançar La Vanguardia i ens va explicar la seva família. Ja ho havia intentat abans, el 2023, quan encara treballava com a moderadora de Meta. En aquell moment ho va atribuir directament a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents a les xarxes durant hores i hores.
1: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
0: I és que la Inés estava al rànquing dels millors moderadors, era molt efectiva i justament per això li donaven els continguts més violents. Els advocats reclamaran una indemnització a Meta i no descarten acusar l'empresa també d'homicidi involuntari.
2: 4 minuts i seran les 7 del matí.
3: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
4: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
5: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
4: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: 3 minuts per les 7 i de la crònica de successos. Els Mossos han detingut a Valls un quart home relacionat amb el tiroteig de la setmana passada a Terrassa contra dos agents de la Guàrdia Civil. Martí Oliver.
7: Els altres tres sospitosos ja van ser detinguts poc després de l'atac. Ara mateix estan en presó provisional i els Mossos i Guàrdia Civil, tot i aquesta quarta detenció, mantenen oberta la investigació. Recordem que els dos Guàrdies Civils anaven de paisà, estaven seguint un grup de lladres quan els van descobrir i els van disparar. Un d'ells va rebre 4 impactes de bala a l'abdomen i a les extremitats, a més de diversos cops de pal mentre era a terra, i l'altre un tret més.
2: I a Lleida, l'Audiència ha condemnat un home a un any de presó per donar una bufetada a l'alcalde de Linz en un bar l'any 2023.
0: L'home li va recriminar la resolució d'un conflicte amb l'Ajuntament relacionat amb el transport escolar dels seus fills.
2: Acusat i demandat demandant han pactat. Mercè Marc.
8: El processat ha expressat disculpes per haver donat una bufetada a l'alcalde i s'ha arribat a una conformitat.
9: ¿Está usted conforme con los hechos y con las penas que le han sido solicitadas?
10: Sí, yo en la anterior declaración ya pedí disculpas porque no me comporté de la forma correcta.
8: A més de la condemna a un any de presó, també haurà d'indemnitzar l'alcalde Manel Pérez amb 4.000 euros per danys morals.
2: I més de 25 anys després del crim, encarem ara la recta final per decidir si l'assassinat de l'Helena Jovany acaba en judici.
0: Sí, la jutge que investiga l'assassinat de la jove bibliotecària fa 25 anys a Sabadell ha citat l'únic acusat, Santi La Iglesia, d'aquí una setmana exacta. Divendres vinent se celebrarà l'audiència prèvia, que és el tràmit per decidir si el jutge envia La Iglesia a judici amb un jurat popular a l'Audiència de Barcelona.
2: Un minut i seran les 7 del matí. Arranca ara l'Aquí Catalunya des de Sitges. Marina Fernández, bon dia.
11: Hola, com esteu? Bon dia. Aquí estem, al Festival de Cinema Fantàstic, i fantàstica és aquesta edició número 59. Bé, el Dani De Vito celebrant els 50 anys de Carrie, una pel·li mítica de terror, que justament parla d'assetjament escolar, de fanatisme ideològic, de la inacció de les institucions, és a dir, que d'alguna manera no ens ressona tan pretèrit tampoc. Nosaltres tindrem l'alcaldessa d'aquí de la ciutat, ahir ens la vam trobar a la festa d'inauguració, i et dic que estava pletòrica. No sé, li demanarem que aquí, que si estima més el papa o la mama, si estima més el festival o el carnaval de Sitges. Tenim la gent del festival, tenim el Vaquero, tenim la Neus Sanz, tenim l'Anna Barratxina, que vindran a jugar al Sembla Mentida. En fi, un gran programa.
2: Doncs de seguida a les freqüències de SER Catalunya arrenca l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Marina, gràcies. I a les
11: Adeu.
2: Freqüències de la SER continua l'Oi Peroi amb Aymar Bretos. Arribem a les 7 del matí.
12: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
13: En la SER, hoy por hoy, con Sara Canals.
12: La derecha y ultraderecha conseguirían la mayoría absoluta en estas elecciones y lo harían con mucha ventaja. Es lo que destaca la encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en la serie El País, la primera tras la convocatoria de las generales. Si hoy hubiera elecciones, PP y Vox obtendrían 198 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 176. Los de Feijóo obtendrían 132 asientos, 5 menos de los que tiene ahora.

0: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. La Inés es va suïcidar després d'haver treballat durant més de 3 anys censurant vídeos de contingut pedòfil, violent i suïcida que diversos usuaris intentaven penjar a Facebook o Instagram.
2: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
1: És Jordi Vilella, advocat que forma part ara d'una demanda col·lectiva contra Meta, a qui fins i tot es plantegen acusar d'homicidi involuntari.
2: El més flagrant d'aquesta història és que feia tot. Ha fallat una empresa com és Meta, que ja havia passat altres vegades, cal destacar que ja s'havien suïcidat 3 moderadors durant els anys que va estar l'empresa operant a Barcelona, que ja havia passat prèviament als Estats Units.
1: Andrea Villoria, bon dia.
3: Bon dia, Ferran Dalmau.
1: Hi ha 700 moderadors que tenen estrès posttraumàtic després d'haver fet una feina que, en el cas de la Inés, ha acabat en suïcidi.
3: Sí, ella era francesa, tenia 34 anys, va treballar com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries de Barcelona del 2022 al 2025, quan la mútua de l'empresa es va lliurar d'ella després de diverses baixes de salut mental.
2: En lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar a l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, se la treuen de sobre.
3: Aquest cap de setmana la Inés Mendoza es va suïcidar a Lió, ja ho havia intentat abans, el 2023, quan encara treballava com a moderadora de Meta. Ella, de fet, estava al rànquing dels millors moderadors i justament per això li donaven els continguts més violents. Li feien veure, sobretot, contingut pedòfil per treure'l de circulació o vídeos en directe de Facebook Live on gent se suïcidava.
1: Més de 200 treballadors que es dedicaven a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple a Barcelona ara perdran la feina. Treballen per la multinacional nord-americana Transperfect, que ha anunciat un ERO. Oriol Solem.
4: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple per a qui treballava des de 2020. Aquesta multinacional es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma similar a ChatGPT. S'acomiada a Espanya a 266 treballadors, gairebé tots a Barcelona, sobre una plantilla de poc més de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent amb una indemnització de 20 dies per any treballat. L'empresa ha fet un comunicat on diu que, malgrat que ha fet els màxims esforços per trobar solucions, no s'ha arribat a cap acord.
0: Hoy por hoy, la informació de Catalunya cada matí a la SER.
5: Yo no estaba pidiendo algo que no tuviese amparo legal. Por lo tanto, había algo que hacer. Aún así, prefirieron pues aplicar, digamos, la vista más corta y decir, el desahucio se tiene que hacer.
1: És l'advocat de la Olga, la dona que va suïcidar-se després de ser desnonada a l'Hospitalet de Llobregat.
3: A Hora 25, el seu advocat, Jordi Nay, ha assegurat que la justícia va tirar el cas endavant tot i tenir documentats els seus problemes de salut mental.
5: Olga tenía una hija menor de edad y nosotros considerábamos en ese caso que en base a esto nosotros podíamos argumentar la paralización del desahucio al menos ese día. La respuesta judicial fue tirar para adelante y abrirme a mí un expediente por mala fe procesal.
3: Preguntat per si una major exposició mediàtica hagués ajudat al cas de l'Olga, Nay ha demanat no comparar els casos d'ella com el de la Mari Carmen, tot i que admet que són vasos comunicants.
5: Destaco que en el caso de Mari Carmen pues haya servido pues para intentar evitar que haya más casos Olga.
1: Avui a la tarda hi ha convocada a Barcelona una manifestació en record de la Mari Carmen i també de l'Olga a les 7 de la tarda a la plaça Universitat.
6: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
7: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
8: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
7: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de

0: Els pagesos tornaran a prendre les carreteres amb els tractors convocats pel Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.
1: Exigeixen a les administracions mesures concretes davant l'escalada dels costos de producció, sobretot del gasoil.
0: Ràdio Lleida, Mercè Marc.
2: L'organització assenyala que el gasoil agrícola s'ha encarit un 62% en només 6 mesos, que els fertilitzants ho han fet en un 50% i que moltes explotacions treballen amb una rendibilitat cada cop més reduïda. Perquè omplir el dipòsit, diu Joan Carles Massot.
3: Quan parlem d'un tractor de 200 cavalls o un tractor de 70 cavalls, doncs té un consum molt important de gasoil i estaríem parlant de si abans de costar 100 euros omplir el dipòsit, doncs ara té un cost 300.
2: 7 columnes de tractors ja han sortit de diferents punts. A les 10 del matí faran cap a les portes de la delegació d'Hisenda Lleida, des d'on començarà la manifestació.
0: I a Valls, els Mossos han detingut un quart home relacionat amb el tiroteig de la setmana passada a Terrassa contra dos agents de la Guàrdia Civil, Martí Oliver.
4: Els altres tres sospitosos ja van ser detinguts poc després de l'atac. Ara mateix estan en presó provisional i els Mossos i Guàrdia Civil, tot i aquesta quarta detenció, mantenen oberta la investigació. Recordem que els dos guàrdies civils anaven de paisà, estaven seguint un grup de lladres quan els van descobrir i els van disparar. Un d'ells va rebre 4 impactes de bala a l'abdomen i a les extremitats, a més de diversos cops de pal mentre era a terra, i l'altre un tret més.
0: Més de 25 anys després del crim, encarem ara la recta final per decidir si l'assassinat de l'Helena Jovany acaba a judici.
1: La jutge que investiga l'assassinat de la jove bibliotecària fa 25 anys a Sabadell ha citat l'únic acusat, Santiago La Iglesia, d'aquí una setmana exacta. Divendres vinent se celebrarà l'audiència prèvia. És el tràmit per decidir si el jutge envia La Iglesia a un judici amb jurat popular a Barcelona.
0: És divendres 9 d'octubre i avui comença una operació sortida pel cap de setmana llarg. Ens interessa especialment, per tant, el temps per les properes hores.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Jordi Calvo, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat ja aquest llarg episodi de pluja que, malauradament, no ha deixat tampoc registres significatius a molts punts de Catalunya. Continua la sequera, sobretot a Ponent, al Pla de Lleida especialment. I el dia d'avui, bàsicament, temps radiant. Sol, molt bona visibilitat, pocs núvols veurem. Ara fa una mica de fred, tenim 14 graus a la ciutat de Barcelona, 13 a Tarragona, 9 a Lleida i Girona. Al migdia, el sol ambient una mica més agradable, però màximes que amb prou feina passaran dels 20 graus. I el vent, que va bufar fort ahir de tramuntana i de mestral, anirà perdent intensitat amb el pas de les hores. Cada setmana, igualment, molt de sol, en temperatures una mica més altes, sobretot les màximes.
7: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: De seguida arribem, per tant, a les 8 del matí, pendents de com arranca aquest últim dia abans d'un cap de setmana llarg, que esperem que tots el pugueu disfrutar. Arribem a les 8. Continua l'Oi per dir.
8: Esta es Ana. Y este es su sistema inmunitario, que le ayuda a afrontar la vuelta al cole. Por eso Ana y su familia toman un Actimel cada día, porque tiene vitaminas que llegan al intestino donde se encuentra el 70% del sistema inmunitario para ayudar a nuestras defensas. Y además, con millones de probióticos LKCI. Y ahora llévate 2 botellas gratis con Minions y Monsters.
9: Muy buenos días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
10: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
9: La encuesta de 40DB que publicamos hoy en la serie El País dibuja un panorama muy holgado para Feijóo y Abascal. La suma de PP y Vox se iría ahora mismo a 198 diputados. Según la estimación de escaños de esta encuesta, el PP ganaría las elecciones con 132 diputados, que son 5 menos de los que tiene ahora, pero la extrema derecha de Vox pegaría un subidón hasta duplicar sus resultados actuales, se iría hasta los 66 diputados. Esa suma de derecha y ultraderecha alcanzaría 198 escaños, que son 22 por encima de la mayoría absoluta. En la izquierda, el Partido Socialista caería de 121 escaños actuales a 112. Es una pérdida de 9 escaños, que no es un gran descalabro, no hay una gran erosión después de 8 años de gobierno, pero el gran problema está a la izquierda del Partido Socialista. La izquierda alternativa se hunde. Las fuerzas del llamado Frente Amplio y Podemos siguen a la baja. Hace 3 años, cuando se presentaron juntos, consiguieron 31 escaños y ahora el Frente Amplio conseguiría, según esta encuesta, entre 5 y 7. Y Podemos

0: més natural, a gossos i felins, els encanta Onat.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
2: que n'aprenguin!
1: Escolta el Ketty Jugas Barça.
3: Això és cauca.
1: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
4: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
5: És tremendo.
6: ¿Por qué?
7: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
6: Mi cuestión es ¿por qué?
7: A partir de 4:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
8: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
1: Que t'hi jugues Barça, amb Siki Rodríguez.
9: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
1: A SER Catalunya.
6: ¿Por qué?
10: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
14: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
15: Cadena SER i SER Catalunya. Quina sort.

Hola, què tal? Com estan? Són les 12, passa un minutet de la una i nosaltres comencem una nova edició d'aquest migdia central, la corresponent a aquesta jornada, aquest divendres, aquest frescal divendres 9 d'octubre, hores d'ara, tenim només 15 graus de temperatura al centre de Manresa i és que avui ho han notat i és que al matí, Déu-n'hi-do-ret, la fresca que feia. En parlarem avui en aquest migdia central amb el nostre meteoròleg particular, ja ho saben, amb l'Arnau Graner. Avui és divendres, amb un divendres que anem d'Arnau a Arnau com l'oca, però amb Arnaus, i ens anirem de l'Arnau Graner a l'Arnau Vilaseca perquè ens portarà diverses propostes cinematogràfiques perquè vostès puguin anar, perquè puguin triar i puguin remenar, tinguin propostes per anar al cinema aquest cap de setmana i com sempre ho fem, ja ho saben, de la mà de l'Arnau Graner. En aquest migdia central on també donarem la benvinguda al Joan Morros, avui els parlarem del que hi haurà al Teatre Cursal de Manresa, sabrem, li demanem al Joan aviam quantes entrades porten venudes d'aquest musical de Book of Mormon que es podrà veure al març al Teatre Cursal de Manresa i que aquest dimarts es posaven a la venda les entrades d'un dol ja les que s'han venut, en parlarem, però també del que hi ha aquest cap de setmana al Teatre Cursal i com sempre truc que tindrem en aquest migdia central i regalarem dues entrades concretament per anar a veure un dels espectacles que hi haurà en el mar del Teatre Cursal. En aquest cas avui nosaltres volem parlar del Teatre Conservatori i aquest concert Estrelles i Camí que va a càrrec del grup Tambolica La Troca. Avui, per tant, les dues entrades aniran al voltant d'aquest grup, aquest Tambolica La Troca, que actua demà dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Per tant, la pregunta anirà al voltant d'aquest Tambolica La Troca. Si les volen aconseguir, poden ja o començar a buscar informació o tenir el llibret a punt per quan tinguem aquí el Joan, perquè obrirem les línies telefòniques per poder, doncs, regalar aquestes dues entrades.

Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Escola del Pont de Vilomara continuen encara en vaga. Això sí, hi han hagut contactes amb la direcció, però aquest matí, amb el fred que feia, encara estaven embolicats amb mantes. Ahir es va presentar oficialment a Barcelona la Fira Mediterrània de Manresa, que tindrà lloc el proper cap de setmana ja a la capital del Bages. Ahir aquesta fira es va presentar públicament a Barcelona. El fabricant del conegut tubular Buf, nascut a Igualada, és el guanyador del Premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials a la Catalunya Central, que reconeix la seva aposta per la innovació tèxtil, i el col·legi va fer públic aquest premi, aquesta 47a.

edició d'aquest premi que anirà, que guany recau en aquesta empresa d'Igualada, aquesta empresa Buf. Original Buf va néixer a Igualada l'any 91, quan Joan Roges va crear un tubular de microfibra sense costures per protegir-se del fred mentre anava en moto. Aquell producte es va convertir en el tret de sortida d'una marca que avui distribueix els seus articles a més de 80 països. Els quatre grups municipals de Sant Fruitós de Bages han unit forces per reclamar una solució als problemes de mobilitat que pateixen els veïns de Pineda de Bages arran del canvi de sentit de circulació a la carretera de Sant Pau de Manresa, a l'alçada de la Via Verda i al Parc de l'Agulla. La moció demana al consistori manresà que aclareixi els motius i les condicions d'aquesta modificació i també proposa crear una taula de treball amb els ajuntaments de Manresa, Sant Pau, Castellnou de Bages i Sant Fruitós, així com les entitats veïnals afectades, per trobar una alternativa consensuada a aquesta problemàtica que fa, doncs, que en moments puntuals al dia, especialment les hores d'entrada a les escoles i també en algun moment de les hores d'entrada i sortida dels centres de treball, fa que les cues arribin fins més enllà de la rotonda d'en Pans a Sant Palom. Els veïns de Maians a Castellfollit del Boix han demanat al Papa Lleó XIV que intervingui en el conflicte amb el bisbat de Vic per recuperar l'església de Sant Andreu, la rectoria, el cementiri i la plaça que hi ha al davant. L'acusen d'haver registrat aquests béns de manera irregular i reclamen que s'investiguin aquests fets. La denúncia compta amb el suport d'un de pagesos que assegura que el bisbat va inscriure aquestes propietats al seu nom l'any 2012 sense portar documents que n'acreditessin la titularitat. El sindicat recorda que els béns pertanyen a la comunitat de Maians des de l'any 1871, quan van ser cedits formalment als veïns d'aquest nucli que pertany a Castellfollit del Boix. Si ens anem a la informació esportiva, el Centre Esports Manresa afronta aquest dissabte un dels primers grans reptes de la temporada amb la visita de l'Osasuna B. Els de Sergi Trullàs reben els navarresos a les 6 de la tarda al Congost després de golejar el Reus per 1-4. L'Osasuna B és segon classificat amb 4 victòries en 5 jornades. Si guanyen, els manresans igualarien els navarresos a la classificació. I pel que fa a la Lliga Endesa de bàsquet, el Baxi Manresa avui, que diumenge, aquest cap de setmana, volem dir avui no, té un compromís molt complicat i és que se'n va fins a Madrid, a la pista del Real Madrid, al Movistar Arena. Un difícil compromís, el del Diego Ocampo, que de moment són últims a la taula classificatòria de la Lliga CB després que s'han completat dues jornades en la Lliga Endesa, la Lliga CB, que els homes de Diego Ocampo porten dues derrotes, la darrera davant del Rio Breogán diumenge al Nou Congost. Per tant, difícil compromís, tenen un Real Madrid de bàsquet que la Lliga Endesa porta dues victòries i que és tercer a la classificació. Uns homes, els de Diego Campos, que es trobaran a la banqueta del Real Madrid de bàsquet, un vell conegut com és l'exentrenador manresà Pedro Martínez. El partit entre el Real Madrid de bàsquet i el Baxi Manresa es disputa aquest diumenge a les 12 de la migdia, com dèiem, al Movistar Arena a Madrid. Un partit que vostès poden seguir en directe per aquesta casa amb la retransmissió que fa el Pep Vidal i tot el seu equip mitja hora abans, a 2:15 de la migdia, en aquesta sintonia pel 95.8 de la FM.

0: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
1: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
2: He fet netejar les golfes i he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
3: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre. Ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
4: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio.
5: Temps de caiguda? A Núria Serratosa Perruquers, descobreix el tractament que potencia el rendiment capilar a nivell cel·lular per un cabell jove per més temps. Vine i et farem el diagnòstic. Núria Serratosa Perruquers, 93-874-4364. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages, 14, primer primera, Manresa.
6: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
7: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrània.cat.
9: Migdia Central, Eli Pagant.

0: Migdia, centrada, i ja ho saben que ens agrada parlar de meteorologia en aquest programa, i saludem a l'Arnau Graner, el nostre meteoròleg. Arnau, què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs aprofitant i tornant a gaudir del solet, que feia dies que no sortia.
0: Quin balanç fem d'aquesta setmana, d'aquestes pluges? Tot dilluns ja vam parlar amb l'Arnau, però que hem tingut una setmana mogudeta meteorològicament parlant. Per molt que hagin sigut en llocs que hagin causat problemes, que hi hagin hagut inundacions, han sigut bones? És a dir, agafem la part positiva d'aquestes pluges, Arnau?
1: I tant, sobretot pel que fa fora de les zones més costaneres de litoral i prelitoral. Ha sigut una pluja molt ben caiguda, molt benvinguda, molt necessària a la vegada, perquè recordem que hi havia zones que des del mes de maig que no plovia, sobretot a l'àrea de l'altiplà central, les zones de la Segarra, les zones de l'Urgell, Pla d'Urgell, la zona més aviat de les comarques de Lleida, que això des del mes de maig que no queien més de 2-3 litres. Per tant, era molt, molt necessari, i realment així ha estat, eh? Ha plogut allà, en aquelles zones també, i ha plogut de forma molt ben caiguda, molt ben ploguda, ha pogut penetrar el subsol, i això sempre és molt bona notícia quan parlem de la tardor i quan venim d'un estiu que, com ja sabem, doncs, ha sigut molt i molt complicat. Doncs tot plegat és una gran notícia. A casa nostra, a Catalunya Central, igual, ens ha plogut molt, molt bé. L'aigua ha servit molt per tota la zona, tant boscosa com dels aquífers d'aquí a la zona, fins i tot els camps. Torna a estar tot força verd, si ens hi fixem veurem que el nostre entorn torna a estar molt verd, i això és gràcies a aquestes pluges, gràcies a tot plegat, que ha anat molt bé. Altre tema és si parlem de litoral i prelitoral, que s'han arribat a acumular quasi pràcticament o molt a prop dels 400 litres en diverses zones del Vallès Oriental, on evidentment ha fet mal, i ahir ens n'assabentàvem de que hi ha hagut una altra víctima mortal, fet que pot passar en aquests aiguats i en un clima mediterrani com el que vivim. Si fem un balanç Pirineu i Prepirineu, la pluja també hi ha caigut, però ha sigut més aviat poca. Per això molta gent es pregunta, ostres, ha plogut molt, però i per què no notem un augment de l'aigua dels pantans? Doncs perquè les capçaleres dels rius, a part de que veníem arrossegant una sequera molt gran de tot l'estiu, doncs aquesta aigua no ha estat suficient com per poder fer augmentar el cabal dels rius i per poder fer augmentar el nivell dels pantans. Per tant, pluja molt ben caiguda fora del litoral i prelitoral i molt necessària. I ara, un cop ha passat tot aquest episodi de pluges de 6, 7, 8 dies, toca calma, toca tranquil·litat, i quin fred, no?
0: Exacte, avui 5 grauets de mínim a la ciutat de Manresa. Arnau, ens queden, avui anem una mica així, allò, amb el rellotge al darrere. Què ens espera per avui i què ens espera per aquest cap de setmana?
1: Doncs, com avui heu pogut comprovar, matí fred, fins i tot, de tardor avançada, mínimes que s'han voltat els 3, 4, 5 graus, com bé dius. Sembla que les mínimes es mantindran fredes al llarg del proper cap de setmana, però també la setmana vinent. I avui, demà i diumenge, sol, en tot cas, enterranyat per alguns núvols, i cada dia augmentarem les temperatures màximes. Avui, amb prou feines, assolirem els 20 graus, però tant demà com demà passat, però fins i tot dilluns, dimarts i dimecres, tindrem anticicló i temperatures que cada dia pujaran una miqueta més, i màximes que podran tornar a assolir els 25, 26 o fins i tot 27 graus.
0: Mare meva.
1: Seguim.
0: És a dir, la setmana que ve el que serà completament diferent a la d'aquesta, eh?
1: Totalment. Temps molt més estable, molt més assolellat, nits fredes, perquè ja som a la tardor, ja som a ple octubre, però poques precipitacions i molt sol.
0: Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
1: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana.

Passen dos minuts a un quart d'una del migdia. Nosaltres tornem a la música i ho fem amb la veu d'aquesta dona, de Marta Sánchez, i aquesta coneguda cançó, Aquest sóc jo.

0: Ahora en Hipoyagán pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
1: Diumenge, a partir de 11:45 del matí, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa entre Reial Madrid i Kitzenàs Manresa.
2: Amb el patrocini de...
1: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimarà 17.
3: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
4: Al passeig del riu 52, Manresa.
5: Migdia central, Eli Pagan.
6: I en aquest migdia central, ja ho saben, els divendres el que ens agrada és parlar de cinema, fer propostes perquè vostès puguin anar al cine amb el que s'estrena aquesta setmana. Donem la benvinguda al nostre expert, l'Arnau Vilaseca. Què tal, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, com estàs?
6: Tot bé?
7: Sí, molt bé, molt bé.
6: Sí? Sí. Què tal? Les reaccions de la bola negra d'aquests dies, Déu n'hi duret, no? Jo crec que molta gent ha anat al cinema.
7: És d'aplaudir. És que jo ho vaig dir a l'anterior programa, jo estic supercontent de que estigui passant el que està passant. La pel·li crec que s'està convertint en... com amb un doble emblema, un per banda de... ja a nivell simplement cinematogràfic, que tothom està aplaudint d'aquesta cosa tan estètica, tan estilitzada, que molta gent diu que és una obra mestra fílmica, ja vaig dir que no hi estic molt d'acord, però que igualment em sembla una grandíssima pel·lícula, i a la vegada s'està convertint en un emblema social que em sembla que justament una mica en els dies en els que estem també toca.
6: Escolta, anem a parlar del que se'ns presenta aquest cap de setmana i comencem amb Digger, que és aquesta pel·lícula del Tom Cruise, que el posen a l'edat que li toca, potser.
7: No? Ja va tocant, no?
6: No, exacte, perquè clar, aquell home no recordo quina edat té ara, però clar, no ho sembla. En aquesta pel·lícula sí que l'han...
7: que l'han maquillat allò que sembla ja molt més envellit.
6: Molt sí, més sí. Gran. Doncs vinga, va, anem per aquest Digger.
8: La vida es un cambio constante. Un día eres un gato, prueba poco por papaíto, venga cielo. Un rey y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
9: Entre 2 semanas y 5 minutos.
10: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
8: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de 1.5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1.5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1.5 metros.
10: Pero señor Rockwell...
8: Mi polla mide 1/10 parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de 1.000 millones de dólares por algo que es solo 10 veces mi polla?
10: Creo que no está entendiendo lo que sucede, señor.
8: ¿Qué has dicho?
10: Lo siento, señor.
8: Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso húngaro. Pago tu sueldo. ¿Y quieres cerrarla?
10: Bueno...
8: ¡Dino!
11: Señor presidente, estamos totalmente indefensos frente a un desastre de esta magnitud.
12: ¿Cuál es el peor escenario?
11: 18 billones de dólares, señor.
12: ¿Y eso es todo lo que os preocupa?
11: También está lo del residuo nuclear.
12: Oh, ¡mierda! ¡Oh! Digger ha acabado esta tumba y Digger nos va a sacar de ella.
13: ¿A qué cojones esperamos?
14: Lo sabías mucho antes que nosotros. ¡Por eso es tu problema!
13: Ya que no puedo controlar la naturaleza, controlemos la narrativa.
14: ¡Pero ha ocurrido! ¡A la madre naturaleza le encanta un ganador!
15: ¡Vas a salvar el mundo!
12: ¡Muy bien! ¡La madre naturaleza ha ganado la batalla!
16: ¿Se encuentra bien?
17: ¿Señor presidente?
16: ¿Señor presidente? ¿Señor presidente?
12: ¡A tomar por culo, Elizabeth!
13: ¡Paren de Ayúdale a dar forma a la historia.
11: Ya conocen la historia.
13: Conocen los hechos. La historia.
16: ¡Joder!
13: Aún está por contar.
16: Cuando no te queda otra, les atacas con la verdad. Con la pura verdad. Haces ¡bang, bang, bang! ¡Woo! ¡Woo! ¡Paren de
18: ¡Ah, que te da gusto, Remy! Muy bien.
6: Què tal, aquest Digger?
7: Quan no pots controlar la naturalesa has de controlar el relat. Crec que és una frase bastant aplicable a certs sectors d'avui en dia. Digger, que va directe als Oscars, que tothom deia doncs, que Tom Cruise pintava que per fi es podrien portar el seu Oscar. La veritat és que fa una interpretació que és de com d'aquestes pel·lícules que veus que des de la seva concepció estan com ja fetes per empaquetar-ho, per ficar-li el llacet i enviar directament la pel·lícula als Oscars i que pugui emportar-se la interpretació. Jo crec que estarà entre Tom Cruise i John Malkovich, que encara no s'ha estrenat la pel·li, que és Wild Horse 9, que allà ell va guanyar al Festival de Venècia el millor actor. Llavors jo crec que estarà entre aquests dos, però que anirem sentint molt a parlar de Tom Cruise, que el veurem a tot arreu fent entrevistes, i la veritat és que fa una interpretació doncs, al nivell del que està la pel·lícula, és a dir, una cosa absolutament desmesurada, que no és que retrati, sinó que parodia una mica doncs, els temps d'avui en dia, fent, doncs, interpretant aquest multimilionari que s'ha fet ric a través d'explotar els recursos, de controlar el petroli i que de cop doncs, vol intentar demostrar-se com el salvador de la humanitat davant d'un desastre que ell mateix ha desfermat, una cosa que ens pot recordar una mica doncs, als megalòmens aquests d'Elon Musk, etc. I com dic, doncs, que no deixa de ser una mica de paròdia, però a la vegada crec que és com una arma de doble fil, tant positiva com negativa, en quant a com de desmesurada és. Crec que pot ser tan desmesurada com ella vulgui, perquè en certa manera els temps en els que estem avui en dia ja ho són, i a la vegada sí que em sembla que en molts moments es passa de frenada, que en molts moments no és tan divertida com a ella mateixa li agradaria, crec que en molts moments no és tan paròdica com a ella mateixa li agradaria, I és això, crec que no vivim en els temps més subtils del moment i em sembla doncs això, pel·lícula exagerada, sobrecarregada, molt plena de soroll i segurament doncs una mica massa superficial volent fer aquesta cosa tan desmesurada, però vaja, que entra dins de la filmografia d'Iñárritu, que era el director de Birman, d'El Renacido, que ja són pel·lícules que, amb l'altre punt de vista, ja tendien a ser aquesta cosa absolutament, com dic, doncs desmesurada i aquí portant-ho cap a la comèdia i enllaçant-se doncs, amb algunes quantes pel·lícules que porten fent-se en els últims anys que ja apunten també aquest estil.
6: Tom Cruise, John Goodman també.
7: John Goodman fent del present dels Estats Units. No, i molts més actors. Hi ha Riz Ahmed, hi ha la Sandra Hüller, hi ha el Jesse Plemons. Vull dir que a nivell d'actors, a nivell de cartell, a nivell visual, no li falta res a la pel·lícula.
6: No li donarà l'Oscar, per això.
7: Jo crec que no. Jo crec que anirà per John Malkovich, que tampoc el té, després de 3 nominacions, si no m'equivoco.
6: Tom Cruise no en té cap, tampoc.
7: Tom Cruise no en té, que jo crec que se'l mereixeria. Jo en té unes quantes, a mi em sembla que el que ell va fer el 99 Magnolia és increïble i allà demostra que és molt més actor que simplement Ethan Hunt a Mission Impossible, però vaja, allà era una cosa molt continguda i aquí en canvi aposta per una cosa absolutament desmesurada que ja veurem.
6: Doncs vinga, ens anem per la nova proposta, que és aquest Verity, aquesta La sombra d'un engaño, que és aquelles pel·lícules que ja em posa l'Arnau, que l'he vist el tràiler, però home, fa com això, eh?
7: Thriller eròtic.
6: Sí, vinga, som-hi. Anem-hi, amb l'Anne Hathaway, que la tenim fins a la sopa.
7: Hasta la sopa, sí, sí.
17: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
19: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca. Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
17: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.

0: es mi confesión. Mi autobiografía. Las palabras deben ser sinceras. Sangrientas. Y un poco aterradoras. Este sitio es una locura. Creo que me estoy volviendo loca. Yo era su droga. Y él era la mía. Estaba ahí, parada, Jeremy. Di algo. Última advertencia. Solo habrá oscuridad.
1: És d'aquelles com allò, si et conviden a anar a una casa rural de nit, no ho vas, no hi vagis. Sí. Doncs aquí, si fa no fa, quan tens una dona amb una cadira de rodes que no parla, eh?
2: Exacte. Verity, doncs, que és la, una mica aposta, doncs, de... Una mica el que va ser l'assistenta, el que passa que em sembla que amb bastanta menys gràcia que...
1: Sí?
2: Que, sí. Sí, amb bastanta menys gràcia que l'assistenta, però és aquest model com de pel·lícula novel·lera, molts girs de guió continus, una cosa molt de thriller eròtic, de... aquests personatges amb diàlegs absolutament inverossímils. El que passa que a mi em sembla que l'assistenta ja acceptava des del primer moment com aquest rol de pel·lícula artificial, plàstica, i en canvi em sembla que Verity es vol prendre's una mica massa en sèrio ella mateixa, que té com una fotografia que intenta ser doncs molt... molt sofisticada teòricament, això, es pren molt en sèrio ella mateixa, i llavors, en canvi, contínuament girs totalment inverossímils, diàlegs que en cap moment tenen cap mena de sentit, un ritme bastant tediós, i llavors a mi em sembla que en aquest sentit doncs, té menys gràcia que l'assistenta, però que igualment doncs, pot apuntar a, doncs, que la gent la gaudeixi i que tingui un mini èxit a taquilla, com va ser un gran èxit en el seu moment l'assistenta. Diem que estava interpretada per Anne Hathaway, que està absolutament a tot arreu. Una altra actriu que ja està fent la seva campanya als Oscars per actriu secundària a l'Odissea i que ja l'hem vist en més pel·lícules aquest any i que doncs ara arribem amb aquesta altra, en què també hi ha la Dakota Johnson.
1: Exacte, Dakota Johnson. Jo anava a demanar quantes pel·lícules es poden rodar en un any o en aquest últim any, perquè jo crec que aquesta noia, que no sé de quants mesos està d'embarassada, que deu... que, no? Que va anunciar que...
2: La Dakota?
1: Sí, no, doncs, l'Anne Hathaway.
2: Està embarassada?
1: Sí.
2: Ai, no ho sabia.
1: No, nen, que està fent... està sortint... Bueno, jo crec que ara ja deu haver ficat el fre de mà, vale. I a partir d'ara ja no sortirà gaire enlloc, però sortir aquests dies perquè... els looks d'embarassada que ensenyava la panxa. Aquestes coses que a mi m'interessen.
2: Ho hauria haver gravat tot, ho va acumular tot abans.
1: Jo crec que és això, el que va fer de dir... Mira,
2: les va estrenant.
1: Exacte, crec que mentre es feia... Mentre es feia el Diablo, la de Prada, ja estava embarassada. Sí, sí. Per tant, jo crec que ha fet moltes cosetes, perquè ara doncs, suposo que ficarà el fre de mà. I ens anem amb l'última proposta, que és aquest Lucky Strike... Que aquesta...
2: Cinema bèl·lic.
1: Cinema bèl·lic, vinga, som-hi.
3: La contraofensiva alemana lleva 3 días sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
4: Sí, señor.
5: Andando, vamos.
6: Lo siento, señor.
5: Sabes que llevamos 200 kilos de explosivos, ¿verdad?
7: ¡Francotiradores!
8: ¡Ah! ¡Murphy!
9: ¡A 300 metros, un punto! ¡Ah!
5: Mis hombres han muerto.
10: No podemos llegar hasta usted. Tiene que retroceder hasta Elsenborn.
5: Está demasiado lejos. Las SS me pisan los talones.
10: Buena suerte, capitán.
11: Cuando se trata de las SS, no hay reglas. No son soldados, son asesinos.
12: No, se puede.
10: Cuide la batería de la radio, es su salvavidas.
5: Era la radio más resistente de la guerra.
4: Dentro de 80 años, todo el mundo sabrá lo que pasó en esa batalla. Pero lo entenderán.
5: Eso espero.
1: Què?
2: Lucky Strike, pel·lícula protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, doncs que arriba com una altra pel·lícula bèl·lica, una elogia una mica als Estats Units, en què aquest soldat greument ferit lluita per sobreviure durant la Segona Guerra Mundial, darrere de les línies enemigues a Bèlgica, totalment devastada per la guerra durant la brutal batalla de les Ardenes. Aïllat i obligat a afrontar unes condicions extremes, ha de confiar doncs, en el seu enginy, el seu entrenament militar i una ràdio danyada com a única esperança per evadir les tropes enemigues que el busquen mentre doncs, que ella enfronta aquest perill constant i el seu objectiu és intentar establir contacte amb la unitat abans que sigui massa tard. Una pel·lícula que a mi em sembla que el punt més positiu és aquesta elogia que també té cap a la ràdio, cap a aquesta cosa doncs, que ens permet estar tots una mica connectats i a la vegada lluitar o defensar una mica el concepte de la veritat i cap al que fa a la resta, doncs, és una pel·lícula bèl·lica una mica que s'assuma doncs, a tota la resta que es porten fent, no porta res de nou. Sí que em sembla que igualment dins de ser previsible i una mica forçada en un cert sentit una mica sentimentaloide, sí que em sembla que té bastant missatge, que té ofici, que és una pel·lícula bastant senzilla i bastant humil, malgrat, igualment, doncs, ara mateix no sé el millor moment per arribar en pel·lícules bèl·liques, estatunidenques, una mica de l'elogi també a la pàtria, però em sembla que igualment que és una pel·lícula que funciona bastant bé com a entreteniment.
1: Vale. Què anem? Digger, si una de les tres, què triaries? Digger, Lucky Strike o el Verity, la sombra d'un enganyo? La sombra d'un enganyo jo crec que no.
2: No. Em sembla la més fluixa de totes. A mi em sembla que Digger, sent una pel·li molt, molt, molt, molt irregular i que no està funcionant gairebé taquilla i que no tot el que té a mi en comens, crec que és una pel·li que aposta i que és una pel·li que arrisca i, si més no, és la pel·li amb un punt autoral també més important. Em sembla la més destacable.
1: Doncs vinga, Arnau, gràcies.
2: A tu, com sempre.
1: Adéu.
6: Tria una carrera, tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
7: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
13: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimerà 17.
14: Ahora en Hipoyagán, pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
15: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
16: Diumenge, a partir de 11:45 del matí, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa entre Reial Madrid i Quitzenàs Manresa.
15: Amb el patrocini de...
16: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
1: Falta un minut per arribar a 12:45 del migdia i nosaltres en aquest migdia central, a aquesta hora, tornem a la música de la veu de Rosario i d'aquest No Dudaríem.

0: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pasen más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
1: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
2: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui, són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722-764111.
3: Migdia Central, Eli Pagant.
4: Doncs 12 minuts i la una del migdia. Joan Morros, què tal, com estàs?
5: Bon migdia, molt bé.
4: Mira, 18 grauets tenim. Fa fresqueta o s'està bé?
5: Fa fresqueta. S'està bé.
4: Avui ho notem tots. Hasta jo que tinc calor, vull notar-la. La fresqueta, què tal, Joan? Com estem?
5: Doncs molt bé. Tenim un cap de setmana que per la gent que es queda per aquí doncs té moltes propostes. Música, teatre i, en fi,
4: és veritat, molt, que dilluns molt és festa. Variat. Aquella celebració estranya, però és festa, que és el 12 de... El 12 d'octubre. Escolta, Joan, per què comencem? Perquè sí, avui mateix tenim allò que vam dir, que hi ha aquell llac, però sense el llac.
5: Exacte.
4: Eh?
5: És reviure el que va passar fa 50 anys al Palau d'Esports de Barcelona, amb aquest concert Llac Gener 76, en què dirigits pel Manel Camp i també amb el sallantí Lluís Ribalta i amb la coral Escrinc, doncs farem un repàs de les cançons de Lluís Llac. Això serà avui a les 5 de la tarda, la primera sessió, i a les 8 del vespre a la segona sessió. Les entrades estan pràcticament exaurides i, per tant, doncs, bé, si algú de Manresa vol acostar-se al Cursal per si a última hora hi ha algun retorn, que sempre hi sol ser-hi, doncs, però si no, doncs és difícil doncs poder aconseguir una entrada. I després ja ens anem a demà, que per una banda tenim a la tarda a les 6, dic que allò d'avui del Lluís Llach és un concert que és al Pòrtic de la Mediterrània. La setmana que ve comença la fira, i com cada any amb la gent d'arrel doncs organitzem aquest Pòrtic, i per tant és aquest concert de Pòrtic. De demà no és ben bé el Pòrtic, però també podria haver-ho sigut, que és aquest grup vegenc, no?, que és el Tambolica la Troca, que presenten aquest espectacle Estrelles i Camí, de la qual tenim dues entrades per sortejar, i és un concert molt amable, molt folk que fa pensar, en diuen ells, i que farem demà a les 6 de la tarda, en aquest cas al Teatre Conservatori, i que ara, quan acabem el repàs, si et sembla, fem el sorteig.
4: Exacte.
5: I després demà al vespre ho fem al Conservatori, perquè demà al vespre al Cursal doncs tenim una obra de teatre dins en col·laboració amb el Festival Clam, que també comença un cop passada la Fira Mediterrània, que és aquest Els Malvats. És una comèdia molt, molt divertida, amb què la gent s'ho passarà molt bé. És a les 8 del vespre del mateix dissabte, a la Sala Gran del Cursal. I diumenge també, al dematí, per una banda tenim l'Amat Santacana, que és un violoncel·lista i que ens interpretarà algunes suites de Bach en aquests 150 anys de Pau Casals, i això serà a les 12 del migdia a l'Espai de la Plana, a l'Espai de la Plana de l'OM. I per acabar la programació d'aquests dies, no?, el dia 11, el diumenge, a les 6 de la tarda, un espectacle també molt bonic, és una producció del Teatre Nacional de Catalunya. En aquest cas és un tema que ens més dur, és sobre la salut mental, especialment dels joves, i en aquest cas doncs l'obra es diu Tarsius, i segur que és un muntatge que agradarà a totes les persones que vinguin. Un cop acabi la representació hi haurà un col·loqui amb diferents persones, de professionals que treballen al món de la salut mental, i per tant això serà el diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Gran del Cursal.
4: Doncs tot això és el que tenim aquest cap de setmana, deies, del Clam, que ara tenim la Fira Mediterrània, tenim el Camp de Venus.
5: Ara és una parada.
4: La tarda i la primavera són normalment èpoques en què hi ha molta activitat els caps de setmana a casa nostra. Doncs el que veia el Joan, i també ho he dit al començar, les entrades que tenim avui són per aquest Tambolic a la Troca, per aquest concert de demà dissabte, 10 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Teatre Conservatori de Manresa. Fem la pregunta, la llançada comencem i així sí, ja i deixem la, si no les ulleres, que si no no hi veig, Joan, ja. Vale, demà a les 6 de la tarda aquest Embolica la Troca que presenta d'aquest Estrelles i que a mi, per tant, obtindrà dues entrades per assistir-hi la primera persona que ens truqui i ens digui a quin any va néixer aquest grup vegenc, quin any va néixer aquest Embolica la Troca. Tenim tres opcions: A, l'any 2000, B, l'any 2007 o l'any 2014. El nostre telèfon és el de sempre, 93 872 26 37, 93 872 26 37. Ens han de dir a quin any es va crear aquest grup, aquest Embolica la Troca, que actuen demà a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori i que presenten aquest concert amb aquest títol Estrelles i Camí. Va néixer o el 2000, van néixer el 2000, o el 2007, o el 2014. A, B o C, 93 872 26 37. Jo deixo la línia oberta, tenim encara 3 minutets per regalar aquestes dues entrades per anar a veure aquest Embolica la Troca. Joan, ja deien començar que dimarts veu posar a la venda les entrades per aquest musical, que sabem que queda molt enllà, que són el 4 i el 7 de març, falten uns quants mesos encara, però que ja s'han posat a la venda. Com ha anat això?
5: Bé, doncs va ser una bona arrencada. El primer dia ja es van vendre més de 1.500 entrades i hores d'ara portem gairebé 2.200 entrades. Ens en queden moltes perquè són 7 funcions i són 5.000 entrades, però en tot cas el bon ritme doncs fa pensar que si no s'omple del tot, doncs gairebé no és un títol, aquest llibre dels mormons no és un títol tan conegut com podria ser Mamma Mia o com pot ser Chicago o Cabaret, però en tot cas la gent que l'ha vist, jo no l'he vist, però la gent que l'ha vist a Madrid, perquè encara no s'ha vist a Barcelona, tothom en parla meravelles, que és molt divertit i per tant és garantia de que la gent s'ho passarà molt bé, i aquestes 2.200 persones que han comprat l'entrada també és una mica la demostració de la fidelització, que més enllà del títol, el fet que el Cursal i en aquest cas Sant Cugat, doncs programem aquest musical als dos únics llocs de tot Catalunya on es poden veure, doncs és una acceptació, diguem, o en aquest cas doncs això, fidelització de que programem musicals de qualitat al Cursal, en aquest cas doncs en set funcions.
4: Home, i això vol dir, és a dir, ve de Madrid, ve cap aquí i llavors ja anirà a Barcelona, o no se sap això?
5: No, a Barcelona encara no han donat data, està anant doncs a Pamplona, Bilbao, Andalusia, València, està girant per tot Espanya. A Madrid ja l'han fet durant molts mesos, sí. I l'ha vist ja moltes persones, i de moment a Barcelona encara no han trobat data per poder-hi anar. Ara arriba a Barcelona el Mamma Mia, que el vam tenir aquí ja.
4: Imagina't, som uns avançats, sí. Joan, som uns avançats. Escolta, 93 872 26 37, perquè ens queda un minutet, 93 872 26 37, si volen anar a veure aquest concert de Embolica la Troca, ens han de dir quin any es va crear el grup, si l'any 2000, si l'any 2007 o si el 2014. A, B o C, 93 872 26 37. I parlàvem doncs d'aquest Book of Mormon, encara queden, és el març, encara sí. Queden molts mesos, però escolta, la gent ja ho té, que així ja ho tingui previst. Joan, abans que ens vegem les divendres de la setmana vinent, hi ha alguna cosa, que sí?
5: Sí,
4: el Pony Menut.
5: Sí, però ja és de la programació de la Fira Mediterrània.
4: Ah, és la Fira Mediterrània, això, sí, que ho tinc, sí, aquí, sí. Tinc la xuleta.
5: I el que sí que hi ha és que aquest cap de setmana, per Canal Taronja, doncs es passarà el Retaule del Flautista en 3 sessions, demà a les 9 del vespre, el demà passat diumenge a les 10, i a les 10 del vespre, demà a la 1 del migdia, demà passat, i el dia 11 a les 8 del matí. Els que no van veure el Retaule del Flautista, doncs tenen la possibilitat. I la setmana que ve parlarem, el Pony Menut ja l'haurem fet perquè haurà sigut dijous, però parlarem d'algunes de les propostes
4: de la Mediterrània,
5: la
4: tenim
5: que
4: aquí.
5: És per triar i remenar, i esperem que el temps acompanyi.
4: Aviam, l'Arnau no diu que torni, és a dir, no tindrem molt d'aquesta setmana. L'únic és que l'Arnau tan enllà no va, perquè això és a partir de dijous, però sembla que potser ens recuperaran les temperatures. Escolta, Joan, arribem, ens falten 3 minuts per la 1, ho deixem aquí.
5: Perfecte, doncs.
4: Ens retrobem la setmana vinent.
5: Fins la setmana que ve.
4: Que vagi bé, adéu-siau. Adéu. I acabem, com sempre, amb música, i ho fem ara amb la veu de Sergio Dalma i aquest Deixa'm oblidar-te. Nosaltres tornem dilluns. No, dilluns no, que és festa. Uf, tornem dimarts a les 12 del migdia. Adéu-siau, bon cap de setmana.

0: Radio Manresa.
1: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
2: Al Passeig del Riu 52, Manresa.
3: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6, i a Manresa, Àngel Guimarà 17. Temps de caiguda? A Núria Serratosa Perruquers, descobreix el tractament que potencia el rendiment capilar a nivell celular per un cabell jove per més temps. Vine i et farem el diagnòstic. Núria Serratosa Perruquers, 93 874 4364. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
4: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
5: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
6: Tria una carrera, tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
7: Aprofita els últims mesos d'assessorament gratuït a l'Oficina de Transició Energètica del GREM. T'ajudarem a fer la teva empresa més eficient, més sostenible i a compartir energia renovable. Descobreix la nostra nova app per gestionar ajudes i projectes. Truca al 93 874 80 48 amb el suport de l'ICAEN.
8: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
0: Ràdio Manresa.
9: O gent local, no? Doncs del territori que el que pugui oferir. Per celebrar aquesta 15a edició, en el nostre cas, incorporar una recuperació de la memòria històrica.
10: Uh-huh.
9: Com ho hem fet, això? Doncs a través de les anècdotes dels nostres avis,
10: sí,
9: que ens deien, ostres, doncs, per allà on passeu, per allà hi havia unes alzines que fa uns 80...

0: anys, hi havia, es deia que hi havia una gitana, i cada cop que els nens passaven per allà aquella gitana, doncs els hi prenia el berenar. I llavors marxaven corrents, doncs diem, bueno, doncs aquí hi passaran els nostres corredors, a veure si corren tant com havien de córrer els nens quan s'escapaven.
1: I això els corredors ho sabran? És a dir, hi haurà alguna placa o
0: sí,
1: alguna cosa que ho explicarà?
0: S'han distribuït uns flyers aquest any amb, marcant uns punts distintius d'aquestes anècdotes, no? N'hi ha una altra doncs, a prop de la rectoria havia sigut l'escola de Castelltallat, també sí. Fins als anys 50, si no m'equivoco, I, bueno, doncs, un dels elements també que es diferencia de l'actualitat, no? En aquella època, doncs, el rector era qui feia classes i es castigava d'alguna manera diferent als alumnes d'ara, no? Sí, i sí. Doncs hi va haver un alumne, bueno, en aquest cas era el meu avi, que deia, vaig fer una broma a classe que va fer riure tots els alumnes. I què va passar? Que el rector em va castigar a fer un pilot de 200 rocs a l'era de la rectoria.
1: Hosti.
0: Doncs per allà passaran els corredors i que no s'entrempussin amb aquelles pedres.
2: Quan arriben els corredors els obsequiem amb una botifarra feta de Port del Bages, amb alls tendres i ceba confitada, feta per nosaltres.
1: Caram, això la del Reis, eh?
2: La del Reis.
0: També hi ha botifarra.
2: També hi ha botifarra. També hi ha botifarra.
1: Però la ceba confitada no.
0: No.
1: Vale.
0: I això... és un entrepà.
2: I això és de l'horta de la Gemma, de Cal Climent, sí, de la meva dona. Ho confitem, ho portem a la carnisseria de Cabrianes, ens la porten ja botifarra feta.
1: Clar, és que...
2: mongeta, bueno, és una celebració maquíssima. Evidentment, el crono hi és, però valorem molt més el fet de trobada de passants-ho bé. I un altre tret diferencial són els mateixos premis, que ara sí. Moltes curses ja estan... agafant aquest camí del premi identitari del territori,
1: sí.
2: Però jo no sé si sóc molt agosarat, però jo diria que el campionat Maki va iniciar aquesta tendència dels premis que no eren de valor econòmic, però sí de molt de sentiment i molt de territori.
3: Felicitar-los perquè, pensant en perspectiva, quan comentàvem fa més de 10 anys, no?, que es va fer la primera cursa...
1: Bueno, 15 celebren ells i vosaltres, a la Bell Rei?
2: La setzena.
1: Imagina't.
3: Doncs una mica van ser precursors de tota aquesta cultura que es porta avui dia de barrejar esport amb altres valors per una mica treure la gent de casa i si pot ser en família i fer aquestes activitats. S'ha de valorar doncs, aquesta cursa que barreja sobretot història. Ells diuen que sense política pel mig, però evidentment hi ha una història, la dels maquis, que és interessant. Molta gent jo crec que va descobrir aquests personatges i tot el que al voltant a través d'aquesta cursa. Crec que al principi es relligava molt també amb aquesta exposició que hi ha a Castellnou.
2: A la pàgina web del campionat hi és tota aquesta explicació, i explicació dels maquis, vol dir que, però defugim del tema polític, sí, no? però hi és, sí, completament d'acord.
3: I que també hi ha aquest rerefons que qui vulgui informar-se doncs també, i això doncs barrejar que avui en dia es fa molt gastronomia amb territori, són també pioners en obrir camins d'on no hi passava la gent normal, aquests corriols i aquests caminots, no?, per on transitaven els maquis, que ho feien precisament per no ser descoberts i perquè allà no hi voltava ningú, excepte segurament els pastors i la gent d'allà. Tot això és molt potent i avui dia doncs, té molt sentit, i ells ho estan fent des de fa més d'una dècada.
1: Clar, perquè entenc que deveu haver, clar, és el que dius tu, Sergi, heu recuperat molts camins gràcies a això.
0: I tant.
2: I els mantenim.
0: I els mantenim, exacte.
2: Perquè no és només recuperar. Si hi ha alguna subvenció, per exemple, de municipal, intervenen amb algo, però el manteniment, si no hi ha subvenció, d'aquí 4 dies desapareix una altra vegada.
0: Sí. Ho dèiem justament en una conversa a Castellllat amb els veïns del poble. És una eina també per donar a conèixer a la gent que és de fora del territori la importància que té conservar-lo, no? Perquè quan hi ha aquests incendis forestals d'aquest estiu i anteriors, clar, si diuen un nom d'un poble potser no es coneix, o d'un municipi inclús, no? Això a partir de Montserrat, que hi ha allà més endarrere, però ostres, és com una altaveu de dir que si no es cuida aquest territori, si no es... potser més les persones de ciutat no entenen la importància, no?, de la pagesia.
1: Totalment.
0: De la feina agrícola. I d'aquesta part de subvencions a nivell de la gestió forestal, doncs després no costa d'entendre, no?, quan hi ha incendis i es volquen els recursos.
1: Que trobo que tenen en general les curses tant de muntanya com no de muntanya, però de muntanya, com que la meta normalment doncs, és un lloc medi natural, més rural i més bucòlic, per entendre'ns, és que un cop l'acabes es genera com un ambient festiu, és terapèutic, em dona la sensació, no? Vull dir, que poden, no ho sé, es poden alliberar moltes tensions i també no sé si aquest ambient que es crea un cop ja hi ha l'arribada també us retorna a vosaltres d'alguna manera.
0: Nosaltres ho vivim molt i ho diem, que es vol que tantes generacions del poble, no, com a voluntaris per aquell dia, que potser amb altres actes no passa, però justament creiem que és per això, per aquest ambient festiu que genera, i al veure persones d'altres entorns doncs, que també disfruten això del nostre entorn, del nostre territori, i ens ho passem tots.
1: I aquest ha valgut la pena, no?
0: Sí,
1: hem treballat, però ha valgut la pena per veure això.
2: La meva experiència, que sóc el que poso la botifarra o les mongetes...
1: Bueno, però hi ets al final.
2: Al final, i els veig a passar tots, és que tenen una cara de patiment, de destrossats, però amb una alegria. I és boníssim, eh? Et sents, uah, genial. Passeu,
1: passeu... Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts 6 d'octubre. I com ja ho vaig avançar fa un parell de setmanes, els dimarts, no tots però bastants, els dedicarem a parlar d'un món laboral cada cop més canviant i complex. Perquè el concepte de treballar ha canviat molt, i també la percepció que tenim de les feines per tota la vida. Abans se n'alaven, ara en canvi sembla que ofeguin. Sí, la societat hem canviat completament, i si hi ha algú que ha experimentat aquests canvis de percepcions i prioritats dintre del món laboral i empresarial, és el Josep Candàliga, director de l'oficina que l'empresa de treball temporal GCT Plus té a Manresa. Què tal, Josep?
4: Bon
1: Com
4: dia.
1: Estàs?
4: Bon dia.
1: Ben tornat.
4: Sí, no?
1: Home, jo encara tinc bastantes preguntes per fer-te.
4: Vale.
1: Com, per exemple, i estimada audiència, a veure què us semblen. És inevitable associar la feina temporal amb precarietat o... Quines habilitats personals s'està veient que cada vegada tenen més valor dintre d'una empresa? Això, Josep, ens ho contestaràs d'aquí un moment, perquè abans, a la meva banda esquerra, tinc dues persones que d'aquí uns quants dies ens faran viatjar uns quants segles enrere, perquè ens presentaran quatre castells del nostre territori, que són els castells de frontera, no? Construccions que durant segles van marcar i defensar els límits d'un territori i que avui encara formen part del paisatge del Bages, de la nostra comarca. El Pep Garcia i la Laia Munts, de Patrimoni Obert, ens porten aquesta proposta que posa al centre no només una visita per conèixer la història del castell, sinó que també hi aportaran música, cultura popular, gastronomia, activitats pensades per redescobrir aquests espais d'una manera diferent. Patrimoni Obert ja fa uns anys que treballa precisament per apropar el patrimoni del territori a la ciutadania, i és per això doncs, que en teníem moltes ganes. De fet, tu, Laia, ja ens havies visitat... Sí. No me'n recordo per què era. Pel documental de l'Escola de Fonollosa, no.
5: Per presentar el projecte, potser.
1: Per presentar el projecte de Patrimoni Obert, poder sí. Bueno, sigui com sigui, el Pep és el productor tècnic d'aquesta proposta, que ara desvetllarem el nom, i la Laia és la directora de Patrimoni Obert. Aquesta proposta, que es diu Aplecs de Tardor, va començar l'any passat, i amb alguna cosa que es deia el camí de l'aigua, amb alguna cosa vinculada amb l'aigua, i aquest any heu optat per anar cap als castells, no?
5: Sí.
1: Feu-nos en 5 cèntims abans de tornar-me a anar amb el Josep, perquè haurem de fer un ping-pong, però sí. També us convido a que això sigui com un menjador de casa, que tu, Josep, puguis aportar i puguis preguntar, i vosaltres també pugueu preguntar amb el Josep. És a dir, expliqueu-nos els aplecs de tardor, per què els castells aquest any... I dates, agendèmia.
6: Home, jo el primer que diria és que recuperem un nom, que és el dels aplecs, que és un nom d'antes, que es deia, de quan en aquest país, els pobles petits sobretot, l'aplec era el moment àlgid de l'any, eh? I de fet els aplecs eren anuals, i era el moment en què tot el poble, no, tota la contrada, es reunien en un lloc, un castell, una ermita... I perquè allà hi havia la festa grossa, eh? Les festes majors eren una cosa, però els aplecs eren encara més importants que la festa major, perquè pel punt de trobada intergeneracional i territorial, que en diríem. Llavors, recuperem la figura dels aplecs, perquè en el fons, ara ho parlava abans amb la Laia, des del Covid que vam descobrir que fer coses petites era més interessant que fer coses molt grosses i molt macros de molta gent. Clar, nosaltres fem uns aplecs petits, en llenguatge de màrqueting cultural en diríem petites delicatessens, perquè són quatre aplecs en quatre castells on hi ha quatre activitats per 200 persones màxim. Per tant, és una manera de gaudir d'una cosa que de vegades és allò, lo gros és gros, però lo petit és lo bonic, I barregem quatre experiències, que en llenguatge de màrqueting ara diuen experience, no, quatre activitats.
1: No, llenguatge de màrqueting, perquè ha de ser un llenguatge de màrqueting. Escolta'm, en català
6: I per tant, són quatre oportunitats, quatre matinals, de gaudir d'una descoberta al voltant de quatre castells, on a més, però ho explicarem, hi ha unes visites guiades i compartides i explicades molt de prop, i quatre espectacles, quatre concerts, i un tast al final del migdia, que per tant dius, recuperem els matinals també, que a vegades semblava que la cultura ha de passar a les nits, matinals, aplecs, vull dir que la primera declaració d'intencions dels aplecs de Patrimoni Obert és aquesta redescoberta i reivindicació d'una altra manera de plantejar activitats amb un lloc especial, amb un format especial i amb una quantitat de gent que fa que et puguis conèixer i reconèixer i trobar-te i compartir-ho amb tranquil·litat.
5: En aquests municipis del Bages Occidental, no? Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, tenim un mapa de patrimoni amb més de 1.200 elements, o sigui, molt patrimoni. I molta de la gent que hi vivim, de vegades tampoc coneixem, no? Aquelles pedres que passes per allà, i, bueno, sí, però totalment. No coneixes la història d'aquests elements, no? Llavors, una mica el que busquem en Patrimoni Obert és fer un petit tast perquè tothom coneguem, doncs, Sant Amans, per exemple, l'any passat, no? Passaves per allà a l'eix transversal i passem a diari. Doncs que tothom ens emportéssim, no? Una mica el coneixement de què són aquelles pedres, no? I si algú vol saber més, doncs ja hi ha les visites guiades, que tu pots anar i t'explicaran.
1: Exacte, no és per erudits. No. Diguéssim, és un primer contacte.
5: Ah, exacte. I que sigui obert a tothom, que la gent se senti això, petits, grans, tothom pugui, no? Com disfrutar de la festa i posar en relleu doncs, aquests elements patrimonials que en tenim molts, llavors busquem cada any un fil conductor diferent. Per això l'any passat era el Camí de l'Aigua, no? Aquest relat que vagi variant ens permet cada any anar escollint elements diferents. Aquest any és els castells de frontera.
1: Molta de la feina que feu, si bé no tota, és per amor a l'art, no, Laia?
5: Hi ha gran part, jo diria, el 80% funcionem amb voluntariat i sort n'hi ha. O sigui, hi ha una gran xarxa de persones voluntàries que hi destinen hores, que hi destinen feina, vull dir que això és fantàstic.
1: I desmentim que estiguin jubilades, perquè en publicacions que heu fet a l'Instagram he vist Genissos Fronteres, Oriols Gasulles, vull dir que ostres...
5: Sí, i després hi ha una part de professionals, quan s'ha de fer un documental, per exemple, s'ha d'anar a buscar això, un Genís Frontera, una Marta Ripollès, o sigui, algú que és, no?, el Marc Plana Gomà, o sigui, algú que és tècnic amb la seva feina, no?, jo mateixa, vull dir, quan busques algú del sector, doncs, o el Pep, hi ha una part que és tècnica, no?, i que, per tant, però, diguem-ne que no ho fas a preu de mercat, o sigui, hi ha part de vocació, hi ha part de dedicació, hi ha part de voluntariat amb aquestes feines que fem també.
1: Hi ha una part, no?, de passió. Exacte. I de voluntat de divulgació, no?
5: Exacte.
6: Bueno, és que la paraula passió, si la traiem de l'equació, desapareixen moltes coses, amb el món laboral i
4: moltes coses.
6: I el món cultural, per descomptat, sí. No? Però la passió, per què pots tenir voluntaris del territori que tenen ganes de poder explicar el seu territori i perquè vindrà gent a descobrir per la passió que tenen ja innata pel lloc on viuen. Si després, a partir d'aquesta passió, generes un projecte que dona rèdits perquè altres en ve a visitar, la passió dels propis
4: habitants...
1: És que això seria fantàstic.
6: Valor,
1: poder treballar sempre del que t'apassiona, sí, no? Una mica.
6: Jo dels aplecs de l'any passat recordo dues coses. Una... L'any passat ningú sabia què anava a veure i en quin format, I gràcies als que vam venir l'any passat sense saber on els portàvem, Quan vam veure que el format era molt amable de petit comitè, i les guies, què passarà? Cada guia, al davant hi havia un guia, amb una passió per explicar-te cadascun la seva àrea, que la gent deia, a més, quan ho expliques amb passió, si en saps i ho expliques amb passió, qui ho rep ho entén tot.
5: I les entitats, amb aquesta passió, també juguen les entitats. O sigui, per exemple, l'aplec de Quaner, i els amics de Quaner que ens estan ajudant. I ho fan des d'aquesta passió que tenen, no?, per aquest lloc, que se l'estimen. I, per tant, una altra entitat que volem posar en valor, ostres, doncs tots som patrimoni obert i aquí ens apleguem i estem tots per l'aplec. Vull dir que aquesta passió no només mou les persones, també ens mou les entitats, mou el territori, i això és la fórmula màgica que diu el Pep.
2: Jo penso que una de les coses, el voluntariat, vull dir, sí que és veritat que és una cultura de casa, de la cada casa que ho han viscut i a vegades s'enganxa. També hem de dir que, bueno, tots que hem estat en entitats i estem encara en entitats vigents, costa molt de que s'incorpori la gent jove,
5: bueno, que hi hagi relleu.
2: Amb els relleus, no? Jo crec que tot aquest concepte l'estem patint en molts d'àmbits. En molts àmbits, per què? Perquè jo crec que tenen unes altres prioritats i no hi ha aquell ganxo que s'hauria de tenir. Ja et dic, sempre hi ha excepcions i ni seran sempre, no? Però sí que vas veient entitats i dius, sempre veus les mateixes cares.
5: Sí, sí que em surti.
2: I amb el tema de fins i tot amb l'edat ja de jubilats i tot i més, i veus que aquell pas, no sé de què és culpa, vull dir, però al final costa molt de tenir allà gent que s'incorpori per poder trobar un relleu en breu, no?
6: Jo amb això estic d'acord a mitges, les entitats intentem tenir relleu a una cosa que hem creat nosaltres, a la nostra imatge i semblança, i que els joves, però en aquest moment, avui, qui està al carrer reivindicant unes coses sobre l'habitatge?
5: Jo és el que anava a dir. Jo és el que anava a dir. És a dir, hi ha militància política, que sí que es fa apassionadament i des del voluntariat, perquè potser també es veu un objectiu molt clar. Però sí que és veritat que la part potser més cultural, perquè també ara se m'acudia allò de dir, quan tu organitzes alguna cosa des del voluntariat i passes hores perquè t'apassiona, et pots sentir dir, però per què t'atabales tant, que no cobres? Doncs tranquil·la, no? Aquest, que no cobres? Que no et paguen per fer això? És a dir, que de vegades també tendim a dir com que les coses es fan des del voluntariat han de ser més, no cal que t'hi esforcis tant, no? Llavors, això m'entristeix, però alhora ha hagut de servir per valorar més els drets de les persones a l'hora de treballar, no?
6: Ha d'haver-hi un equilibri. La diferència entre una persona fent una feina cobrant o sense cobrar, el sou hi és o no hi és, però la dedicació professional hi ha de ser igual. Si després cobres o no cobres, les coses molt potents d'aquest país i d'aquest territori s'han fet amb gent sense cobrar, però fet amb el mateix rigor que si fossin professionals. Llavors, quan entrem en professionalitzem coses que vol dir que les cobrem, estem parlant d'una altra cosa. Jo crec que els que tenim una edat, 50, no? Tots més jove,
2: Els tenim 50.
6: No, vull dir que parlem del relleu de les nostres coses mirant els joves, però jo crec que hauríem d'oblidar de les nostres coses i mirar-nos els joves amb els seus negociats i les seves inquietuds i les seves passions i descobriríem coses que...
5: Sí, no. Perquè lligat amb això jo diria que, per exemple, els pobles, no? amb aquests pobles, jo sí que veig que si tenen passió i identitat, o sigui, si generen una identitat, un vincle... Sí que hi ha relleu, perquè, per exemple, les caramelles d'aquests pobles, moltes s'han recuperat i va gent jove. I és
1: el futbol sala.
5: O el futbol sala, o bastoners, o esbar d'ensaire, per exemple, l'esbar que veurem, Cor de Catalunya, i balla gent jove, i ho fan des del voluntariat i des de la passió. Llavors, Pessebre Vivent, la nit viva, o sigui, hi han cosetes que si aquests joves hi creen una identitat i s'ho estimen i això... Ostres, també ho impulsen, no?
6: Una part dels aplecs molt important és la part que apliquem i que aportem amb persones del territori, i l'altra és que també tenim artistes convidats, no?
5: Clar, home, és la cirereta també del pastís.
6: Que fan que enllacem les dues coses,
2: clar,
6: no?
2: Això, llavors...
6: Tenim la Caravaggia, que és una formació de música del Renaixement i el Barroc excepcional, que en el seu currículum hi ha un moment d'inflexió que la Caravaggia, farta de treballar només per Europa... creen un programa més econòmic per poder ser contractats aquí, perquè aquí no se'ls contractava.
5: Són catalans, eh?
6: Escolta, sí, bueno, el director de la Caravaggia pràcticament és Lluís Coll, que més de Manresa, bueno, de Sant Vicenç. És un producte excepcional, d'una qualitat excepcional, i que els podem veure a l'església de les Torres de Fals, no? En un lloc, el Marcel Caselles que és un dels grans creadors, recuperadors del folk d'aquest país. El Marcel Casellas té un historial artístic que el remunta a l'Orquestina Galana, ara em surt el nom, bé, l'Orquestina Galana, que era la gran orquestrina que recuperava el ball de festa major popular. L'Orquestina Galana, que venia cada any per Carnaval a Manresa, a la Pista Castell, era l'orquestrina de ball tradicional fet per gent jove, més impressionant que hi ha hagut. Marcel Casellas després ha fet una trajectòria i faré un concert que barreja coses de folk amb coses d'arrel, amb coses de molt personals, a Rajadell.
5: A Quaner,
6: eh?
1: Sí.
6: A Rajadell, a l'Esbart, amb l'Esmuc. L'Esmuc és la gran escola de música
3: sí.
5: de Catalunya. Sí,
6: tocaran un repertori escrit pel Manel Camp, una suite... Sí. Que la va escriure l'any passat el Manel Camp la va escriure, la va interpretar, i aquest any li hem dit reescriure-la per cobla, i l'Esmuc interpretarà la música de Manel Camp i l'Esbart la ballarà, no?
3: una
6: barreja,
1: una passada,
3: sí, és un engranatge,
6: i buscàvem una cirereta i tenim el Manu Guix.
5: Aquest any hem creat un nou model que és novetat, que són els aplecs d'escola, perquè per nosaltres també era molt important que els alumnes d'aquestes escoles coneguin el seu territori i, per tant, visquin els aplecs, i fem un aplec amb l'escola Els Estavets de Baix de Torroella a Quaner, el format que hem explicat, però pensat per l'escola. I després un altre per l'escola de Fonollosa, i bueno, esperem que aquests alumnes puguin gaudir també d'aquest patrimoni, que se l'estimin, que el coneguin.
3: Inversió,
5: i que el...
3: és una inversió.
5: Totalment.
6: I que el dia que fem els alumnes que ven al plec de l'escola, que el fem a les Torres de Fals, amb la Caravaggia.
5: Sí, sí.
1: Ah, veus, quan venen els alumnes?
6: El mateix espectacle del dia dels adults, fem una sessió amb dos concerts més petits, però la Caravaggia, música del Renaixement i del Barroc, per alumnes que segurament no han vist mai una formació de música del Barroc, mantenir aquest mateix nivell de proposta, que és
1: d'acord, molt
6: bé. Per tant, no estem fent una versió infantil, no, estem fent adequant la versió dels grans a un altre nivell, però estem oferint el mateix. Passeu.
4: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres 7 d'octubre, i queda una setmana i un dia perquè Manresa torni a convertir-se en el punt de trobada per excel·lència de la cultura d'arrel, amb una nova edició de la Fira Mediterrània, una edició en la qual espero ja tenir veu, perquè ja veieu com estic avui. Del 15 al 18 d'octubre, la ciutat acollirà la 29a edició d'una fira que aquest any posa el focus en un concepte molt concret: la participació. La idea de fer que la cultura popular no sigui només una cosa que mirem, sinó que sigui una cosa que vivim, que compartim i en què hi participem. I és per això que avui, a banda de parlar de totes les propostes o d'algunes que tindrem l'oportunitat de degustar la setmana vinent en el marc de la Mediterrània, també posarem el focus en tot allò que hi ha al darrere d'aquest gran mercat de les arts d'arrel. Dels artistes, dels creadors, dels músics i dansaires, però també de les entitats i del teixit associatiu que fan possible que aquesta cultura tradi continua viva i, sobretot, continuï evolucionant. Per fer-ho, ens acompanyen quatre persones que ens permetran acostar-nos a aquesta realitat des de diferents perspectives. D'una banda, a la meva esquerra, tenim el Jordi Fossas, que serà també el meu salvavides si jo no tinc veu per fer preguntes, que és el director artístic de la Mediterrània. Què tal, Jordi, com estàs?
7: Molt bé, molt bé. A punt de fira, ja.
4: A punt de fira. Bueno, jo en tinc unes ganes que no t'ho pots imaginar. Al seu costat tenim... No, anem a la banda dreta. A la banda dreta, perquè així us diré totes dues, tenim, per una banda, a la Marina Escoda, que és responsable del programa d'impuls de dansa d'arrel. Hola, Marina.
8: Hola,
4: què tal? Després ens explicaràs en què consisteix aquesta iniciativa. Al seu costat tenim la Núria Lozano, que és la responsable del programa d'impuls a la música d'arrel, que després ens explicaràs en què consisteix. I per últim tenim a la Clara, que la Clara és... A veure si el prompter baixa una miqueta més ràpid i així puc saber... Bueno, explica'ns-ho tu, Clara, a veure, tu qui ets?
9: Jo vinc com a presidenta de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals.
4: A mi el que m'agrada és que reduït, ho dieu Fem-ho de traca.
9: Fem-ho de traca, sí, és fantàstic. L'acrònim de,
4: és fantàstic,
9: de les cicles.
4: No ho podríeu haver fet millor.
9: Amb un petit ball de cicles, perquè no estan ordenades, però ens agradava més com sonava Fem-ho de traca.
4: Clar, és que és brutal, em sembla fantàstic. Llavors, ja que comencem un moment per tu, Clara, explica'ns una miqueta quin paper hi té aquesta entitat dintre de la Fira Mediterrània.
9: Doncs amb la Fira Mediterrània ja fa un cert temps que estem en converses, no? Ja d'edicions passades, i que hem anat doncs, trobant-nos, reunint-nos per veure també com podíem incorporar el ball participatiu d'arrel tradicional, que és l'activitat que ens mou a la federació, cada vegada més a la fira, que ja fa un temps, abans que la federació existís formalment, la fira ja tenia present també aquest àmbit de la cultura popular i ja hi era present, però hem anat tenint diàlegs, no?, i trobades i una mica teixint sinergies per poder que tingui potser una visibilitat major, no?, dins de la programació de la fira. I aquest any, que el lema de la fira, l'eix central de la fira era la participació, doncs hem estat treballant més colze a colze per poder doncs, incorporar aquesta participació i el ball participatiu a la fira. I per això, per primera vegada a la fira, per exemple, hi haurà tallers de dansa, no?, que és una de les eines que nosaltres fem servir mm-hmm. també molt a les entitats que estem dins de la federació, i també és una de les coses que promovem, no?, les ballades participatives d'arrel tradicional, amb el format a vegades que hi ha també un mestre de dansa que ensenya les danses que es ballen perquè més persones que no coneguin les danses s'hi puguin incorporar, i també el format de tallers, que també és un format que ens agrada molt, no?, perquè pot facilitar que nous públics s'acostin a aquests gèneres.
8: Dedicar una fira a la participació ja fa anys que en tenim ganes, perquè ja vam incorporar fa uns anys, per exemple, ball folk, ball participatiu, fa anys que la fira, com deia la Clara, que se n'ha fet. Per una altra part, ja vam incorporar l'Hostal Cantut fa, crec que, 4 edicions a la fira, amb aquesta voluntat precisament de com a, si ens centrem en aquest concepte de fira, creiem que el nostre eix són les arts d'arrel, com has explicat, per tant, tot allò que parteix de cultura popular, de tradició, si una característica té forta és aquesta presència de comunitat i de participació, precisament, no? De trobar-nos. Per tant, a l'hora que parlem de mercat, de fira, termes que a vegades ens poden costar més de parlar-ne, el que volem és que els professionals puguin contractar un concert de la Judith Nederman, de l'Arnau, d'Omac, de Luca, que ja en parlarem, un concert també d'un grup que fa ball participatiu, però que el que volem obrir la mirada és de tots els professionals que ens visiten, és que poden organitzar aquests contextes també participatius a casa seva, és a dir, que poden generar tallers, que poden generar dinars cantats, que poden generar balls participatius, que poden generar interseccions entre entitats de cultura popular i el teixit professional de la cultura de casa seva, és a dir, que quan parlem d'arts d'arrel no només parlem d'aquells artistes professionals que creen espectacles, que per nosaltres és un eix importantíssim, sinó que també parlem de tot un teixit associatiu que fa cultura popular i que estimula a fer-la, però també que parlem de cantar, de tocar, de ballar, i que es pot generar contextes perquè això passi.
1: És la manera, no? O sigui, tots venim d'aquesta arrel, no? És la manera de fer-nos la nostra o de recordar que també venim d'aquí, no? Vull dir que em sembla interessantíssim. I res, continuant amb això dels balls participatius, com es materialitzaran a la fira? És a dir, hi haurà algun espai concret on hi haurà diversos, una mica la gent que ens miri des de casa, si s'ha de reservar alguna cosa a l'agenda, cal tenir experiència, no? Quin tipus de balls? A veure...
8: A nivell d'espais, aquest any provocar això ens ha provocat uns petits moviments que crec que són bastant importants, i amb ganes de continuar. Igual que aquest any parlem de participació, no és que aquest any voldrem que tothom canta, balli i toqui, i l'any que ve no. És a dir, que el que passa aquest any, la voluntat és que tingui continuïtat. Ha vingut per quedar-se. No? Llavors, aquest any la taverna Cervesa Guineu, que continua als jardins del casino, per tant això continua igual, serà un espai especialment per cantar, per ballar, per tocar i de trobada. Per tant, hem descongestionat una mica algun concert de la taverna que anirà a plaça Sant Domènec. Per tant, la plaça Sant Domènec es converteix en el principal escenari a l'aire lliure de concerts. Vale? I per tant, hi tindrem dijous, divendres, dissabte, vespre, nit, i dissabte i diumenge al migdia, com qui diu, els principals concerts, amb aquest concepte de públic que escolta des de plaça, balla també,
1: I accidentalment pot passar per allà, no?
8: I que passa per allà, els principals concerts de l'aire lliure de la fira. Mentre que la taverna tindrà taules, cadires a dintre també, espai per ballar, Per tant, serà durant el dia un espai sobretot de trobada professional. Volem que els professionals tinguin aquest punt de taverna, aquest punt de trobada, de fer una cerveseta, però de lligar un bolo, de fer una reunió, és a dir, que tot això també passi a la taverna per, a l'acabant-s'hi el vespre nit, doncs amb més presència de públic i de ciutadans, doncs que sigui aquest espai doncs, per cantar, per tocar, per ballar, per tant, és on hi haurà els tallers, on hi haurà els balls participatius, etc. No? Per tant, la taverna agafa aquest caire, la plaça Sant Domènec, aquests concerts més concerts de fira, per dir-ho d'alguna manera, i la part aquesta que també hi havia plaça Sant Domènec de cultura popular...
1: Correcte, amb la Tradi Llibreria,
8: exactament,
1: etcètera.
8: A Caramella, el Festa Festa, sí. Es trasllava a la plaça Neus Català, ara que pràcticament tenim les obres acabades doncs amb Cris Rei i el tram final del passeig, sí. D'aquest primer tram de passeig, vaja, pues serà on s'instal·laran totes aquestes parades més vinculades a l'associacionisme de cultura popular, i on hi passarà una programació també de ballar, de tocar...
1: També, també, molt participativa.
8: També participativa, però amb aquest fet també de fer cultura popular, no? D'uns bastoners que treballaran amb els Brothers Bros, celebrarem els 75 anys de la Pubilla.
9: Tu abans preguntaves com funciona això, se n'ha de saber, no? La premissa bàsica és que no cal saber-ne per posar-s'hi, només tenir ganes de passar-s'ho bé. Llavors tothom hi pot entrar d'una manera respectuosa, d'una manera lliure, espontània, i aquesta és una de les essències, no, del ball participatiu, que és obert a tothom i té una voluntat molt inclusiva. Llavors es donen dinàmiques molt boniques, no, de veus coses... Veus ballar la gent així amb una relació molt comunitària, intergeneracional, no? Veus gent petita, gent gran...
1: És el que t'anava a demanar, Clara, que bonic. Tu deus tenir un llarg recorregut o molta experiència dintre del ball participatiu. Hi ha algun moment o alguna anècdota que recordis de dinàmiques que es creen o que generen que marquin un abans i un després també potser en l'estat d'ànim de les persones?
9: Sí, jo fent ballades, sobretot quan les fem al carrer, perquè a vegades es fan en sales, així, que també està molt bé perquè et permet gaudir en unes condicions, però quan són al carrer permet molt això, no?, que gent que passa per allà i es queda com de dir, què fan aquesta colla aquí, no?, un diumenge a la tarda, allò, què està passant aquí, no?, i s'hi acosten, s'ho miren una mica de lluny, i llavors per mi hi ha un gest molt bonic de la gent que estem habituats a córrer aquestes ballades participatives, que és aquest gest d'oferir la mà a algú que veus que mira amb curiositat, no?, o que té ganes i el convides a ballar. I això penso que en pocs... que potser en d'altres ambients no es dona tan fàcilment, o potser les persones no tenen tant la cultura aquesta de treure a ballar algú que veus que té un interès o que està mirant amb curiositat. També penso que culturalment, i això ho hem parlat en alguns debats que hem fet des de la federació, som una cultura que balla poc, no? I que perd aviat les oportunitats d'explorar moviments, de deixar-se anar a nivell corporal i tot, no? I llavors, a vegades, no?, com que ens hem desconnectat d'aquest moviment corporal des de la infància, després, a certes edats adultes, no?, com ara posar-me a ballar, ostres, jo això no en sé, si s'han de saber uns passos, si no ho faré bé, si...
1: Marina, això que diu la Clara, jo crec que et deu interpel·lar directament. Què en penses com a membre del projecte d'impuls a la dansa d'arrel?
10: Totalment, estic molt d'acord que som un país que potser balla poc, no?, que balla poc, que hi ha alguna cosa darrere que s'ha perdut aquest lligam amb el que és el moviment, no? I crec que és veritat que és un entorn, no?, tot el que és la cultura popular, i és un tipus de ball que l'important no és ballar bé, sinó l'important és compartir aquest ball amb algú. I quan aquest compartir és amb algú, com deia també, no?, que és algú de proper a tu, algú més gran que tu, la teva mare, el teu avi, sembla que l'entrada i el vincle que es genera és molt més potent que vaig a ballar perquè em mirin només, no? Mm-hmm. Sinó vas a ballar perquè formes part d'una cosa més gran, que és aquesta comunitat que d'alguna manera ens uneix a tots i que ens representa, no?
1: En certa manera, el programa d'impuls a la dansa d'arrel té una miqueta aquesta voluntat, no?, de dir, si hi ha projectes de dansa, fem-lo realitat, no? Perquè també hi ha de tenir un lloc. Explica'ns una miqueta,
10: sí,
1: si voleu fer a dues veus.
10: El programa d'Impuls, sempre diem que aborda diferents capes, no? Llavors hi ha una capa que hi ha projectes que estan que són de creació, que són projectes que aborden, parteixen des de la dansa tradicional, des de la dansa d'arrel, però que hi ha un discurs a darrere conceptual i fins i tot un tipus de moviment o hibridació amb altres disciplines o portar de la mateixa dansa la cultura popular a un nivell molt més enllà, no?, de creació i d'investigació. I aquests projectes formen part de... estan programats a Fira i els podem veure, no? Però aquesta és una capa com més professionalitzadora. Hi ha una altra capa que interpel·la tot el món associatiu, i amb aquest any precisament, bueno, després el Jordi ho pot explicar, hi ha diferents esbarts que cadascú té la seva mirada i que cadascú ens explicarà una història des de la seva manera de fer, des del seu grup, des del seu col·lectiu, no? Però després també hi ha una capa, que és aquesta cultura popular, que és aquesta base des d'on parteix tot i que tots aquests projectes que he dit, tots veuen d'aquí.
1: Aquí, evidentment, inevitablement em surt Obrador d'Arrel. Clar, l'Obrador d'Arrel, que quants anys fa que va néixer?
8: Pues mira, estem ara presentant els projectes de la sisena edició.
1: De la sisena edició. Clar, l'Obrador d'Arrel no s'entendria sense aquests programes d'impuls, i aquests programes d'impuls tampoc s'entendrien sense l'Obrador d'Arrel, no?
8: De fet, actualment el concepte Obrador d'Arrel és paraigua de tots aquests, no? És a dir, ara definim com l'Obrador, com aquest programa d'impuls i de suport a la creació i producció pels artistes que treballen amb aquestes arts d'arrel, amb dos grans programes, els programes d'impuls i el programa de coproduccions, vale? Que llavors és el que presentem com a Obrador i que aquest any hi ha 19 projectes a la Fira que han tingut la coproducció de Fira. Ara, lo interessant, crec, de tot això és, per una banda, aquesta circulació, no?, com aquest ascensor, per dir-ho d'alguna manera, que pot ser un programa d'impuls, d'ajudar-te amb tot el que explicava ara la Marina, fins doncs a arribar a tenir un suport a la coproducció de la Fira, per tant una posada a la circulació en el sector. I després, per mi, l'altre gran interès de l'Obrador és aquesta xarxa que està generant.
1: Jo us volia demanar, ja que cap dels que m'acompanyeu avui a la taula sou de Manresa, com és percebuda la Fira Mediterrània i tot el que envolta la ciutat en el marc de la Mediterrània des dels vostres entorns? Perquè de vegades és el que passa sempre, no? Quan passa a casa, els manresans i manresanes la donem tant per suposat que potser no la valorem tant com algú que ve de fora. Per tant, des dels vostres entorns, com és percebuda la Fira?
11: És difícil la pregunta, perquè nosaltres estem tan posats en el món aquest que al final no som manresans, però tot el nostre entorn està molt vinculat. Llavors és
10: a la gent, a la gent de Terrassa, de la Fira,
1: no? Doncs sí. Jo què sé, els vostres amics de sempre, la gent del sector.
10: Clar, jo sóc terrassenca, el que passa és que em veig Fira Mediterrània com a sector, formo part del sector. Clar, llavors no ho veig tant com a terrassenca, sinó que si formes part d'aquest sector, Fira Mediterrània està a la teva agenda d'una manera superevident. I de fet els meus amics ja diuen, bueno, la setmana que ve no existeixes, no? I dic, no, vull dir, em situo a Manresa, però no només la setmana que ve, sinó ja fa molt temps que estic, molts dies que estic treballant, no?
1: És a dir,
10: no és
1: el sector...
10: No és tant des de Terrassa, sinó que el sector és evident
1: present.
10: Que...
1: Sí.
11: I jo crec també pel sector de la cultura tradicional i popular, però després pel sector cultural, jo crec que és una fira que, bueno, i clar, jo com que hi soc, com que hi participo, no sé si queda gaire bé, però que és una fira que està molt ben valorada, perquè des d'altres sectors culturals, és com hi ha diverses fires a Catalunya i jo crec que la Fira Mediterrània la gent se l'estima molt.
1: La sensació també és que està molt cuidada.
11: Sí.
1: Molt cuidada, no hi ha res descuidat.
11: És cuidada i també la sensació de que la gent que ve diu, ostres, que quan hi vens també et sents cuidat, saps? Una mica, que no és un espai, els espais, no és una fira enorme d'aquestes que no t'hi trobes, però en canvi trobes gent que, no sé, amb qui pots fer intercanvi, pots... I jo crec que és una de les fires ben valorades del país.
10: Sí, és una fira que està acotada amb allò que pot assumir i que és coherent amb el discurs que està ensenyant. O sigui, allò que està dient és el que vens aquí i ho veus. Passeu,
4: passeu. Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous 8 d'octubre. I no sé vosaltres, però per mi els dijous tenen un gust indiscutible de cultura.
1: El cap de setmana s'apropa, les ganes de fer plans més lúdics s'intensifiquen, i és aquí on la tasca de prescriptors culturals que fem des del passeu-passeu pren tot el sentit del món. Perquè qui s'avorreix és perquè vol, l'ho ha dit d'una altra manera, qui no sap què fer el cap de setmana és perquè no ha buscat gens ni mica o perquè directament no mira Canal Taronja. Perquè aquí cada setmana intentem proposar-vos coses a fer durant els dies de festa i aquest dijous no n'és cap excepció. Avui parlarem de música i també de cinema i ho faré acompanyada de tres persones que tot seguit us presento. D'una banda, a la meva dreta, tenim l'Adrià Valls, alcalde de Castellbell i el Vilà, i el Josep Torres, president de la Capella de Música Borés de Castellbell, que ens venen a presentar el 46è Festival Internacional de Cant Coral de Catalunya Centre, que arrencarà ni més ni menys que demà, divendres, dia 9, i s'allargarà tot el cap de setmana. Parlem d'un festival que ha aconseguit portar, al llarg de més de 4 dècades, centenars de formacions nacionals i internacionals a la Capella de Música Borés i que enguany arriba amb un cartell d'allò més suculent que ja us ho diré ara, em fa molta ràbia no poder anar a la Sound Six perquè, primer, no sabia que encara estaven en actiu, ara en parlarem, i segon, no puc. Em fa molta ràbia. Després m'ho expliqueu, eh? Què tal, Adrià? Què tal, Josep?
12: Bon dia.
1: Bon dia. Seguim per això, perquè hi ha una tercera persona que serà un col·laborador habitual dels passeus de dijous, vindrà un cop al mes i ell és, ja el coneixeu de l'any passat, l'Arnau Vilaseca. Què tal? El nostre cinèfil de confiança.
13: Bon dia, què tal? Com estàs?
1: Jo bé, i tu?
13: Bé, molt bé, com sempre.
1: Sempre tenies com la secció a posteriori, és a dir, la gravàvem abans i sortia, i ara no, ara vens a plató.
13: Ara és una mica més caliu. Sí.
1: No, conversa.
13: Me n'alegro.
1: En conversa, perquè l'Arnau, estimada audiència, la secció que feia sempre de cinema, que la gravava del tirón, i a més sol, vull dir, jo gravava i ell...
13: Era un monòleg
1: que no es tallava mai, és a dir, és que no havíem de parar pràcticament mai.
13: Bueno, jo ho tallava perquè sabia que hi havia un temps, que així no continuava.
1: Vull dir. Exacte, no, vull dir, tu, si haguessis pogut parlar una hora, haguessis avui parlat tallen. Una hora tu sol. Avui et tallaré i si no m'ajudareu vosaltres, Josep i Adrià. Doncs l'Arnau, per fi, a plató, un dijous al mes ens vindrà doncs, a recomanar pel·lícules que ja sigui, que són d'actualitat perquè estan a la cartellera dels cinemes o que són d'actualitat perquè hi ha un tema d'actualitat que les interpel·la, no? I en aquest cas em sembla que és més aquesta segona...
13: És aquesta segona. Tenim molt bona cartellera igualment, hi ha la Bola Negra, etc, però és la segona, sí.
1: És la segona. I ja us desvetllarem què és perquè abans toca parlar de música, toca parlar d'aquesta nova edició del Festival de Cant Coral, del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre, que comença demà, no sé... Com van els preparatius? Si ho teniu tot a punt, què?
14: Vols començar?
1: Els nervis?
14: Sí. Bueno, tot a punt no està mai fins l'últim minut, perquè hi ha mil coses per lligar, però sí, ja fa uns quants anys que ho fem, ja tenim una mica d'experiència, fa 46 anys. Jo volia començar una mica fent una mica dels antecedents de per com hem arribat fins aquí, perquè això és una llarga història, bueno, no m'estendré gaire, però una
1: no,
14: mica...
1: No, escolta, m'ens agrada molt la història, també.
14: Nosaltres som la Capella Música Borés, una entitat de l'any fundada l'any 1914, vull dir, tenim 114 anys, ja som una... bastant...
1: Sí.
14: I amb una vocació vam néixer, no com a una coral, com les centenars de corals que hi ha, sinó que, com, bueno, jo sempre dic que som com el Barça, no més que una coral que ha fet moltíssimes coses que no tenen res a veure amb corals i que han fet de tot, i sempre hem tingut aquesta voluntat.
1: Ja va néixer així, Josep, néixer, una mica?
14: Bueno, va néixer dintre la colònia tèxtil del Borés, que Castellbell i Vilà, però una colònia tèxtil d'aquella època tancada, en què hi havia el Fina Juncadella, propietaris d'un dios dels Borés, que eren els patrocinadors, una mica els mecenes, que vam tenir una pila d'anys, i això sempre ajudava a fer coses molt que no eren normals per una coral. No? I també tenim unes instal·lacions, encara som els propietaris, que abans eren d'Indústries Borés, ja som propietaris nosaltres, que també ajudaven a poder organitzar tota una pila d'esdeveniments. No? I bueno, això per saber l'inici en caixa de l'entitat, doncs arribem a l'any 52, en què el mestre Vila, que és una persona nascuda al barri, tota la vida al barri, que treballava a la fàbrica, era nòmina, treballador de la fàbrica, el director de la coral, perquè era, durant molts anys no es distingia entre la coral i la fàbrica, era com una secció més, no?
1: Wow.
14: I aquesta persona, que va ser director, i va ser un revolucionari, director, compositor, actualment és una de les seves cançons, són de les més cantades actualment a Catalunya, vull dir, és una persona que va viure pel cant coral, i molt innovador, i l'any 56, el primer cap de 4 anys d'entrar de director, ja vam anar a participar al festival Guido d'Arezzo, l'any 56, enguany fa 70 anys, quan encara no havia fet ni l'autopista, que va arribar a Itàlia, van estar 3 dies amb el tocar.
1: A quin lloc d'Itàlia se celebra?
14: A Arezzo, encara es fa ara, aquest festival és al centre d'Itàlia.
1: Uau!
14: Entre Florència i Roma està.
1: I pot ser que fóssiu l'única coral que fos internacional, diguéssim?
14: No, ja era la segona o tercera edició, però d'aquí, de Catalunya, sí. Bueno, som una coral petita, molt innovadora. No havia pràcticament cap coral que hagués sortit del país en aquella època. Era una cosa molt important. I bueno, a partir d'allà es va fer quasi any sí any no, feien una gira internacional, sempre per Europa, no es vam atrevir mai a sortir d'Europa, però vam fer 25 gires i feien un any, era en mode intercanvi. Nosaltres anàvem, contactàvem una coral del país, que fèiem una gira per allà, i després l'any sobre venien ells i estaven allotjats en casa de famílies, i ja es van crear el cultiu aquest internacional durant molts anys, fins que també el mestre Vila va ser participar del secretariat que organitzava el Festival Internacional de Barcelona, i quan els de Barcelona venien i cantaven i marxaven el mateix dia. Ja tenim una experiència de sí. I aquí apareix l'altra persona important del festival, que és el Ramon Noguera, fundador de la Polifònica de Porreig.
1: Clar, home, i tant.
14: Era un jove innovador amb moltes ganes de fer coses, i ell volia fer un festival, però és que li faltava l'altra part, que era la persona amb experiència, amb contactes i amb molt bagatge, que era el Francesc Vila, i es van ajuntar tots dos l'any 80 i van crear aquest festival.
12: Quan ja fa més de 10 anys vaig anar a viure al municipi, sí que em va sobtar el que precisament està explicant el Josep, no? Aquesta qualitat o aquest fet de que al final a nivell de festivals o d'actes que tenim durant l'any és el que té una repercussió més enllà de les fronteres, doncs, del municipi, ja no diguem, però vull dir de la Catalunya central, de Catalunya, inclús de tot l'estat, no? Perquè ens han vingut, doncs, corals de l'estranger. I des d'aquest punt de vista, des de que ja vam entrar a govern el 2023, parlant amb la Junta i amb el Josep com a president, sí que vam considerar des de l'Ajuntament que, evidentment, aquesta evolució que hem comentat del tema allotjaments, el tema dietes, les despeses del festival, doncs, es van escapar molt de les mans, i aquesta col·laboració amb les famílies, doncs, pels motius que ha explicat el Josep, cada vegada eren més complicades, i vam entrar amb una subvenció nominativa directa de l'Ajuntament com a organitzador, posem patrocinador principal, diguem, perquè l'organització és de la capella, de 3.000 euros a l'any, precisament per fer el festival, i ara aquest any hem arribat ja als 5.500, o sigui, pràcticament hem doblat, perquè entenem, doncs, que els costos al llarg d'aquests 46 anys, us podeu imaginar com ha canviat tot, i creiem, doncs, que s'ha de mantenir el nivell de les corals que estan venint i que històricament ha mantingut el llegat que molt bé ha explicat el Josep, no? dels dos creadors a l'any 80 del festival, la fàbrica, com molt bé ha dit també, d'Indústries Borés ja va desaparèixer, ja són fàbriques tèxtils, doncs formen part de la història i del llegat, però evidentment econòmicament va haver-hi, no?, un reemplaç en aquest sentit, de patrocinadors de molts comerços locals i empreses del municipi que participen cada any perquè sigui una realitat, però creiem que des de les administracions, doncs, també s'havia de fer aquest pas endavant.
1: Les pel·lícules que ens explicaràs i ens aportaràs giraran al voltant d'un concepte que no tothom es pot fer seu, que és el concepte de llar, no?
13: De la llar, de tota la crisi i revoltes que estan tenint una mica aquests dies. A mi em sembla un tema d'absoluta actualitat, i a mi m'interessava una mica, doncs, el que fem sempre, una secció de fer com secció de llibreta i boli, llistat de recomanacions de pel·lis. Aquí també he incorporat una sèrie per entendre una mica, doncs, en el moment en el que estem, denúncia social també, i crec que entre totes elles són bastant diferents. Sí que amb la que m'agradaria començar és la sèrie de Rabalejar, que està protagonitzada per l'Enric Auqué, que ara està absolutament a tot arreu, sèrie d'HBO, que també es troba a Movistar, i que em sembla que és segurament la que millor aconsegueix retratar el que està passant aquí a casa nostra, perquè llavors també tinc unes quantes que són internacionals, que també ho expliquen una mica, però la de Rabalejar, com indica el seu propi nom, passa al Raval, que és una història que li va passar en el propi director, que és el Pol Rodríguez, i que és bàsicament, doncs, que de cop un fons voltor que compra un restaurant dels més antics que hi ha en el Raval, i a partir d'allà, com ells, doncs, es veuen pràcticament obligats a ocupar al seu propi negoci, perquè si no se'ls traurà d'allà. I és una mica com entendre com els de fora, econòmicament molt més rics, són capaços de liquidar una mica la identitat nacional. N'hi ha altres, n'hi ha algun espanyol, per exemple, com Ciudad Sin Sueño, que passa a Madrid. Vull dir, al final també tot el que està passant ara va començar una mica a Madrid, almenys el moviment més de revolta que estem tenint. i és bàsicament una mica com a la perifèria, als afores de Madrid, el poble gità, doncs es veu pràcticament obligat a viure una mica doncs en la misèria, i com a mig d'allà hi ha una cosa molt interessant que ja passa en alguna de les quantes pel·lis que tinc aquí apuntades, que és com a través dels ulls dels nens hi ha com aquesta infància o aquesta innocència que s'està com la pèrdua de la innocència una mica per la situació que els toca viure, i allà el nen que és el protagonista va amb un mòbil i va gravant una mica la seva, el seu voltant i
1: quan dia a dia.
13: Exacte, com si fes un documental. Hi ha moments que nosaltres estem veient el que grava el director, hi ha moments que estem veient les imatges que grava el nen, i quan això passa, de cop hi ha un filtre en vermell o en blau, vull dir, de cop la realitat canvia, és una mica com per retratar aquest somni, una mica aquesta innocència que encara no s'acaba de perdre, mentre que al voltant està ple d'aquesta misèria. I l'última que tenia és Històries del Buen Valle, que em sembla, bueno, directe al top 10 de pel·lis de l'any, sí? Que va estar a Sant Sebastià, va guanyar allà millor... va quedar amb el segon premi del José Luis Garín, que passa a Barcelona, que és com en el barri de... ara no recordo quin barri era, dels afores de Barcelona. És un documental que retrata una mica la vida d'aquestes persones, gent, molts d'ells migrants que venen del sud d'Espanya, i com doncs queden una mica, i allà és una mica el que vam veure amb la pel·li del 47, que és gent,
1: sí,
13: que ve de fora.
1: Sí, Torre Baró, en aquest cas.
13: Que també podria ser una pel·li que entraria dins de tota aquesta llista de recomanacions. Sí. Gent que es veu obligada doncs a viure als afores, que queda molt aïllada, que queda molt assenyalada per la gent que sí que pot viure al centre i que clarament té més diners.
1: Ens retrobem per parlar del Clam, Arnau. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem dimarts, perquè dilluns és festa, a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé.

0: dirección a la capital y Sevilla se suma a la escapada. Hay tráfico muy denso en todas las vías de huida de la ciudad.
1: Pues mira, luego le preguntaremos con detalle a Carbó, pero así en avance, así será el puente en lo meteorológico, con sol, con frío y con pocas lluvias. Jordi.
2: Tarde con tiempo radiante, sol, muy buena visibilidad y después de una mañana fría, la tarde se presenta al sol con ambiente agradable, máximas alrededor de los 20 grados, todavía con un poco de calor en provincias como Huelva, Sevilla y Cádiz, máximas cercanas a los 30 grados, también algo de calor en Canarias, donde lloverá al norte de las islas más montañosas, incluso con alguna tormenta en las islas más orientales, sobre todo en Fuerteventura. El fin de semana igualmente va a hacer mucho sol, algunas nubes poco destacables y temperaturas más altas, sobre todo las máximas.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
4: Ja són 4 els extreballadors de Meta de la Torre Glòries que s'han suïcidat. La Inés ja ho havia intentat i ara s'ha tret la vida aquest cap de setmana.
5: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília. També va veure molt suïcidi. Ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
4: Ser Catalunya ha parlat amb un dels seus advocats que representa la família de l'Inés, que ja es planteja demandar per homicidi la companyia de Mark Zuckerberg. 200 persones que entrenaven la IA d'Apple a Barcelona perdran la feina amb la mínima indemnització que marca la llei. La multinacional nord-americana Transperfect presenta un ERO sense acord amb els treballadors. Metros aturats i minuts de silenci a les 12 del migdia per recordar la Mari Carmen i l'Olga.
6: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
4: El record convocat pel sindicat de llogateres continuarà aquesta tarda en una manifestació a la plaça Universitat. A pocs metres, a la plaça Catalunya, avui també la recordaven els acampats.
7: Després de l'assassinat de la Mari Carmen i l'Olga, el que pensem és que ara, més que mai, la lluita ha de continuar.
8: La llevamos con nosotros hoy. Claro que Mari Carmen camina con nosotros.
9: Evidentment anirem aquesta tarda a la manifestació.
4: 8 tones de haixís valorades en 20 milions d'euros al mercat negre. És el resultat d'un dels operatius més importants fet mai pels Mossos, que ha acabat a l'Alt Empordà. El cap de l'operatiu ens ha demanat mantenir en secret la seva identitat.
10: És una quantitat gens habitual. Si sumem aquest 8.025 als 2.400 que van intervenir els agents de seguretat ciutadana a la Vila de Llans, la xifra és 10 tones de haixís. És una quantitat molt rellevant, de veritat.
4: És el que ens ha explicat com ha anat aquest operatiu. De seguida l'escoltem. Tot això en aquest divendres en què comença un cap de setmana llarg. Haureu notat que han baixat les temperatures, fa fred fins i tot al matí, però deixarem enrere també les pluges. De seguida la previsió del temps en directe amb en Jordi Carbó, però ara ja hi comença a haver trànsit per sortir de Barcelona. Anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit hem començat ja l'operació sortida d'aquest festiu del 12 d'octubre i en aquests moments hi ha punts de mobilitat, però de moment no hi ha gaires problemes importants. Tenim, això sí, retencions a la P7, a Barberà, en dos sentits de la marxa, també a algun punt de lentitud, en aquest cas, per exemple, a la C58, l'autopista del Vallès, de Montcada cap a Trinitat, tot i que també apareixen retencions de sortida de Ripollet cap a Terrassa, i en el cas de les rondes, destacar la ronda de Litoral, que presenta sobretot aturades en sentit Llobregat. Això és tot.
4: I tot un dia del partit del Barça contra el Getafe, el primer després de les 3 setmanes d'aturada, acaba de parlar Hansi Flick.
12: What I saw today in the training, I saw a lot of things and very good things.
4: Que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts contra el Galatasaray i que el davanter titular del partit de demà serà Gabriel Jesús. Al Camp Nou, avui, allà s'hi ha fet el comiat de Pedrito, peça clau de l'equip de Guardiola i que avui es retira. Se li ha fet un homenatge a l'Auditori 1899.
13: Yo soy una persona bastante competitiva, trabajador, y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado.
4: A la tècnica hi tenim en Víctor Valero. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
4: Què tal? Bona tarda. Els familiars de l'exmoderadora de Meta, que s'ha suïcidat aquest cap de setmana, es plantegen denunciar a aquesta companyia per homicidi. Parlem d'una jove que va estar fins l'any passat treballant a la Torre Glòries de Barcelona mirant milers de vídeos d'assassinats o de violacions cada dia. Havia de decidir si aquests vídeos es podien penjar o no després a plataformes com Instagram o Facebook. Les seqüeles psicològiques que li deixava tot això ja van portar a que llavors s'intentés suïcidar. Andrea Villoria, què tal? Molt bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
4: Has parlat amb la família i també amb l'advocat d'aquesta jove francesa. Expliquem primer què ha passat.
14: Doncs es deia Inés Mendoza, tenia 34 anys, era francesa, però entre 2022 i 2025 va viure i treballar a Barcelona com a moderadora de Facebook, Instagram i Messenger a la Torre Glòries. Va plegar fa un any i mig després d'arrossegar diverses baixes de salut mental i quan la mútua de l'empresa va gestionar la seva sortida.
15: En lloc de protegir a la Inés per a l'estat de vulnerabilitat extrema en el que es trobava, l'acompanyen a marxar a l'empresa, és a dir, fan d'intermediari entre l'empresa i ella per pactar una sortida, és a dir, se la treuen de sobre.
14: Qui parla és Jordi Vilella, és un dels advocats de la família que ara demandarà Meta pel suïcidi de la seva filla, i és que la Inés havia tornat a França, a Grenoble, a casa seva. Aquest cap de setmana passat era de viatge a Lió i allà es va suïcidar saltant d'un cinquè pis. Ja ho havia intentat abans, el 2023, a Barcelona, quan encara treballava com a moderadora de continguts. En aquell moment ho va atribuir directament a la feina, ja que es dedicava a retirar vídeos violents de les xarxes durant hores i hores. De fet, la Inés estava al rànquing de les millors moderadores, era molt efectiva i justament per això li donaven els continguts més violents.
15: La Inés ens va explicar que li havia afectat molt tot el contingut amb abús sexual de menors, molta pedofília, també va veure molt suïcidi, ningú està preparat per veure el contingut que veien durant tantes hores i durant tants anys.
14: La feina li va provocar estrès posttraumàtic al punt, diuen els advocats i la família, que els malsons la van perseguir mesos fins al seu suïcidi.
4: Quina és l'estratègia legal que segueixen, Andrea, perquè estem parlant d'una companyia enorme, Meta, de Mark Zuckerberg, a més amb seu als Estats Units?
14: Doncs d'entrada la família demandarà a Meta per reclamar una indemnització per la mort de la Inés, però a més ja estan estudiant fins i tot una querella penal, és a dir, acusar l'empresa d'homicidi involuntari, entenent que és Meta el responsable de la seva mort i, sobretot, que no van fer res per evitar-ho. El despatx que porta el cas de la Inés porta altres demandes contra la mateixa empresa per reclamacions laborals, per l'ero que hi va haver a Barcelona i per danys morals de centenars de treballadors.
4: El pitjor de tot és que ja hi ha hagut 3 suïcidis més de treballadors d'aquesta mateixa companyia aquí a Barcelona i en total ja hi ha una demanda col·lectiva amb més de 700 moderadors també contra la companyia per les seqüeles psicològiques que els ha quedat d'aquesta feina.
14: Exacte, advocats i família denuncien que en el cas de la Inés ha fallat tot, el sistema de riscos laborals d'un gegant com Meta, el fet que ja s'haguessin suïcidat 3 companys més, per tant 4 en total amb ella, i que havia passat també als Estats Units. Està clar, Joan, que aquesta és una feina importantíssima avui en dia, però que s'ha d'adaptar, diuen els experts, i blindar la salut mental dels empleats que acaben amb el síndrome del soldat que torna de la guerra.
15: Si aquesta feina seguia existint, en absolut ha de ser en aquestes condicions. Exemples que tenim anàlegs serien YouTube, l'empresa que opera des d'Irlanda, doncs tenen com a cap del Departament de Psicòlegs a una extraveïdora del Pentàgon dels Estats Units. I entre jornades laborals tenen taules de ping-pong i llocs per socialitzar.
14: En paral·lel, hi ha algunes tecnològiques que ja estan començant a explorar si la intel·ligència artificial pot substituir i automatitzar alguns d'aquests cribatges de continguts violents.
4: Andrea Villoria, gràcies.
14: A vosaltres. Fins ara.
4: I una altra tecnològica americana ha anunciat un acomiadament massiu de 200 persones a Barcelona. Són treballadors que entrenaven la intel·ligència artificial d'Apple i a qui ara s'acomiadarà amb la indemnització mínima, Oriol Soler.
16: L'empresa justifica els acomiadaments per la pèrdua del seu contracte amb Apple per a qui treballava des de 2020. Es diu Transperfect, es dedica a entrenar sistemes d'intel·ligència artificial i molts dels treballadors de Barcelona es dedicaven a avaluar la qualitat de les respostes d'una plataforma molt similar a ChatGPT. En total s'acomiaden 266 persones a Espanya, de les quals 208 a Catalunya, sobre un total de 1.000. Els afectats deixaran l'empresa la setmana vinent sense que s'hagi arribat a cap acord.
17: Des del primer moment ha sido una negociación muy liada, básicamente porque ya tienen conflictos judiciales previos, con sentencias. incluso de alguna resolución de la inspección de trabajo que está recurrida. Todo esto nos ha complicado la negociación.
16: Així ho explicava Sergio Calahorro, de Comissions Obreres. La multinacional ha fet un comunicat on diu que, malgrat fer els màxims esforços per trobar una solució dialogada, no s'ha pogut arribar a cap pacte.
4: Ara és un quart de tres minuts de silenci convocats aquest migdia arreu de Catalunya per l'Olga i la Mari Carmen. Aquest és el so, per exemple, del que s'ha fet a la plaça Sant Jaume, davant de l'Ajuntament.
6: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
4: S'ha fet també davant d'oficines, altres espais de treball. De fet, els combois del metro s'han aturat durant un minut a Barcelona. Ho havia convocat el sindicat de llogateres, que aquesta tarda a les 7 ha també convocat manifestació per recordar les dues morts que s'han convertit en símbol de la lluita per l'habitatge. Ja fa més d'un mes que l'Olga es va suïcidar a l'Hospitalet.
16: Sí, a la SER hem parlat amb el que va ser el seu advocat, en Jordi Naya, que ens deia a l'especial que van fer aquesta nit passada d'Hora 25 des de Barcelona que la justícia va fallar en el cas de l'Olga, ja que, segons ell, hi havia precedents clars de salut mental i un context familiar molt delicat amb dues filles.
18: Olga tenia una hija menor d'edat i nosotros considerábamos en ese caso que en base a esto nosotros podíamos argumentar la paralización del desahucio al menos ese día. La respuesta judicial fue tirar para adelante y abrirme a mí un expediente por mala fe procesal.
16: Els sindicats en defensa de l'habitatge han convocat aquesta manifestació unitària en homenatge seu sota el lema El negoci de l'habitatge mata. Fan una crida a la mobilització, Sindicat de Llogateres, Sindicat d'Habitatge Socialista, la COSAC i la plataforma d'afectats per la hipoteca. La convocatòria a les 7 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona.
4: També hem anat fins a la plaça de Catalunya, on hi continuen mig miler de tendes, on també s'està recordant a l'Olga i a la Mari Carmen.
7: Després de l'assassinat de la Mari Carmen i l'Olga, el que pensem és que ara, més que mai, la lluita ha de continuar. És la manera de rendir homenatge a aquestes dues persones.
8: La llevamos con nosotros hoy. Claro que Mari Carmen camina con nosotros porque ha sido la chispa que encendió la mecha.
9: Evidentment anirem aquesta tarda a la manifestació, com hem fet en qualsevol mobilització.
4: Sortirem i de Barcelona a fins a Lleida, on també hi ha hagut una altra protesta. En aquest cas són els tractors que s'han fet sentir pels carrers de Lleida, tracturada convocada pels joves agricultors i ramaders de Catalunya, en concret contra l'augment dels preus dels carburants. En aquesta protesta hi ha anat la Marisol Benavarre.
19: Anar més enllà dels 20 cèntims per litre de gasoil, que ja reduirà d'ara fins a finals d'any, més ajuts per fer front a un encariment del 80% dels fertilitzants i poder pagar els deutes a mesura que les collites ho permetin. Això passa per una exenció fiscal, especialment per als joves pagesos. Joan Carles Massot és el president de JARC.
20: Amb un jove, quan s'incorpore, quan reben ajuts per incorporar-se, no podem permetre que se'ls faci pagar impostos, no? Perquè si no, llavors dificultem molt. I sobretot també el relleu generacional per garantir-lo és el traspàs de terres, no? És l'accés a la terra. Exenció fiscal pels propietaris que venguin terra o arrendin terra a un jove o a un professional.
19: I què hi diuen els pagesos joves?
21: Te fas un fort de treballar durant tot l'any, arribes a final d'any, no et queda ni un duro, tens ells en darrere, després els carburants van a l'alça, els fertilitzants, els adobs, és inaguantable això.
22: Vull donar euro 60, euro 65, I no es pot ni treballar la terra, ni es pot fer funcionar els trastes amb aquests preus. És inviable cultivar respectivament aquests preus de gasoil.
23: Si un any guanyem poc, puguem amortitzar poc, i un any que guanyem molt, doncs, puguem amortitzar molt de la maquinària.
19: JARC ha reunit un centenar de tractors a Lleida vinguts de diferents punts de la demarcació i ha lliurat un manifest amb aquestes demandes als responsables d'Hisenda i de la subdelegació del govern a Lleida. La d'avui és la primera tractorada. Dimecres vinent n'està prevista una altra a Barcelona, convocada aquesta per la Unió de Pagesos i a la qual s'hi suma Asaja.
4: I atenció a aquesta dada. Catalunya gasta 2.000 milions d'euros cada any en prestacions socials. La Conselleria de Drets Socials ha presentat un informe on detalla quant costen les ajudes que fan d'escut a la pobresa. I per fer-nos una idea, només hi ha 5 conselleries de la Generalitat que tinguin un pressupost més alt que aquest URI.
16: Ara mateix hi ha 49 prestacions diferents a Catalunya i des del govern es donen un any per definir com integrar-les totes i facilitar-ne l'accés als ciutadans, perquè malgrat els 2.000 milions d'euros que es gasten anualment en ajudes, el govern calcula, per exemple, que el 65% de les llars que podrien accedir a l'ingrés mínim vital no el reben i que el complement a la infància només arriba al 10% dels seus potencials destinataris.
24: És difícil accedir a les prestacions? Sí. Per què? Normalment també per una qüestió burocràtica.
0: El fet de que l'administració, tot i tenir la documentació i tot i tenir els sistemes informàtics, no sempre es parla entre elles.
16: És Raúl Moreno, conseller de Drets Socials, que també ha explicat que almenys 3.000 persones han demanat ja la renda garantida i l'ingrés mínim vital de manera unificada, una novetat que es va introduir fa poc més d'una setmana.
1: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram GCT Plus Group, / Energia.
2: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
1: Diumenge, a partir de 11:45 del matí, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa entre Reial Madrid i Quitzenàs Manresa.
2: Amb el patrocini de...
1: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance.
5: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil. Y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
24: Aprofita els últims mesos d'assessorament gratuït a l'Oficina de Transició Energètica del GREM. T'ajudarem a fer la teva empresa més eficient, més sostenible i a compartir energia renovable. Descobreix la nostra nova app per gestionar ajudes i projectes. Truca al 93 874 80 48 amb el suport de l'ICAEN.
25: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
26: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2, ara 14 tenim sol, per temperatures més baixes. Avui 18 graus de temperatura en aquests moments al centre de Manresa, Sant Domènec, i és que avui les temperatures han baixat, mínimes avui de 4 graus a la ciutat de Manresa. Cap de setmana tranquil, meteorològicament parlant, en que mica a mica s'aniran recuperant les temperatures, no tindrem temperatures tan baixes i tindrem un cap de setmana ben tranquil, meteorològicament, amb sol. Els quatre grups municipals de Sant Fruitós de Bages han unit forces per reclamar una solució als problemes de mobilitat que pateixen els veïns de Pineda de Bages arran del canvi de sentit de circulació a la carretera de Sant Padó a Manresa, a l'alçada de la Via Verda i al Parc de l'Agulla. La moció del consistori de Sant... La moció que ha aprovat el consistori de Sant Fruitós i que demana al consistori de Manresa que aclareixi els motius i les condicions d'aquesta modificació. També proposen crear una taula de treball amb els ajuntaments de Manresa, Sant Padó, Castellnou de Bages i Sant Fruitós, així com les entitats veïnals afectades per trobar una alternativa consensuada. Recordem que des d'aquest canvi de sentit de circulació en aquesta zona, la carretera de Sant Padó, en alguns punts del dia, especialment a l'entrada i la sortida de les escoles, la cua és molt llarga i és difícil accedir per aquella zona de la capital del Bages. Els veïns de Maians, a Castellfollit del Boix, han demanat al Papa Lleó XIV que intervingui en el conflicte amb el bisbat de Vic per recuperar l'església de Sant Andreu, la rectoria, el cementiri i la plaça del davant. L'acusen d'haver registrat aquests béns de manera irregular i reclamen que se n'investiguin els fets. La denúncia compta amb el suport d'Unió de Pagesos, que asseguren que el bisbat de Vic va inscriure aquestes propietats al seu nom l'any 2012 sense portar cap mena de document que acredités la seva titularitat. El sindicat recorda que els béns pertanyien a la comunitat de Maians des del 1871, quan van ser cedits formalment als veïns. L'empresa Igualadina Original Buf ha guanyat la 47a edició del Premi Guillem Catà, que atorguen els enginyers industrials a la Catalunya Central. El jurat ha destacat la capacitat d'adaptar teixits tècnics a diferents àmbits professionals i esportius, sense perdre el vincle amb el territori.
3: És un plaer anunciar que el 47è Premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central s'otorga a l'equip tècnic de l'empresa Original Buff d'Igualada.
26: Així ho ha decidit el jurat del guardó, que està format per representants dels enginyers industrials de la demarcació de la Catalunya Central, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa i Osona i la Unió Empresarial de l'Anoia. Han decidit donar-li el 47è Premi Guillem Catà a l'empresa Original Buff per aquest motiu.
3: Per la seva capacitat per adaptar teixits tècnics a diversos usos professionals i esportius, mantenint sempre l'arrelament al territori. Enhorabona a Original Buff.
26: És una empresa que es va fundar a Igualada l'any 91, de la mà de Joan Rojas, que va idear el primer mocador tubular de microfibres sense costures per cobrir una necessitat pròpia quan anava en moto. Avui, el producte es comercialitza a més de 80 països d'arreu del món. En les últimes edicions, el guardó ha reconegut la trajectòria de Picvisa, TSEM, a Raimon Tecnacero i també Prescat Engineering. 200 persones vulnerables busquen feina a Manresa en una jornada que va tenir lloc al Museu de la Tècnica de Manresa amb un format d'entrevistes ràpides.
10: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
11: Ella és l'Anna Maria i té una discapacitat superior del 33%. Avui ha assistit a la segona edició de l'Speed Dating Laboral per intentar trobar feina d'administrativa o recepcionista.
10: M'agrada treballar i moure'm i estic capacitada perquè tinc aquests estudis de formació administrativa.
11: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central. Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
12: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
13: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
11: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
26: Ahir es commemorava el Dia Mundial de la Visió.
14: L'ús de les pantalles, en especial les del mòbil, s'ha convertit en un habitual del nostre dia a dia. El que inicialment era una eina concebuda per fer i rebre trucades va evolucionar de manera exponencial fins a convertir-se en un dels objectes més importants de moltes persones. Amb el pas del temps, però, la preocupació sobre els problemes que poden derivar de passar molta estona mirant el mòbil ha anat en augment, especialment pel que fa als més joves i als adolescents.
15: Que s'ha notat que, sobretot amb la gent jove, hi ha més miopies que abans. I això, o sigui, està relacionat amb l'ús excessiu de la pantalla. És a dir, abans doncs, la gent de prop estudiaves a l'ordenador i ara tots teníem el mòbil, ens el posem molt a prop i estem moltes hores. I això, sobretot amb la gent més jove, doncs, fa que la suma que hi hagi més incidència en miopies.
14: El passat setembre, la Gasol Foundation va publicar l'informe de l'estudi PASOS, que avalua, entre d'altres, l'estil de vida de nens i nenes d'entre 8 i 16 anys a Espanya. En ell s'explica que 7 de cada 10 nens i adolescents espanyols utilitzen pantalles més temps del màxim recomanat de 2 hores al dia. Tot i això, no totes les pantalles constitueixen el mateix risc per la vista.
15: El problema del mòbil és que tu te'l poses a prop, te'l poses a 34 centímetres. La tele, el que la tens a prop, la televisió, la sol tenia 2, 3 metres, 4 metres. Llavors, no has de forçar tant. I l'ordinador solen estar doncs, a 60, 70, 80 centímetres. Llavors, l'esforç visual que tu has de fer per mirar l'ordinador no és el mateix que has de fer amb el mòbil que te'l poses aquí.

0: tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a FiraMediterrània.cat.
2: Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, premi revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. Al Teatre Acadèmia, Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
4: Tot això passa aquí.

0: tarda, Helena.
1: Bona tarda.
0: Què tal esteu per Girona?
1: Doncs molt bé, estem bé, per aquí fa sol i de moment tot tranquil, la veritat.
2: Sembla, sí.
1: Sí.
0: Bueno, ara ens

0: Tens una altra veu per aquí darrere. Bona tarda, Siddhartha.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Digueu-me la veritat, ara, en aquests primers segons de la DJ Wii, se us ha escapat un peu... O sigui, és una cançó que, vulguis que no, fa de ballar. Tinguis
2: estat...
0: 3 o 48 anys.
2: Sí, sí, o sigui, mira, perquè no estem junts ara mateix, però realment l'hem estat ballant des de que ha començat a sonar fins ara que ens has saludat. Vull dir, sí, no ho podem evitar.
1: Que... Et porta.
0: Sí, sí, et porta. Però té coreografia aquesta cançó o és un moment de catarsi i que cadascú la balli com vulgui? A mi, per exemple, em surt aixecar el braç com si estigués al sonar.
1: Ja, ja, és que té una part de, precisament d'això, de festival de música electrònica, eh? Però sí, sí, té una coreografia que quan la fem en directe tot el públic la balla i és molt emocionant.
2: Té la part de coreografia i té la part de que tothom deixar anar i fer una mica el que li dongui la gana.
1: És que la música és això.
0: Que aquesta diríem que és la vostra primera cançó electrònica?
2: Home, potser definir-la tant com cançó electrònica
0: bueno,
2: ens passaria
0: un
2: una mica.
0: Bueno, té aquí.
2: Clar, volíem donar-hi un toc, no?, per dir això, una mica. La música familiar no té per què ser tota també molt, molt plana o molt senzilla. Li podem donar tocs del que vulguem. O sigui, l'important és passar-s'ho bé, no?, fent música i passar-s'ho bé també escoltant-la. I ho vam fer com molt pensat, no?, de dir, vinga, va, anem a posar-hi aquests tocs una mica més electrònics, una mica més aquí arriscar una miqueta.
0: Home, amb aquesta cançó hi ha nens demanant-se un suc de pinya.
2: Per donar-ho tot.
0: Amb l'utròpic. Clar, que us anava a dir, cada vegada us queden menys registres musicals per tocar, perquè heu fet rumbes, heu fet balades, rap, swing... Aquesta, per mi, és pseudoelectrònica. Amb què ens sorprendreu en el pròxim disc? No sé, fareu un tango o què? Per on anireu?
1: Seria interessant fer un tango, eh?
2: És que nosaltres som molt atrevits, eh?
1: Una sardana, jo crec que podríem fer una sardana.
2: Som molt atrevits i sí que és veritat que ens agrada tocar diferents estils. També hem de dir que no som experts en res, que això també no sé si és bo o dolent, no? Perquè quan ets expert en un estil de música, doncs sembla que allò ha d'anar molt i molt bé. I nosaltres sí que ens agrada doncs, tocar diferents estils, també perquè creiem que està bé que els infants des de ben petits doncs, escoltin diferents estils, diferents tipus de música per anar doncs, educant l'oïda.
0: Bé, és que hi ha estils, no hi ha estils bons o dolents, hi ha cançons que molen i cançons que no t'agraden tant.
1: Sí, exacte. I també si parlem d'estils, moltes vegades hi ha estils que estan vinculats a un tipus de lletra que no ens agrada, no? Un reggaeton sempre el vinculem a una cosa negativa, però en canvi el ritme de reggaeton en si, la música que et mou, hi ha molts temes actuals de grups que fan lletres molt boniques que de fons és un reggaeton, vull dir que moltes vegades és el missatge que hi ha més que l'estil que sona.
0: M'estàs com deixant anar que potser...
2: Ens atrevim amb el reggaeton.
0: Amb el reggaeton.
2: Xumpa, xumpa, xumpa.
1: T'imagines?
2: Bueno, doncs no estaria mal, eh?
0: És una manera de dignificar-lo i donar-li un altre color.
2: Exacte, exacte. Podríem. Ens anem anotant totes les suggerències.
0: Sardana, tango,
1: reggaeton... Estem creant un disc nou aquí, eh?
0: Hi haurà nou disc aviat, perquè l'últim, el darrer, és de 2024, el Potes en l'aire, i vosaltres em sembla que sempre esteu cuinant.
2: Nosaltres sempre estem fent coses, moltes i vàries, diguéssim, però sí que és veritat que Déu-n'hi-do, que dius 2024 i penso...
1: Ostres, sembla que fos ahir.
2: Sí, és que sembla que fos ahir, perquè realment fer un disc doncs porta moltíssima feina, no? Fer-lo com el fem nosaltres, si més no, que encara ho fem així, potser diríem ja a l'antiga usanza, no?
0: Sense IA.
2: Sense IA, que és anant a un estudi de gravació, que és contractant a molts músics molt diferents segons la cançó que volem fer, a part de la nostra banda habitual, no? Vull dir que fem els discos amb molta dedicació i que ens porta molt de temps fer-los, no? Per això potser no podem seguir aquest ritme frenètic, jo diria, de la indústria, no? Que esperen que treguis temes nous cada X, no? Com menys temps passi millor entre un tema i l'altre. Nosaltres, sincerament, no podem seguir aquest ritme. Hem d'anar al nostre ritme, perquè paral·lelament...
1: Ni el volem,
2: no? És veritat, perquè volem fer les coses ben fetes i per fer-les ben fetes s'han de fer doncs, dedicant-hi temps i a poc a poc. I perquè paral·lelament també fem molts projectes diferents,
0: oi,
2: no?
0: Sí.
2: Fem projectes audiovisuals, a la sèrie de TV3, fem projectes editorials, llibres...
0: El Festipot.
2: El Festipot, exacte, llavors... sí que sembla que sigui molt gran, però al final, a darrere el pot petit, doncs...
1: És petit.
2: És molt petit, eh? L'equip, diguéssim, que realment és petit. Però petit, molt ben avingut, i ens ho passem molt bé amb tot el que anem fent.
0: Avui dediquem el Llapis de Memòria Col·lectiva a un dels grups de música que, sense cap mena de dubte, té més repercussió en aquest país, i ho fem de la mà del Siddhartha Vargas i l'Helena Veguer, és a dir, els creadors del pot petit.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria col·lectiva dedicat al pot petit amb l'una de Jairo Pereira, més conegut pel seu nom artístic, Muchachito. Aquesta cançó va ser publicada l'any 2005, és a dir, ja fa més de 20 anys. Que grans ens fem tots, mare de Déu.
1: Fortíssim, com passa el temps, no?
0: I la persona que l'ha escollit és l'Helena. Per què, Helena?
2: Doncs l'he escollit perquè és una cançó que em vincula molt amb en Siddhartha, precisament, perquè ens vam conèixer fa molts i molts anys. Ens vam conèixer en un curs de monitors de lleure, però el que jo crec que ens va unir precisament va ser com aquest amor per la música i pels directes, no? Amb en Siddhartha havíem fet bogeries.
0: Què vol dir això, bogeries?
2: Clar, no sé si es pot explicar això, sí. Per la ràdio, sí, no? A veure, havíem fet bogeries, que en aquella època tampoc era tan fàcil, perquè dèiem, a veure, ens agrada molt... És que en Siddhartha, a més, és una mica visionari amb això. Llavors, ell tenia la capacitat de saber quins grups ho petarien, diguéssim. Val? Llavors, a mi em descobria grups que em deia, buah, buah, escolta't això, perquè això és molt guapo, tal. I anàvem a, o sigui, anàvem a concerts, que érem 3 o 5 persones, o 10 o 15, bueno, als inicis d'aquell grup, i al cap de res, doncs, aquell grup acabava petant-ho, no? I en el cas de Muchachito va ser una mica així. Em va descobrir aquest grup i havíem fet bogeries, com dir, on toca avui, Muchachito? A Vila-real. A veure, mira l'ordinador quan està això, a Vila-real.
3: 5 hores i mitja.
2: No? 5 hores de Girona. Què?
3: I anem?
2: I anem? Vinga, no? I aquella cosa de quan tens 20 anys i la vida també és una mica més fàcil o te la fas més fàcil... I dèiem, doncs va, ens anem a veure Muchachito a Vila-real, no? I clar, això són com aventures i coses que et queden marcades de per vida. I no sé, és una cançó i un grup, molts altres, però Muchachito especialment que em fa pensar molt amb en...
1: M'has emocionat, a mi, ara.
0: Això t'anava a dir, Siddhartha, per al·lusions.
1: Sí, sí, no, té tota la raó, vull dir, Muchachito, serà que no l'hem vist vegades.
2: Mare meva. No. De fet, vam anar, fins i tot vam anar a gravar amb ella, una vegada, te'n recordes o no?
1: Sí, un tema, sí, sí.
2: Perquè érem d'aquests pesats fans que anàvem a tots els concerts i, clar, llavors els acabes coneguent i una vegada ens van convidar fins i tot a fer uns coros en un disc seu.
1: I estem allà. Disc de Muchachito.
0: Ostres, jo pensava que, home, aquí teniu un featuring preciós pel pot petit, també, ara.
1: Buah.
2: Sí, els hem perdut una mica la pista, ja, la veritat. Però...
1: No, segueixen a tope.
2: Segueixen a tope?
1: Sí, sí.
2: Ai, que guai.
1: Ha anat canviant la formació, perquè nosaltres érem de l'època de Muchachito i la Bomba Infierno, i ha anat mutant, però segueix. Ell segueix tocant a tope.
0: Sí, pel que ens dieu, vosaltres, des del primer moment que us coneixeu, vau tenir química, vau ser primer amics que companys, socis, empresaris, coempresaris.
2: Absolutament.
1: Sí, sí, el curiós és que anàvem a la mateixa escola... però no ens coneixíem, o sigui, no érem amics perquè som de cursos diferents, però el temps ens va posar en un espai, temps i lloc, que fins ara ja fa, no sé, el pot en fa 17, ens coneixem des de fa molt abans, ja fa més temps que conec l'Helena que no.
2: I això és emocionant. Això és molt fort.
0: Ja li has donat la volta al pernil, en aquest cas. Sí, jo sé, Helena, que tu ets de Roses, no?
2: Sí.
0: Tu també, Siddhartha, sou els dos de Roses.
1: No, jo vaig néixer a Castelló, he voltat molt per tot l'Empordà a diferents llocs a l'hora de viure, però sempre anava a la mateixa escola, que era Castelló d'Empúries, i just era l'escola que també
2: anava
1: a
2: l'Helena. Clar, jo vaig néixer a Roses, però amb 5 anys me'n vaig anar a Castelló d'Empúries i
0: és allà
2: anàvem
0: on...
2: a l'escola allà, els dos, sí.
0: I els dos també sou mestres de primària.
1: També. Sí, sí.
0: Clar, hi ha moltes...
1: De física, de música de l'Helena, vull dir que hi ha moltes connexions paral·leles, són com vides bastant paral·leles que s'acaben ajuntant, no?
2: Vull dir sí,
1: que...
2: sí.
0: I com va ser aquesta primera vegada de dir, anem a fer una cosa junts aquí?
2: Doncs, a veure, nosaltres ja formàvem part d'una altra companyia i va haver-hi un moment doncs, que vam tenir ganes de fer bueno, el que a nosaltres ens venia de gust, de fer-ho de la nostra manera, i una mica d'aquí va sortir el pot petit, no? D'aquestes ganes com de fer la nostra pròpia música, la nostra pròpia... proposta escènica i sobretot d'això, d'aquesta amistat, d'entendre'ns molt entre nosaltres dos, de això, no?, de compartir molt prioritats a la vida, també. I crec que hi hagi aquesta base també és la clau de que el pot petit hagi pogut fer 17 anys, no? Perquè realment el sector cultural és molt xungo. Bueno, és molt difícil. És molt difícil viure de la cultura i més... Jo crec que encara més difícil si fas música per públic familiar. Vull dir que hi ha d'haver aquí com uns fonaments, no?, molt ben posats, i crec que amb en Siddhartha els hem sabut posar molt bé i que haguem aguantat 17 anys amb tot el que hem anat passant, doncs té el seu mèrit, eh?
1: Flipes.
2: Sí,
0: és fort mèrit. Que el digueu vosaltres, perquè no sé si hi ha més grups amb més reproduccions a plataformes que vosaltres. I parlo de grups de tota mena, eh? En
1: sí,
0: català.
1: Sí. És curiós, vull dir, moltes vegades es menysprea precisament la música per nens i nenes, però el que fem té molta repercussió, i no nosaltres, sinó hi ha grups com la Damaris i l'Albert que guanya
2: que milions
1: a tothom.
2: I milions, sí, sí.
1: Sí, ni xarangos, ni oques, ni
2: Rosalía.
1: Ni Rosalía,
2: no,
1: vull
2: no.
1: dir, guanya tothom, però en canvi no és portada de diaris, i hauria de ser-ho. Així que posem en valor aquesta música i aquesta feina que fem tot el col·lectiu.
0: Que, com dèieu, comenceu vosaltres dos, formàveu part d'un altre, bueno, un altre col·lectiu, feu una OPA, a vostra manera. Comenceu vosaltres, crec que en una comunió, si no m'equivoco.
1: Fortíssim, sí.
2: Sí, fortíssim.
1: O sigui, les nostres primeres actuacions van ser en una comunió, a sobre d'unes cadires, ho expliquem a l'espectacle.
2: Era un bateig, però...
1: Era un bateig, perdó.
0: Sí,
2: bateig, sí.
1: Sí. I a l'espectacle ho explicàvem, que vam actuar sobre unes cadires amb una guitarra i ja està, i va ser així, tal qual. I després vam fer una llar d'infants d'una neboda al casal del nostre poble i a partir d'allà vam dir, ai, ens agrada molt fer això, i fins al dia d'avui.
2: Sí, sí.
0: Bé, i crec que hi ha un punt d'inflexió que és quan deixeu de fer versions de cançons populars i feu les vostres cançons.
2: Totalment. Aquí sí que vam notar que això tenia un valor afegit realment, perquè sí que vam començar doncs, fent la típica animació infantil de tota la vida, que en el nostre país hem tingut molta tradició d'això i en tenim molta sort, i nosaltres sempre ho diguem, que venim d'aquí i que vam començar fent aquestes cançons tradicionals i de cop vam dir, ostres, va, anem a provar de fer algun tema nostre. I vam començar a fer temes nostres, vam gravar el primer disc i amb aquest primer disc, clar, vam veure molt clar que la gent que et venia a veure s'emportava el disc a casa, no? Els que compraven el disc, llavors... Hi havia com algo que et volien tornar a veure, volien tornar a escoltar aquelles cançons, i a partir d'aquí sí que vam començar a notar com que teníem un públic més fidel,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que responia, no?
2: I que
0: públic.
2: Responia, sí, sí. I llavors ja com l'altre salt supergran va ser amb els vídeos de YouTube, no? Que de cop deixes de jugar com en l'àmbit més Empordà, gironès, no? I passes a que pots arribar a totes les famílies de Catalunya, no? I de cop ens arribava alguna trucada de Tarragona i dèiem, Tarragona? Sí, no sé, és que hem vist uns vídeos a YouTube i és, hola, val, clar, això està arribant i està arribant, bueno, lluny, no? Perquè quan ho fas tampoc no saps ben bé, bueno, què passarà i a qui arribarà aquell material.
1: Tot això quan els mòbils no tenien internet i havíem d'imprimir la ruta per arribar als llocs.
0: Sí, quan us podíeu perdre, no?
2: Els primers bolos, sí. Sí, anàvem amb papers. Jo me'n recordo perfectament també que imprimíem la ruta a casa del Google Maps i llavors anàvem buscant allà on havíem d'anar a actuar.
1: I que bonic és preguntar els llocs quan arribes al poble. Perdona, la plaça Major?
0: Al final sempre s'arriba. En tot cas, en aquest primer disc hi havia cançons que s'han convertit en superclàssics del Pot Petit, com per exemple el Cuc Poruc.

0: Siddhartha, a Helena, 17 anys més tard, entenc que aquesta en els shows encara sona, perquè és que si no, la mainada s'organitzarà, i alguns pares també, entre els que m'incloc, i podeu tenir algun ensurt, eh?
1: És fort, perquè va haver una època que el Cuc la fèiem a tots els concerts, i quan vam treure un disc nou vam dir, potser és el moment de treure-la. I vam fer-ho una vegada.
2: Una.
1: I no vam poder, la vam haver de tornar a posar, perquè de clar, finalitzar el concert tothom ens deia, però no heu fet el Cuc, però no heu fet el Cuc, el meu fill està plorant perquè no heu fet... I vam dir,
2: sí, d'acord, d'acord,
1: la posarem, sí, sí, encara que sigui curta i un trosset, però ja de ser-hi.
2: Sí, sí, la seguim fent, la seguim fent, no tota sencera, perquè
1: el
2: és molt llarga.
1: El nostre primer mic de dins el pot,
2: el
1: eh?
2: El nostre primer mic, va ser el primer mic que
1: el
2: vam
1: primer
2: descobrir.
1: El primer que vam fer va ser el Cuc.
0: Clar, aquí, amb aquest descobriu que la fórmula d'agafar un animal, no, i humanitzar-lo, carregar-lo d'humanitat, funciona increïblement bé.
2: Totalment, totalment. Sí, sí. No sé com se'ns va acudir la fórmula, però que bé aquell dia, aquella inspiració d'aquell dia. Sí, perquè després, clar, ha vingut tota una saga, diguéssim, d'animals que els hi passen coses.
0: Home,
2: amb
0: ja
2: les emocions.
0: Home, hi ha el vergonyós, el gat enfadat.
2: El gat enfadat. Sí, clar, això ens ha servit, bueno, per estirar una mica aquest fil, no? I ens ha anat molt bé i també ens agrada saber que també ha anat molt bé a nivell de famílies o d'escoles, no? De dir, ostres, mira, doncs aquesta cançó serveix per treballar les pors, aquesta cançó serveix, doncs això, no? Per la vergonya. I això és xulo, que s'hagi convertit, a part d'en una cançó, en una eina també educativa.
0: Quina metodologia utilitzeu per crear les cançons?
2: Molt variada.
0: Hi ha algunes que primer surt una melodia, una altra que potser hi ha una intenció de dir... Vull fer un rap, per exemple. O sigui, va variant.
1: És que ho has explicat molt bé. És que a cada cançó ha sorgit d'una manera diferent. Moltes vegades sí que volem parlar d'una emoció i a partir d'aquí doncs crees la cançó, però és que altres vegades arriba l'Helena i diu, tinc una melodia que m'agrada molt, i la canta i penses, uah, està guapíssima, i a partir d'aquí construeixes una cançó diferent. O a vegades dius, no, vull una cançó perquè vull fer ballar en directe, i la construeixes a partir d'aquesta intenció.
2: I a vegades ens obsessionem amb coses, sí, com jo, per exemple, que
0: dic,
2: no, perquè vull que aquesta cançó la gent faci molinets, en l'època que la gent encara podia... És a dir, que els concerts eren pocs, no? I era com, és que hem de fer una polca perquè això, perquè vull que facin molinets, i és una cosa que no he aconseguit mai encara, en els concerts.
0: Bueno, ho tens pendent.
1: La cançó dels Pirates havia de ser molinets.
2: La cançó dels Pirates volia que fessin molinets.
0: No, no pot ser, hem de fer el màstil, la bandera, avui ja tenim una coreo molt variada.
2: És més èpica,
0: amb la cançó dels Pirates. Per tant, el que sí que ens dieu és que l'autoria és 50-50, no? Vull dir, arriba una amb una idea i a partir d'allà l'aneu treballant. Entenc que hi ha cançons que surten més ràpids, altres que les heu de deixar reposar.
1: Sí, sí, hi ha cançons que encara no han sortit. Estan en un calaix des de fa 10 anys i no hi ha manera de construir-la.
2: Sí, sí, sí. I hem de dir també que sí, que sempre les cançons surten d'aquí, d'aquesta llavor d'en Siddhartha i meves, i que també hi ha en Josep Rovira, que és un lletrista magnífic, que ens ajuda molt amb les lletres, que ell també és mestre... És mestre i fa unes lletres molt xules, ens hi entenem molt bé. En Pau Oliver, que és el nostre bateria, que des de fa uns anys també forma part del procés de creació de les cançons. I llavors tenim en Dani López, que és superimportant perquè és el nostre arranjador. I quan li portem un tema, no, li portem el tema allò amb guitarreta, amb veu, amb poca cosa, i ell ens fa créixer els temes d'una manera que, bueno, que a nosaltres ens encanta.
0: Us el posa cookie, eh? El tema, el
2: Dani. Cuquíssim.
1: El vesteix molt bé.
0: Que, això sí, qui va ser el visionari de dir, ens direm el pot petit, perquè no sé si fa 17 anys teníeu tan clar l'imaginari, l'univers que s'ha creat al voltant d'aquest pot petit, on entren la Jana i el Pau, que són els vostres personatges. Hi ha de tot allà.
2: Sí, no, visionaris, no sé. O sigui, jo crec que el que tenim és bastanta sort, també, però he de dir que aquí el responsable del nom és en Siddhartha.
0: Doncs Siddhartha, com no. És que... O sigui, tu ja preveies tot aquest recorregut.
2: Visionari.
1: No, què va. No, simplement quan estàvem pensant el nom pel projecte i així, és que me'n recordo més que anàvem amb dos cotxes, una darrere de l'altra, i jo anava rumiant, perquè veníem d'assajar, no me'n recordo d'on. I dius, para. I vam parar i va ser com... El pot petit és perfecte, perquè volem fer cançons pels més petits de la casa. Volem fer coses dolces, agradables, i què millor que la melmelada. Per tant, el pot petit i a la bona confitura ens va com en ell el dit. I a partir d'aquí, després van començar a sorgir que sigui un món imaginari, no?
2: Sí, sí. O sigui, va ser molt fort, perquè, clar, jo crec que ens hagués condicionat molt dir-nos d'una altra manera, sí. No? Vull dir, no hagués estat el mateix, la
0: Home,
2: cosa.
0: El pot tancat, a veure què poses en el pot tancat.
2: No, fatal, fatal. En canvi, el pot petit, clar, ens va donar molt joc realment per això, per crear aquest pot que en els espectacles en directe, per exemple, doncs és això, no? És un pot on a dintre hi ha tot un món imaginari, hi ha titelles i ens serveix d'escenografia, no? Que això ho vam tenir molt clar des de bon principi, de dir, vale, necessitem el pot petit que estigui en escena, no? I per això, doncs, de seguida vam fer, quan vam poder, aquest inflable del que ja sortien coses des dels inicis.
0: Que vosaltres, quan, si posem la vista enrere, quan éreu adolescents, joves, us podíeu imaginar que algun dia seríeu un dels grups de música familiar de referència de Catalunya? Estava dins de les vostres aspiracions?
1: Dintre de les meves, no. O sigui, jo cada dia que passa en aquests 17 anys faig la mirada enrere i penso, com hem arribat fins aquí? O sigui, l'Helena deia, no, sort, jo crec que no, que hi ha molt d'esforç, que hi ha molt de treball també darrere, però també hi ha molt d'amor, i gràcies a voler fer les coses, una cosa que t'agrada, amb gent al teu costat que té la mateixa direccionalitat, es crea, vull dir, es va treballant i es va fent. Però en el meu adolescent li preguntes si tindria un grup, ja diria que no s'ho creuria, i que arribaria on t'ha arribat, no, impossible.
0: Tu, Helena?
2: Jo, a veure, jo sí que tenia molt clar que em volia dedicar al món del teatre, o sigui, des d'adolescent que ja anava a l'aula de teatre de Figueres i sí que tenia molt clar que volia estudiar dramàtic, que m'agradaven molt els musicals, no? O sigui, això ho tenia molt clar. El que passa és que la meva adolescent no projectava cap a un grup de música familiar, sinó que projectava, pues, amb altres coses, no? Jo sempre havia dit, no, jo, pues, el Nacional i aquests llocs, bueno, evidentment, bueno. No? Projectes aquí. I, bueno, mira, amb el pot petit hem tocat el Nacional.
0: I el grec.
2: I el grec, i el Romea, i el Poliorama, o sigui, tots aquests teatres que jo d'adolescent somiava, el que passa és que no m'hagués imaginat mai que hi arribaria, doncs, amb un projecte propi, de creació pròpia, no? Que trobo que, ostres, que la meva adolescent també pot estar molt, molt orgullosa i molt contenta, no? del que has acabat sent al final.
0: Jo, si d'Arta t'he de dir que alguna cosa et podies ensumar, que el destí t'estava dient alguna cosa quan la primera cançó del primer disc que et vas comprar a la teva vida es titulava Sonajeros de Colores.

0: Para que me crec caminando, huepa.
1: Sonajeros de colores de Dus Minguet, sonant el llapis de memòria col·lectiva que estem dedicant al Pot Patir de la mà dels seus creadors, l'Helena Bagué i el Siddhartha Vargas, que és qui ha escollit aquesta cançó, publicada l'any 1998. Quin records et porta aquesta cançó, Siddhartha?
2: Tots, o sigui, vaig molts anys enrere. Precisament és el que comentaves, amb el primer sou que vaig tenir quan vaig treballar en un casal, va ser agafar-los, anar a Figueres amb el tren i entrar a una botiga de música, que ja no existeix, malauradament, i comprar-me aquest disc sense saber. Jo crec que la màgia que hi havia... O sigui, el que em va passar és que jo no sabia que hi havia dintre aquell disc. Em vaig guiar bastant per la portada i per com eren les lletres i quan vaig arribar a casa vaig descobrir el grup de Dus Minguet que m'ha marcat, jo crec, tota la vida. És una cançó que ha anat sonant a diferents etapes de la meva vida fins a data d'avui, que segueix sonant a Spot i quan la posem. I crec que és com un inici també de crear-te com a persona la música que realment creus que t'agrada en aquell moment i que descobreixes molts més grups a partir d'aquí. Dir, és que a mi m'agrada aquest estil. A mi, jo vull escoltar això el reste de la meva vida.
1: Sí, tu és rumbero, eh?
2: Soc rumbero, soc mestís, soc...
3: Mestissatge, no?
2: M'agrada molt el mestissatge de sempre. Grups com Dus Minguet, com Chet Baloski, com Costa Rico, com... Hi ha un munt de grups d'aquella època, La Pegatina, que segueix encara en marxa, que han marcat el meu dia a dia, la manera de tirar endavant i de buscar aquesta part positiva de les cançons que et fa ballar, que et fa tirar endavant davant de les adversitats i que segueixo aprofitant.
1: A casa teva tens antecedents musicals?
2: La meva mare escoltava música tot el dia. Tot el dia i molts estils. Jo crec que és molt positiu. El meu fill també ho he intentat fer, que escolti molta música molt diversa, perquè fa que les orelles s'afinin diferent, no en quant a afinació, sinó en quant a ganes d'escoltar coses noves i no quedar-te amb una sola cosa. I jo crec que sí, que la meva mare va tenir molt a veure amb això.
1: Que la teva mare crec que també era una gran lectora, perquè si tu et dius Siddhartha, no és per res relacionat amb el budisme. És per un llibre.
2: És per un llibre, sí, sí. Just l'estava llegint quan estava embarassada i va dir, li posaré Siddhartha al meu fill. I m'ha marcat, també. Vull dir que...
1: Clar, això t'anava a dir, has conegut altres Siddharthas?
2: Sé que a l'Empordà n'hi ha un altre, però no ens coneixem. I no n'he conegut cap més. I curiosament, o sigui, m'ha agradat molt que tenim, tothom té cognoms i els portem molt ben fets, però el fet de que no et diguin pel cognom, simplement amb el nom ja sàpiguen situar-te en... És guai, això. En el meu fill, sense anar més lluny, li he posat Dalai.
1: Clar, és que tu també estàs alimentant el tema que pensem que ets budista.
3: El mite.
2: Però, a més, soc antireligions, haig de dir.
3: Sí, a sobre. No,
2: però si haig de ser afí en alguna, crec que el budisme és la que més s'adapta a la meva manera de pensar i de viure.
1: Sí, però
2: no ho soc.
1: Però no ets budista, no, tot no, just Siddhartha, no. Has decidit que el teu fill es digui Dalai. Bueno, sí. amb la seva mare.
2: Sí, està clar, és clar.
1: Que és una manera també de... Tu, entenc que si tu li poses Dalai al teu fill és que tu com a Siddhartha no ho has passat malament, tot i tenir un nom exòtic que crida molt l'atenció.
2: No, el nom... És que el nom no fa la cosa. Vull dir, abans que parlàvem de grups, hi ha grups que es diuen els Pets. I penses, amb aquest nom, qui farà res? I mira'ls, saps? O gossos. I mira'ls on te són. Vull dir que... Bueno, sí, fa molts anys d'això estic parlant. Semblo molt vell, no, ara?
3: Sí, una mica.
2: Però tots dos estan en actiu, perquè ara torna a gossos. Vull dir que... Però vull dir que sí, que el nom t'acompanya, t'ajuda. No sé, et marca.
1: Doncs amb Dus Minguet trobaríem les primeres passes musicals del Siddhartha. I, en canvi, si ens referim a l'Helena, hauríem de parlar de la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no sé si ja ha reconegut. Es tracta de Sweeney Todd, el musical que es va representar al Teatre Poliorama l'any 1995, amb el grandíssim Constantino Romero i també la Vicky Peña com a protagonistes. Què va passar en aquest espectacle, Helena, perquè estigui
3: doncs...
1: aquí, en el teu llapis de memòria compartit i col·lectiu?
3: Va passar que em va marcar, però em va marcar moltíssim. O sigui, jo tinc el record d'allà on estava asseguda aquell dia al Poliorama i de veure allò i pensar, mare meva, o sigui, això és increïble, jo vull fer això. O sigui, era com una sensació de dir, és que això és increïble, això que estic, el que m'està provocant això... Em sembla molt fort, no? I a part aquest musical és molt potent, o sigui, Sweeney Todd és un musical heavy i molt, molt potent. I, bueno, lo típic, no? Allò que em va marcar moltíssim, vaig demanar als meus pares, sisplau, que em compressin els CDs, hi havia dos CDs del musical, i vaig estar com molt en bucle a casa meva amb els CDs i cantant jo les cançons i fent veure que jo era Vicky Peña.
1: Vinga, escoltem una miqueta Sweeney Todd, sisplau.
3: Vinga.
4: Per bé de pocs mitjans.
5: Té una cadira i un rentamans. Sobres, broixa i afilador, raspall tovalloles si vol massa bo.
4: El més

0: aquí en crescendo.
1: Brutal, és fortíssim, de veritat.
2: Pell de gallina sentint-ho per l'auricular.
1: Clar, llavors jo veig això i jo la meva vida vull que es transformi en un musical tota l'estona i he seguit una mica amb aquesta línia. Llavors en el pot sempre hi poso d'aquesta part, aquesta part musicalera, sempre intento que hi hagi algun tema que ens porti el musical, i sí que els nostres espectacles no són un musical, però van encaminats cap aquí, no? Perquè combinem la música, el teatre...
0: Exacte, no és un concert, a mi és el que m'ha quedat clar. Vull dir, allò és un show.
1: Sí, sí, sí, va més enllà d'un concert, no? I, bueno, sempre, doncs, no sé si gràcies a veure aquest musical, per això crec que és tan important, no?, el que els oferim precisament als infants, als joves, el que van a veure, pot marcar, no?, en un futur, ja no per haver-t'hi de dedicar, no?, però, ostres, sí que queda alguna cosa d'allò que anem a veure, dels espectacles que vivim quan som infants i adolescents. I en el meu cas, doncs, m'ha quedat això. He convertit la meva vida, he intentat convertir-la una mica en musical i vaig cantant tot el dia.
2: Tot el dia, tot el dia canta l'Helena.
1: Tot el dia.
0: Ara, escoltant a Sweetney Todd, pensava, us veieu algun dia, d'aquí molts anys, poder fer un gir a la vostra carrera i de cop traient un disc per adults?
2: Uf. Jo a data d'avui diria que no.
1: Jo també, però no es pot dir mai que
2: tot
1: no.
2: I que diré que les cançons que fem les fem pensant perquè agraden els nens i les nenes, però també 100%. Els pares i les mares. O sigui, quan, és que ho parlàvem l'altre dia, quan vaig a comprar a un supermercat que hi ha un film musical, penso, per què no sona una cançó de música familiar dins d'aquest film musical? Si moltes de les coses que sonen podria sonar una de les nostres cançons o qualsevol del nostre sector, però en canvi no.
0: Bé, de fet, porteu, que si d'arte 17 anys reivindicant i dignificant la música familiar, pel que entenc que encara no hem aconseguit del tot.
1: No, encara no. Encara hi ha feina a fer, perquè a vegades fas un pas o dos passos endavant i després n'hi ha... te'n fan fer no sé quants enrere. Vull dir que sí, que sembla que costa una miqueta, no?, treure aquests prejudicis a vegades sobre el que és la música familiar i el que representa, i creiem que, ostres, és tan important que els nens i nenes puguin escoltar música ben feta i que se li hauria de donar més veu i més reconeixement, com avui, no?, que ens esteu donant veu i ens esteu preguntant per la nostra carrera i pel nostre grup. Doncs això és xulo, perquè així la gent... ho coneix, no?, i coneix també la nostra realitat, i no sé, crec que és important posar-ho en valor, perquè és això, la música dels grups per adults, doncs costa molt poc que encara que no escoltis aquell grup, la sentis de tot arreu, perquè és això, vas al súper i la sents, vas a comprar en un altre lloc, vas a un bar i també sona, no? I encara que tu no hagis posat atenció en aquell grup, estàs sentint igual aquella cançó. Exacte. I, bueno, també seria, doncs, interessant que hi haguessin espais on també sonés la nostra música, perquè està igual de ben feta però, que la resta.
0: Alera, jo crec que això és qüestió de temps, perquè, clar, ara porteu 17 anys, per tant, hi ha molts adults que comencen a ser grans ja, persones que s'han criat amb la vostra música i que comparteixen aquest imaginari col·lectiu del pot petit, que suposo que ja us ha passat això de que de cop aparegui un xaval amb barba i us digui, home, els del pot petit, moltes gràcies, com ho vaig passar?
2: Això ens va passar a l'acústica passada, que vam anar a l'acústica a veure un concert i de sobte ens vam trobar que un grupet
1: d'adolescents
2: sí. I va dir, sou els del pot petit!
1: Però
2: 17-18 anys, ens podem fer una foto, que sou la nostra banda sonora, hem crescut amb vosaltres.
1: Sou la meva infància.
2: Sí,
1: molt fort.
2: Molt guai.
0: Que és que una de les vostres particularitats és que teniu un públic que va amb molta rotació. Vull dir, hi ha nens que arriben i nens que, no sé si marxen, però que també proven noves músiques. Quins pros i quins contres té això?
1: Clar, jo crec que pros, doncs això, no? Que el nostre públic sempre es va regenerant, sempre tenim públic nou, públic que ens descobreix. I contres, jo crec que... per mi els nens marxen massa aviat de la nostra música, no? Intentem que... O sigui, que estem fent una mica que els nens siguin grans abans d'hora. I llavors jo crec que això no és bo per ningú, no? Perquè els nens els hem de deixar ser nens i fer les coses amb les edats que els hi toquen, no? Perquè moltes vegades, a vegades, hi ha pares i mares que em venen i em diuen: ai, és que el meu ja té 6 anys, clar, ja és molt gran, pel pot petit.
0: I penso, no.
1: Ui, no, 6 anys no és molt gran pel pot petit. Al contrari, nosaltres moltes vegades les nostres cançons pensem que són més per una franja, potser, doncs, més això, més cap als 5, 6, 7, 8, però el que ens trobem més és que venen molts nens molt petits, de 0, de 1, de 2 anys, no? Vull dir que a aquesta edat ja estan com molt connectats a nosaltres i crec que, clar, si a aquesta edat ja estan tan connectats amb nosaltres, potser és normal que quan tenen 6 i 7 anys ja diguin, bueno, clar, és que jo això ho escoltava quan era petit, no? Perquè hi ha molta... Això, aquesta cosa de no, ara ja sóc gran, no? És
0: ara
1: com
0: estic
1: molt...
0: amb el Bad Bunny, no? Perquè a més és un salt com del pot petit a Bad Bunny, anem directes.
2: És extrem. Clar, fa un temps hi havia com el grup Macedònia, que jo crec que feia del link, precisament, entre la música que fem nosaltres, passaven després a aquesta franja de 8-12 i després ja podien connectar amb els grups que fan música per adults. Bueno, que també fan música, ja està. Però el no ser-hi ha quedat com aquest buit també, però precisament és això que diu l'Helena, que estem intentant, com a societat, fer grans els nens molt de pressa i crec que hem de posar un freno de mà precisament en aquesta roda que va menjant els nens i nenes.
1: Sí, perquè si no, si amb 6 i 7 anys i ja estan escoltant totes les cançons que en teoria pues escoltaran quan siguin adolescents, què faran, no? Estaran cansats de tot, ja.
0: O potser tornen al pot petit després.
1: T'imagines que fan la volta, no? Doncs pues mira, estarem encantats de rebre'ls.
0: Que si d'art, Helena, fins al moment les cançons que han sonat del pot petit les he triat jo com a un reputadíssim expert que sóc de vosaltres. Us he de confessar que aquest estiu hi ha hagut moments que us he arribat a odiar una mica i tot, perquè a casa són molt pesats els meus fills.
1: Yeah.
2: Són molt comprensius.
0: Ara, sí. La cançó que sonarà ara no l'he triat jo, vale? L'ha triat una altra persona. Farem una cosa, que soni, i ara descobrim qui és aquesta persona. Us sembla bé així?
1: Vinga.
0: Doncs que soni Vull fer l'elefant.

0: Cirat, Helena, voleu fer apostes de qui ha sigut qui ha escollit aquesta cançó o què?
1: Però clar, és impossible, vull dir, com ho...
0: ho diré que el coneixeu, o la coneixeu.
2: Coneixem que el coneixem o la coneixem?
0: Sí, sí.
2: No sé, és que, clar, hi ha diverses persones que podrien triar aquesta cançó.
1: Sí, tant com...
2: Però què vols dir, del nostre...
1: 10 milions de persones?
2: Del nostre equip?
0: Mira, sabeu què? Que...
2: Una pista.
0: No, una pista no, anem a saludar ja.
2: Ah, va, va.
0: Dani López, bona tarda.
1: Oh! Epa!
3: Què tal? Bon dia.
2: Dani,
3: bona tarda.
1: Hola, guapo.
2: Quina il·lusió.
3: Com esteu?
2: Molt bé, escolta, clar, és que evidentment en Dani havia de triar aquesta cançó,
1: és
2: no?
1: És que li va com ell el dit, també, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: T'he de dir, Dani, que quan no estaves connectat ni ens escoltaves, t'han posat, mare meva, jo dic, estan parlant de Hans Zimmer, perquè avui el compositor ens arranja els temes, és increïble, el Dani López, com ens ho diu, ens pinta, ens ho fa més bonic, t'han posat molt bé.
3: Uau.
0: Molt bé, t'han posat.
3: Uau, que bé. Moltes
2: com
3: gràcies.
2: Com sempre, Dani, és que per nosaltres ets el millor dels millors.
0: A veure,
3: anem
0: a pams, Dani. Per què has escollit aquest tema, Vull fer l'elefant, que és de l'últim, del darrer disc del Pot Petit?
3: He escollit aquesta cançó perquè em recorda molt el temps que vam passar i el temps que vam compartir fent aquest disc, que és l'últim projecte així discogràfic que vam estar treballant, i just tinc memòries de, en el meu estudi, en el meu mini-estudi aquí a casa, treballant amb en Ciart, amb l'Helena, amb en Pau, amb la meva gosseta, que es va morir just fa un any, i no sé, em porta molts bons records, com ballant amb la gosseta, amb l'Helena.
0: Explica per qui s'hagi connectat fa poc, quina relació tens tu amb l'Helena, amb el Siddhartha, amb el Pot Petit?
3: Doncs la relació que tenim ja ve de fa molts i molts i molts anys, bueno, no sé si tants, sé que ells en porten 17, he sentit ara, jo no tants, no fa tants anys que treballo amb ells, però ja fa molt de temps que ens vam conèixer. Al principi vaig començar tocant amb ells, em trucaven per alguns concerts que de cop eren una mica més grans i podien com contractar més músics, i jo anava simplement a tocar, jo estava estudiant música aleshores, i jo considero que em vaig fer gran i em vaig d'alguna manera professionalitzar amb ells, no? Colze a colze, i al principi i vaig descobrir professions amb ells. Vaig començar només tocant, després vaig passar a fer alguns arranjaments d'instruments de vent, que això ja, jo per la meva banda ja ho feia, però després vaig passar també com a començar a coproduir les cançons, vaig començar a fer la direcció musical, i jo considero que he crescut moltíssim amb en Ciart, amb l'Helena, mentre el Pot anava creixent per la seva banda, no? I sí, sí, sempre que penso en la feina que hem fet conjunts, ho veig com això, com una mena de creixement molt gran, i ja, a vegades em sap greu que dic: ostres, m'agradaria poder ara treballar amb ells les cançons que vam treballar al principi amb els coneixements que tinc ara, no? Però alhora penso, no, està bé que vau créixer junts, no? Vau aprendre tots juntets.
0: Helena, Siddhartha.
2: Jo és que m'emociono molt ràpid, eh? Bueno, jo crec que a part de que el Pot estigui allà on està avui, és també gràcies a en Dani, no? Perquè realment la seva visió de la música, també li dic sempre, la manera que té de dirigir-nos. És a dir, no sé, hem treballat amb molta gent, tant amb el Pot com en altres projectes, però la seva manera de dirigir, jo l'admiro tant, perquè és una persona superpositiva i que sap treure el millor de cada músic i el millor del projecte, no? I, ostres, que ens diguin tantes vegades ara quan ens venen a veure, buah, com soneu, quins arranjaments, quina passada, que emocionant.
0: És que tècnicament està molt bé. Vull dir, i també trenca el prejudici aquest que parlàvem de la música familiar, de dir, no, això són dos amb una guitarra. No, aquí hi ha una producció, hi ha un treball tècnic important.
2: Totalment. Vull dir, tant en els discos, que com et dèiem nosaltres això, gravem els discos encara com es feia abans, amb molts músics i moltes coses, però també en els directes. En els directes som 9 persones a l'escenari, som 9 músics, no? I ostres, això, a part de que és molt divertit ser tanta gent en un escenari tocant música i defensant el projecte, doncs el que deia, en Dani això ho ha fet créixer i ens ha posat en un lloc que sense ell no hi haguéssim arribat.
0: Dani, ha arribat el moment, què tal és treballar amb aquests dos? Va, digue'm que tenen moltes manies, que s'estan tot el dia barallant entre ells. Saps aquest format?
3: Què va?
0: El Crusty el Pallasso, que feia una cosa que veiem a la tele i després fora era un peça. Digue'm que era així, que
3: no,
0: són
3: no,
0: així.
3: No. La veritat és que la qualitat humana d'en Ciart i l'Helena és increïble. O sigui, no conec més bona gent i No. És una passada treballar amb ells i com deies, això, jo els hi dec moltíssim i els estic superagraït de tota la confiança que han tingut en mi des de l'inici quan la meva feina sabia fer la meva feina. O sigui que super, super feliç i són uns cracs.
0: Tots són paraules boniques.
2: Pots explicar, Dani, que fas arranjaments per la Rosalía, bueno, que els has fet, vaja, que has fet arranjaments del disc icònic de la Rosalía de l'últim.
0: Ah, doncs, sí?
2: Home, està bé dir-ho, no? Això també, o què? Que jo
3: sí,
2: penso,
3: clar,
2: ostres, és molt guai.
3: Pel petit vaig fent altres feines.
2: Sí. Moltes feines, fa moltes feines, la Sagrada Família.
3: Sí, la veritat és que faig una mica de masses feines. Per la meva qualitat de vida faig una mica de masses feines.
0: Un autònom d'or.
3: Però, bueno.
0: No?
2: Però nosaltres li hem fet signar així amb el mocador, com amb Messi, aquestes coses. Bueno, no sé si ho tenim signat, però de paraula sí, de Dani, per favor, encara que et vinguin a buscar, sisplau, tots els grans, no ens abandonis, eh? I ens ha dit que de moment no.
0: Ah,
3: doncs... Exacte, tenim un tovalló signat. Què
0: doncs,
3: diu això?
0: Dani, moltíssimes gràcies per ser avui en el Llapis de Memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un superplaer.
0: Guapo,
2: gràcies, Dani, ens ha fet molta il·lusió.

0: Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat al Pot Petit i ho fem amb els seus creadors, amb l'Helena Veguer i el Siddhartha Vargas, que és precisament qui ha triat aquest tema, Ja dormiré bé, de La Fúmiga.
1: Sí, sí, és un temazo, però sobretot l'he triat perquè portem jo 2 o 3 anys que els escoltem molt a casa, els seguim a molts concerts, i perquè és una manera d'unió també familiar. O sigui, el meu fill és un adolescent de 16 anys.
0: El tens crescut ja, eh?
1: Apassionat de la música, sí, sí, ja vaig fer-ho fa molt de temps, això ja. I és curiós perquè li està agradant el mateix estil de música que m'agrada a mi i podem compartir concerts junts. Jo crec que és de les coses més maques que pot passar en una època com l'adolescència, que puguis tenir connexions a pare-fill tan potents com és la música en directe, i grups com La Fúmiga ens ha portat a gotir de molts moments aquest estiu, de plorar junts moltes vegades perquè estan de despedida i fa plorar el bolo que tenen, el festiu que és, el dinàmic que és, i ha sigut molt emocionant i l'havia de posar aquesta cançó.
0: Que aquí tenim un tema, perquè clar, si el teu fill té 16 anys, vosaltres porteu 17 de trajectòria, ell
1: sí, sí,
0: ha
1: si
0: viscut
1: els números...
0: tota la crescuda gegant del Pot Petit. Com es viu sent fill d'un dels membres del Pot Petit?
1: Mola perquè dius ha viscut tota la crescuda, però clar, ha viscut una part que no era crescuda tampoc, perquè han sigut els primers anys, van fer moltes actuacions on érem molt poca gent a la plaça o a l'escenari, o sí, hi havia escenari perquè havíem tocat moltes vegades arran de terra també. Però sí, sí, ha sigut l'espoiler màxim dels nostres concerts, quan deia que algú sap això, i ell, sí, sí, jo, i pensava, xx, calla,
0: us feia de claca
1: als altres nens i nenes. Però ha sigut molt maco, ho han portat molt bé. Jo crec que també l'ha ajudat a veure créixer una professió i dintre de... que és la de cantant o actor, però a més tota la part que no es veu, que des d'aquí hem de posar en valor també, que penso que és tota la part tècnica que està darrere dels escenaris, que fa que el que es veu sobre l'escenari sigui possible i li apassiona, li encanta, ve amb nosaltres sempre a fer-nos un cop de mà perquè li ve de gust fer-ho.
0: Helena, el teu petit quant té?
2: El meu al novembre en farà 4. Vull dir, estic en un lloc, en un punt molt diferent, jo, la veritat.
0: Bé, i s'està donant ara, no?, de tot
2: sí.
0: L'univers del Pot Petit, perquè imagino que deu tenir els peluixos, els contes... Tot.
2: Sí, ho té tot i he de dir que em passa una mica com a tu, però és una sensació més estranya perquè m'acabo odiant a mi mateixa, m'entens? O sigui, clar, el meu fill vol posar les cançons del Pot Petit en bucle... Però, ostres, jo a mi la veritat és que m'agrada desconnectar també una mica. El que passa és que, bueno, intentem trobar un equilibri, que encara l'estem buscant, és difícil, però també em cau la bava com a mare de veure el meu fill com gaudeix amb les cançons que hem fet nosaltres, no? I que li agradi tant i que ell, doncs, juga... Això, juga a fer concerts, juga a fer concerts des de que està fent... Diu, ara estic fent la prova de so, mama. Ara em vaig a posar el vestuari. Ara estic fent el concert i després vaig a muntar la paradeta. I dic, molt bé, fill meu.
0: El tens entrenat ja, eh?
2: No et deixis cap pas, perquè tots són molt importants. Vull dir que...
1: És molt fan.
2: És molt fan, en
1: sempre, Nel. Cada dia de tot l'any es vol vestir amb samarretes del Pot.
2: Cada any, sí, els he d'amagar, perquè, clar, a mi em fa una vergonya que el meu fill cada dia vagi amb una samarreta del Pot Petit. Penso, bueno, és que la gent es pensarà que...
0: No, però... Mira,
1: és cosa d'Helena, és cosa d'en Nel, vale? Pares i mares
2: gràcies,
1: de l'escola...
2: Gràcies, no, Siddhartha.
0: No, però els fills dels futbolistes ve que porten la samarreta del seu pare, no?, amb el número i tot. Només
2: clar,
0: faltaria.
2: Però cada dia no, quan van al camp,
0: no?
2: Ja, no ho sé com s'ho deuen fer, com ho gestionen, però a mi em costa.
0: Helena, quan et canses de cantar, de sentir-te cantar tu mateix, sempre pots posar Vestida de nit de Sílvia Pérez.

0: I, Helena, què t'està passant pel cap escoltant el Bastia de nit de Sílvia Pérez Cruz?
1: Ai, em passen moltes coses pel cap, però és que la Sílvia, no sé, té alguna cosa que m'arriba en un lloc molt, molt profund del cor, de l'ànima.
2: És molt fan de la Sílvia.
1: Soc molt fan. I és l'artista que més m'emociona en directe. O sigui, jo vaig a veure un directe de la Sílvia i, de veritat, no sé, em fa plorar, em fa emocionar. La seva veu, tot, la seva sensibilitat. Soc molt fan i bueno, aquesta cançó em porta molt també a l'època del postpart, d'estar a casa amb el meu fill, coneguent-nos. Ui, mira, és que m'emociono quan ho penso, eh? Però això, no?, que tenir-lo allà a la falda i cantar-li aquesta cançó i veure com el poder que té la música, no?, de realment modificar-te l'estat d'ànim, no?, de veure el meu fill com es calmava amb aquesta cançó. No sé, eren moments com, bueno, que clar, més hi ha en el postpart, que estàs més sensible i amb aquell còctel d'hormones que estàs super sensible i bueno, doncs aquesta música em porta allà i amb aquesta admiració que tinc cap a la Sílvia Pérez Cruz.
0: Que ara ens deies això, no?, que el Nel, no?, es diu Nel, el teu fill.
1: Nel, sí.
0: Que
1: sí,
0: està
1: sí.
0: Com obsessionat amb el pot petit, però no m'estranya, perquè diria que el seu pare també està implicat
1: sí,
0: en el
1: sí.
0: projecte.
1: Sí, sí, quan he dit Josep Rovira no he dit que era la meva sí. parella, però ho és, i és el lletrista de la major part de les nostres cançons, i a part també escrivim els llibres junts amb en Siddhartha, ell i jo, o sigui que sí, que està molt implicat també.
2: Abans de ser tot això era amic meu, per
1: ah,
2: això.
1: Ah, sí. Sí, sí, de fet el conec per en Siddhartha, vull dir que mira, ens va fer de Celestina també.
0: O sigui, no estàs en minoria, no?, quan s'han de prendre decisions sobre els contes i això, Siddhartha?
2: No. Som bastant assemblearis. Que sempre hi ha votacions, per això sempre intentem que siguin 3, 5, 7, hem de fer-ho així, imparell, perquè si no, quan érem dos, teníem
1: sí,
2: problemes,
1: sí,
2: perquè
1: sí.
2: som el
1: dia i la nit.
2: El dia i la nit, el blanc i el negre.
1: En Siddhartha i jo mai ens posem d'acord.
0: I tot i això, benvinguts, eh?
1: Sí, jo crec que aquí està la clau de tot, que sempre busquem un equilibri entre la seva opinió i la meva, i deu ser l'encertada, la del mig.
0: Doncs hem arribat a... Mira, se'ns ha passat el temps volant i hem arribat al final d'aquest llapis de memòria col·lectiva. Això sí, us volia preguntar pròximes dates que tenim per venir-vos a veure, de llançament d'espectacles, de la sèrie, que no sé si hi haurà tercera temporada, si ja ha sortit, com ho tenim, això?
1: Sí, tenim moltes novetats per aquest últim trimestre, perquè ara al novembre s'estrenarà la tercera temporada del Món del Pot Petit, a l'SX3, però a més sortirà un nou llibre també aquest mes de novembre i comencem doncs, aquesta gira especial que farem a les quatre províncies i a Balears, que comencem el 22 de novembre, que encara hi ha entrades, així que tothom que vulgui venir us convidem a viure aquesta gira que es diu Un salt endavant, que serà molt emocionant i de ben segur que ens ho passarem tots i totes molt i molt bé.
0: Doncs ha sigut un plaer conèixer-vos a vosaltres dos i la història del Pot Petit en aquest llapis de memòria col·lectiva, Helena i Siddhartha.
1: Un plaer,
2: gràcies
1: també, gràcies.
0: Tancarem amb la rumba de l'amistat, perquè m'agrada molt i perquè crec que també defineix la vostra relació. I deixem també donar les gràcies a l'equipàs del Llapis de Memòria i recordar als oients que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar, ara sí, un Llapis de Memòria a l'ús aquí, a Ser Catalunya. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: Yo también soy una anchoa. Soy una anchoa y no me achanto. Y no me achanto. Y no me achanto. Y me miran las dietas finas, vestidas de hojas calladas. Y yo les enseño mis espinas y me echan de todas las ensaladas.
1: Bravo. Mauri de Utrera en directo en La Ventana. Regresamos en 3 minutos o 4. Ya no sé.
2: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
3: En IKEA abrimos el 12 de octubre y esta vez el plan te lo montamos nosotros, con descuentos exclusivos solo en tienda, ventajas únicas por ser de IKEA Family y una visita a nuestro restaurante para recargar pilas. Consulta nuestro horario en IKEA.es. Te esperamos.
4: Siempre la misma rutina, pero hoy cambiará todo. Un día en la vida de Clarita, la nueva novela de Rosa Montero, ya en librerías Alfaguara.
5: Vuelve a cuidarte en David Lloyd Clubs. Entrena, desconecta y disfruta de mucho más que un gimnasio. Fitness, piscinas, spa, deportes de raqueta y actividades para toda la familia. Haz del bienestar parte de tu rutina. Descubre más en davidlloyd.es. Tu bienestar empieza aquí.
6: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
8: que n'aprenguin!
7: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
9: Això és clau.
7: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
11: És tremendo. ¿Por qué?
12: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
13: Mi cuestión es ¿por qué?
12: A partir de 4:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
14: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
7: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
15: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
7: A SER Catalunya.
16: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
13: ¿Por qué?
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
17: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
18: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
19: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el mango a granel origen España a 1,99 el kilo hasta el 11 de octubre. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu tienda o en alcampo.es.
10: En Alcampo sales ganando.
4: Parque Concordia, Guadalajara.
5: La SER. El sonido de la vida. La Ventana, con Carlos Francino.

0: Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
1: Tria una carrera, tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
2: Aprofita els últims mesos d'assessorament gratuït a l'Oficina de Transició Energètica del GREM. T'ajudarem a fer la teva empresa més eficient, més sostenible i a compartir energia renovable. Descobreix la nostra nova app per gestionar ajudes i projectes. Truca al 93 874 80 48 amb el suport de l'ICAEN.
3: Ahora en Hipoyagán, pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
4: El gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
5: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en Wall in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en wallinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
6: Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això.
7: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui al balcó, Iago Moreno reivindica la figura dels voltors i a les 8 els Otero li entreguen el Nobel a Vilamates.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7, Claudio Matas, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Comença ara a Barcelona la manifestació per l'Olga i la Mari Carmen, convocada pels sindicats d'habitatge. En una estona hi connectem amb en Guillem Delso. Però ara anem enrere. Fa 30 anys, una pel·lícula va revolucionar el cinema espanyol i una frase que ha passat a la història va provocar malsons a més d'un espectador.
2: Me llamo Ángela. Me van a matar.
0: És l'actriu Anna Torrent, havíem posat la pell de gallina, protagonista de Tesis, l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, que tres dècades després serà homenatjat a Sitges amb el Premi Méliès a la seva carrera.
1: Sí, perquè des d'ahir està en marxa l'edició número 59 del Festival de Cinema Fantàstic més important del món, el Festival de Sitges, i diumenge a l'Auditori es podrà veure una còpia restaurada de Tesis, amb la presència d'Amenábar i l'actor Eduardo Noriega. Dono fe que les entrades van durar menys de 30 minuts.
0: Tu te'n vas quedar sense.
1: Vaig intentar, no vaig poder, ni no vaig trobar per Amenábar, ni per Dani De Vito tampoc demà. Aquesta primavera, Amenábar explicava a la Universitat Autònoma de Madrid que estava preparant aquesta remasterització de la seva pel·lícula.
3: Queremos sacar este año, estamos trabajando en una nueva versión, esta misma es la máxima calidad que se puede ver ahora mismo de la película, pero la película nace con un defecto formal y es que se rodó a 25 imágenes toda la película, porque como íbamos a rodar muchas imágenes de televisor, ya sabéis que los televisores emitían a 25 campos, se decidió, alguien tomó, bueno, sé quién fue, pero no voy a echarle la culpa, alguien decidió que se rodara toda la película a 25 imágenes. Con lo cual, la película al proyectar...

0: Escoltant Fausto Fernández. Com estàs, Fausto?
1: Oh, doncs com voleu que esteu? Hola, bona tarda, parlant això del gran crític de cinema de la revista Fotogràfers. Doncs estic aquí, doncs a la darrera planta del Melia, que és on estic allotjat aquí i passant el festival, i dir-li al Claudio que si no t'entrada, si intentaré buscar alguna cosa pel Dani De Vito demà.
0: Ah, ara entenc el Claudio tan insistent en fer el tema de tesi. Fausto, què tal ha començat el festival d'aquest any?
1: Doncs ha començat molt bé, ha començat pel primer cop amb l'inauguració, una pel·lícula dirigida per una dona, per una gran directora de casa nostra, que és la Carlota Pereda, amb una pel·lícula que ha rodat als Estats Units, Found Alive, que és un thriller d'aquest tipus, El silenci dels anells, i la pel·lícula ha caigut molt bé, la gent l'ha aplaudit i el festival està discorrent, doncs això, amb pel·lícules algunes pitjors que d'altres, altres molt bé, i sobretot ja estan arribant tots aquests convidats que fan el festival una miqueta més gran i fa que tots els fans comencen a exaurir entrades i està aquí a la porta de l'hotel esperant que hi arribin per demanar autògrafs i ja ha vist gent amb la caràtula de tesis, doncs intentant que quan vingui l'Alejandro Amenábarro o vingui l'Eduard de Noriega que els signin la caràtula, i després no sé si la vendran a alguna plataforma o se la quedaran a casa com a record.
0: Aquest matí jo ja he salivat amb l'Aquí Catalunya, que ha estat aquí a Sitges al festival explicant tots aquests noms. Hi ha molta cosa a veure. Tu, 24 hores després, quantes pel·lícules has vist, Fausto, ja?
1: Ui, sí, us dic, jo, amb què vaig arribar ahir vaig veure 6 pel·lícules i avui porto 3, porto 4.
0: Déu, doncs!
1: I he fet l'aturada per tenir el gran plaer i el gran honor de parlar amb vosaltres de tesis. Però vinc també de moltes pel·lícules que ja les he vist abans de vindre aquí, perquè si no tindria vida, no podria ni dinar ni sopar, crec que ni fins i tot no podria dormir, perquè recordem que aquí a Sitges hi ha projeccions a la 1 i a les 2 de la matinada.
0: Clar, i a més de por, eh? Tindràs oportunitat d'entrevistar a l'Alejandro Amenábar, de tenir una bona estona amb ell?
1: Crec que tenim, sí, clar, perquè perquè nosaltres a la revista, igual que totes les revistes de l'època, va ser una mena com d'aire fresc que entrava al cinema espanyol, que també va ser els temps d'Àlex de la Iglesia amb Acción Mutante i després El dia de la bèstia, però l'Alejandro, que era algú que va aparèixer en una pel·lícula rodada gairebé com ell comentava, rodada amb pocs mitjans, encara que tenia el José Luis Cuerda a la producció, però que va sobtar, i va sobtar perquè també era com tot aquests directors, no? era una pel·lícula de gènere, i era una pel·lícula, no com l'Àlex de la Iglesia, que sempre apostava una miqueta per l'humor, la pel·lícula de l'Alejandro Amenábar feia molta por, i feia molta por sense ensenyar res.
0: Clar,
1: perquè la gràcia que té tesis, sí, la gràcia que té tesis de totes aquestes coses que sembla que està veient la pobra Àngela, l'Anna Torrent, nosaltres no veiem res, i jo crec que una de les coses més que em fa a mi, que a mi em fa com reflexionar com a espectador, és que nosaltres, els espectadors, volem veure aquestes imatges. Nosaltres volíem veure totes aquestes coses horroroses, aquestes pel·lis snaf que estava veient el personatge de l'Àngela, i això diu molt de nosaltres com a espectadors, una cosa que ja feia l'Alfred Hitchcock, sinó també de com és el cinema de gènere i com l'Alejandro Amenábar el van entendre molt bé, i després va fer d'altres pel·lícules com Abre los ojos i Los otros, que és la seva gran pel·li gòtica.
0: Clar. És que és això que dius, fa més por el que no veus. Jo, de fet, la vaig veure a l'època, fa 30 anys, i és que no m'atreveixo a tornar-la a veure. És que tinc, no sé, el cervell gravada, la sensació que vaig tenir. Jo no sé, tots els d'una generació ens vam acollonir com mai.
2: Jo, aquesta pel·lícula es va estrenar la primavera del 96, i jo vaig arribar a Barcelona a viure, a estudiar, a la tardor del 96.
0: Sí.
2: Sí, jo la vaig veure a una sessió golfa, quan la pel·li ja feia 6 mesos que s'havia estrenat, i vaig anar sol, vaig sortir a les 2:30 de la matinada al Passeig de Gràcia, i em sentia una sensació de realitat i de por molt gran. Vaig anar cap a casa sol, en xoc, potser del que estava a la sala era l'únic que no l'havia vist mai.
0: Clar, és que ves parla de maldat. És que penses, quan surts sol a Passeig de Gràcia, que tothom està pensant coses tremendes per fer. Què va suposar pel cinema espanyol dels anys 90, tesis?
1: Va suposar això, tenir un director nou.

0: als anys finals dels 80, però sobretot als anys 90, comença a renovar-se tot el que és la nòmina de directors del cinema espanyol. Continuen treballant tots els grans directors. Saura continua fent pel·lícules, Almodóvar també està fent les seves més grans pel·lícules també, que són del 80 fins als 90, però Alejandro Amenábar va suposar això, i el que va fer, igual que Àlex de la Iglesia, el que va fer és portar el cinema a una generació d'espectadors joves que mai haurien anat com el Claudio a una sessió golfa al Passeig de Gràcia per sortir a matinar a veure una pel·lícula espanyola on sí, teníem el nom de l'Anna Torrent, que era coneguda, però que era la nena de l'Espíritu de la Colmena, clar, i de Crea Cuervos, però igual ningú se'n recordava d'ella, i actors nous com l'Eduardo Noriega o el Fele Martínez, que va ser l'actor revelació, fins i tot amb un Goya, el millor actor revelació. Clar, jo crec que això
1: que debutaven.
0: Va portar sí, debutaven, i va portar a un munt d'espectadors joves a veure aquesta pel·lícula.
2: És que no oblidem que ell tenia l'Amenábar 23 anys.
0: Sí, 23 anys, sí. Com que... l'Orson Welles, com va fer Ciudadano Kane, sí.
2: Clar. Sí. Mira, Fausto, la pel·lícula tractava un tema molt inquietat, tu ara ho has esmentat, el de les pel·lícules SNAF, que eren pel·lis que mostraven violència real, y Tesis plantejaba la posibilidad que existís un mercat del cine SNAF. Escoltem.
3: ¿Estás desvariando?
4: No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera.
3: Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
5: La necesito para mi tesis.
4: Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
5: Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo.
4: El gilipollas ha hecho un zoom digital.
5: ¿Eso qué importa?
2: Fausto, ¿ha existit alguna vegada un mercat de l'SNAF? És a dir, ara hi ha potser moltes persones que estan descobrint aquesta paraula, que sabem el que és, després ho hem sabut perquè hem estat parlant just ahir del que va passar amb aquesta noia que es va suïcidar perquè era moderadora de Meta, i precisament el que deia era SNAF, diríem, una mena de SNAF.
1: Ja no se li diu així, ja però no se li diu així. Violència no. Real en pantalla.
2: Sí.
0: Home, lo de la violència real en pantalla, això sempre més o menys ha existit. Recordem que el polític nord-americà que es va suïcidar amb les càmeres de la televisió davant, que estaven fent un directe, i el que està passant ara és això, és gent que ara tenen les càmeres, els mitjans, i la gent pot fer aquestes borrades en directe. Però el que té la mitologia de l'SNAF és això, és rodar l'amor real d'una persona, rodar la tortura i l'amor i l'assassinat d'una persona.
2: Yeah.
0: I que sigui real. Però això sempre... I hi ha moltes estudis, hi ha moltes tesis, hi ha també moltes investigacions que han intentat buscar si de veritat existeix un mercat de pel·lícules així. Han anat clar, naturalment a països on la vida no té gairebé és barata o baratíssima, o no té preu, a Tailàndia i a Indonèsia, però tampoc mai ningú ha trobat o ha dit que ha trobat una pel·lícula SNAF. Però jo crec que la força d'això existeix o no existeix, per nosaltres sí ja existeix, perquè només la idea aquesta, el que parlaves tu, de la maldat humana, de que algú sigui capaç d'assassinar un altre i gravar-lo, però pitjor, que hi hagi gent que compri això per veure'l, això sí que ens esgarrifa i ens fa posar la pell de gallina, perquè això sí que està parlant de que, veritat, que la maldat existeix, i segurament existeix, i segurament en algun lloc hi haurà alguna cosa d'aquesta, perquè molts assassins en sèrie sí que han gravat els assassinats que feien, però el veien en tres, però no, tenim també tot lo de la pedofilia, que també hi ha un mercat de gravacions circulant per la internet aquesta fosca, o sigui que la maldat existeix. Les pel·lícules SNAF al final s'han quedat també com això, com una mena com de llegenda i de cosa com de la plasmació de la maldat. I han servit només per la pel·li de l'Alejandro, sinó per una pel·li del Joel Schumacher amb Nicolas Cage, que és Assassinat en 8 mil·límetres, que parlava també, que investigava si existien de veritat aquestes pel·lícules. I són pel·lícules que et deixen el cos molt malament, perquè és el que també va fer l'Alejandro, és que mai estàs veient res, estàs veient l'expressió i la reacció de qui estan veient aquestes coses o de qui estan a punt de convertir-se en protagonistes d'aquesta salvatjada de pel·lícules entre cometes.
2: I per això els ulls de l'Anna Torrent eren perfectes per tenir aquesta imatge. A mi m'agradava escoltar la Amenábar, que afegia 30 anys després una reflexió incòmoda sobre el que dius.
6: Però jo me lo planteava sempre com no queria ni rascar ahí, o sea, digo, esto es una leyenda urbana. Lo acojonante es que ahora, 30 años después, salen lo que sale de los archivos de Epstein y te das cuenta que la maldad humana es capaz de eso y mucho más. Entonces eso es lo que me parece realmente terrorífico a día de hoy, pensar que lo que yo planteaba como una leyenda urbana probablemente haya pasado y probablemente esté pasando.
1: Aquestes paraules d'Amenábar eren a una presentació de la pel·lícula just per l'aniversari del 30 aniversari de tesis a la Universitat Complutense, a la Facultat de Comunicació, on es va rodar, on estudiava Amenábar i on es va rodar la pel·lícula.
2: Sí, clar. I jo em pregunto, Fausto, veurem una pel·lícula sobre l'illa d'Epstein algun dia?
0: És que clar, si igual algun dels de la gent que podria produir aquesta pel·lícula o interpretar aquesta pel·lícula estan a la llista d'Epstein, no crec que acabi. I igual sí, perquè al final acaben pensant pel·lícules de qualsevol escàndol i de qualsevol cosa estranya i terrorífica. Però clar, la llista d'Epstein implica moltíssima gent que és del món de l'espectacle i de Hollywood. Clar. I si no es va fer una pel·lícula sobre la Madame de Hollywood o sobre Heidi Fleiss i tot això, perquè tothom estava allà, doncs a mi em fa una miqueta com de por de si algú s'atrevirà a fer-la. No, però no, igual sí, al final.
2: Millor no,
0: clar, per veure, clar. És que a més és un tema que el tenim ja als mitjans de comunicació, informació, a internet, que està sempre aquest tema. Fer-ne una pel·lícula que... Com seria? Pots fer un true crime, pots fer un documental, sí, això sí que s'estan fent, però fer una pel·lícula amb actors que conegues, o fins i tot actors novells, jo no veig, però clar, mai pots dir de si ho faran o no ho faran, perquè si al final això han calculat que serà un èxit i que guanyaran diners, el que importa al final són els diners i són les recaptacions.
2: Clar, la pel·li i tesis, tornant a tesis, s'obre amb una escena molt inquietant. És el metro aturat perquè una persona ha saltat a les vies i la protagonista està intentant veure el cos a les vies. I això venia, de fet, d'una experiència personal que va viure el director.
6: L'escena inicial que vive Ángela en el metro es una escena que viví yo camino viniendo para aquí, para la facultad, y me sorprendió cómo había dos grupos de gente, los que se remolinaban porque querían ver a ese hombre partido por la mitad y los que nos retirábamos porque no queríamos enfrentarnos a esa imagen. Entonces, para mí, insisto, tenía mucha más fuerza y sabía que no... De hecho, si pudiera hacer la película otra vez, se verían aún menos imágenes de lo que se ve o lo que se sugiere en la pantalla.
2: Imagina't, Fausto, el que deies, encara menys imatges del que suggereix. Sí. O sigui, que bé jugava amb el morbo, no? El que tenim,
0: sí, clar.
2: És el gran tema.
0: No, i clar, i el 96 la gent no portava aquesta eina perillosa, aquesta arma perillosa que són els mòbils en càmera. Mm. Imagineu-vos aquesta escena al tren, tothom estaria no intentant mirar, no mirar, estarien amb el mòbil gravant això i aquestes imatges horroroses d'un pobre home allà a la via estarien ja al segon circulant per Facebook, per TikTok, per Instagram, pels comptes personals, a X... O sea, seria molt més terrible encara. El que jo crec que és com a societat aquesta mena com de morbo s'ha convertit en una mena com d'espectacle. Ara gairebé no importa, el que importa és pujar aquest espectacle. Al final, no sé, al final fins i tot aquests vídeos d'accidents que la gent grava o un pobre home que s'ha caigut, jo crec que això sí que són les snaf caseres que s'estan portant cap a un món que a mi no m'agrada. I que l'Alejandro crec que tampoc, ni al Claudio ni a tu.
2: Ni a mi.
1: Al final de la pel·lícula, Amenábar jugava molt bé aquesta carta quan donaven la notícia del que s'havia descobert, aquesta xarxa, no sé què, i deien al Telenotícies, deien... Ara projectarem una d'aquestes pel·lícules i us avisem que són imatges que poden ferir.
2: Clar.
1: Però tiraven el vídeo igualment, saps? Des dels mitjans de comunicació.
2: I Claudio, on es pot veure tesis? Perquè a mi m'ha sorprès això.
1: Està en plataformes, la còpia original, no crec que sigui aquesta restaurada la de sempre. Està a Movistar Plus, a Netflix i a Disney Plus.
2: Disney a mi m'ha sorprès.
0: Disney tesis. Ah, no, però si us passeu pel catàleg de Disney us trobareu unes quantes sorpreses, eh?
2: Ja.
0: No, més tesis, sí.
2: És per tu la teva pel·lícula preferida d'Amenábar, tesis?
0: Sí, jo crec que és la meva pel·lícula preferida d'Alejandro. m'agrada fins i tot que va tenir com moltes crítiques, perquè clar, venia de tesis i tothom esperava que fes una cosa així similar i va fer Abre los ojos, que és una pel·lícula que està molt bé i que és una pel·lícula original, i Los otros també és la seva gran pel·lícula també de consagració com un autor internacional. I després, naturalment, ja la seva carrera, encara que va fer Transgression, que era també una pel·lícula que jugava al gènere i no al gènere, perquè també era una investigació també sobre una cosa que també havia estat com una mena com de llegenda, de casc, que és una mena com de possessions estranyes i coses, però jo crec que és la seva pel·lícula més fresca. Jo crec que molts directors novels el que fan, com Alejandro, és buidar-se a la primera pel·lícula perquè tenen la necessitat de fer-la i la convicció equivocada en el cas d'Alejandro de que igual no podria fer una altra pel·lícula mai més a la vida. Clar. I ho va donar tot allà i la pel·lícula passó 30 anys després, estem parlant d'ella, sí. Hi haurà una còpia nova restaurada i hi haurà moltíssima gent omplint l'auditori, que és molt gran, per veure la pel·lícula en una pantalla immensa i grandiosa.
2: Que serà brutal, a veure si podem colar al Claudio. Et deixem ja una mica, Fausto. Aquesta nit tens entrevista amb Bàrbara Rey, o sigui... Sí, no? Per una pel·li de l'any 74, sí. No? O la tens ja?
0: No, la tinc a un quart de nou, perquè quan em van dir que... Em van donar, doncs tots els horaris que tenia per fer entrevista, em van començar un quart de nou, després ho tenia 2:15, i jo vaig dir... Al matí m'ha dit, Bàrbara no matina. Vale.
2: La primera pregunta que li faràs a Bàrbara Rey, quina serà? La tens pensada? És tan important, sí, la primera clar. Pregunta? Quina?
0: És molt important perquè jo vaig per Fotogrames i Bàrbara Rey va ser una de les estrelles de portades i de reportatges a l'edat daurada del destape a Fotogrames. Clar. És que sortia cada 2x3 en portada o en reportatges que avui serien impensables perquè hem canviat de mentalitat i tot això, però bueno, és un testimoni d'una època concreta i em fa gràcies preguntar-li per això, perquè clar, és que no eren...
2: Però què li diràs? Quina pregunta faràs? Ara tinc curiositat de... Què sí, recorda?
0: Doncs li preguntes això, que com recorda aquella època de ser una estrella que sortia a Fotogrames i com es trobarà que ve un pobre redactor crític de Fotogrames a fer-li una entrevista a un festival com Sitges que li ha donat un premi per una part de la seva trajectòria que és com a actriu, concretament com a actriu al cinema de terror.
2: De terror.
0: I ahí començarem i després ja anirem ja... fent més temes.
2: Et llegirem, et deixem ara ja, t'acomiadem mentre està sonant la banda sonora de Tesis, que per l'Amenábar tenia molta importància la música, de fet la va composar el mateix Amenábar. Mm-hmm. Fausto, que vagi molt bé l'entrevista, Fausto Fernández, de Bàrbara Rey.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Disfruta
0: ja
2: el festival.
0: Ja us comentaré. Gràcies.
2: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Un dels grans crítics de la revista Fotogrames. Adéu, bon cap de setmana.
0: Ciao.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polodolfo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant? Què recollim del dia?
2: Doncs ara mateix estem pendents, ho deies a l'inici, d'una nova manifestació per l'habitatge a Barcelona aquesta tarda, avui arran de la mort de la Mari Carmen. Ha començat fa pocs minuts, a les 7, i allà hi ha el Guillem Delso. Delso, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Com està l'ambient per aquí?
3: Doncs mira, jo he arribat fa mitja horeta i era bastant pobre, però s'ha omplert i ara està la plaça Universitat quasi de gom a gom, amb gent de tots els sindicats. De moment això no es mou, però hauria de començar a caminar en algun moment. Hi haurà vora un miler de persones. I incideixen molt en la idea de la vaga general, com aquesta manifestació sigui un primer pas cap allà. I se'n recorden de la Mari Carmen, però també de l'Olga, la dona de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
2: Han parlat dels sindicats fa poca estona. No sé què han dit, si han impulsat la vaga general, com deies, o alguna cosa més.
3: Sí, Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres, ha fet una crida als treballadors de tota mena d'empreses a organitzar-se, no? Ha incidit molt en aquests 33 dies que queden fins a la vaga general i que han de ser importants per preparar-se i per organitzar-se. De fet, ells s'han desvinculat de l'acampada de Plaça Catalunya amb aquest pretext. També ha posat en valor la figura de la Mari Carmen, no? Com la dona que ha posat l'habitatge al centre del debat públic i que ha pogut impulsar aquests dos decrets que han acabat portant a les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Doncs us dic que s'havia de moure aquesta manifestació, sabem el recorregut.
3: És que hem preguntat a diversos membres de les organitzacions i ningú ens ho ha sabut, dir ben bé. És a dir, és una incògnita, però sembla que comencen a anar Gran Via, cap a la Gran Via, direcció, diguéssim, al Passeig de Gràcia. Per tant, si connectem més tard, us dic per on anem.
2: Així ho farem. Gràcies, Delso.
3: A vosaltres, fins ara.
2: Aquesta manifestació arriba després del minut de silenci d'aquest migdia. Un minut de silenci per recordar precisament la Mari Carmen, però també l'Olga, que recordareu, ara ho dèiem, es va suïcidar després de ser desnonada. S'ha convocat a tot Catalunya i s'ha replicat davant d'oficines i altres espais de treball. Fins i tot, tots els combois del metro s'han aturat durant un minut. I aquest cap de setmana serà dels llargs, Anna, dilluns és festa, i això vol dir que hi ha també operació sortida. A aquesta hora ja han sortit de la ciutat de Barcelona 228.000 vehicles, el 40% dels 570.000 que estan previstos. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, com tenim les carreteres a aquesta hora?
4: Bona tarda, Laura. Doncs encara parlem d'aturades. Les retencions més importants les estem tenint sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C32, la autovia A2, la D23, això a l'extrem sud, a l'extrem nord la C58, per exemple. Aquí hi ha aturades encara ara, i de fet tant d'entrada com de sortida de Barcelona, o les rondes de Barcelona, ronda de dalt i ronda litoral, la veritat és que encara presenten aturades destacades i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a l'autopista AP7, segurament la via que ha anat més plena durant tota la jornada, sembla que vol millorar el trànsit, però la zona del Vallès encara va carregada. Pensa que parlem d'aturades d'uns 7 quilòmetres entre Mollet i Granollers, això en sentit nord, en sentit Girona, i en direcció sud entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, també aturades d'uns 6 quilòmetres en aquest tram sud de l'autopista AP7. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te l'autovia A2, recordem el tram en obres a Jorba, ara hi ha aturades importants de més de 4 quilòmetres en sentit Lleida, o ja es comencen a carregar les vies que ens porten cap al Pirineu. Per una banda, l'est del Llobregat, la C16, hi ha aturades de 3-4 quilòmetres a dos punts, a Berga i una mica més endavant a Cercs, evidentment en sentit nord. I també la C17 presenta retencions. Res de l'altre món, un parell de quilòmetres de retencions en aquest tram de la C17 a Ripoll i en sentit nord. Aquestes serien ara mateix les aturades més importants en aquesta xarxa viària catalana.
2: Doncs molta paciència i a gaudir el cap de setmana llarg. Gràcies, Roger.
4: Bona tarda.
2: Més informació la tindrem, com cada dia, ja ho sabeu, a partir de les 8:25 amb la Soledad Domínguez.
1: Anna Palet, graderia del Balcó, que és divendres.
5: Com estem? Bona tarda.
1: Què faràs avui a la graderia?
5: Doncs avui és un divendres, molt poc divendres, perquè com ja torna el futbol, demà ja tenim partit.
1: Cada dia acabau dient que torni a la Lliga.
5: Ja està, ja la ja tenim està. Aquí, ja ha tornat, ja podem descansar tots. No, tot el contrari.
1: Exacte.
5: Demà, per cert, tenim que t'hi jugues Barça, ens hi posem a les 5:30, el Barça juga contra el Getafe a les 6:30 i hem d'escoltar tot el que ha dit Hansi Flick a la prèvia, repassar-ho amb el Nil Solà. La principal notícia és dolenta, és que Rafinha sí que té una mica més de lesió del que semblava i es perd el partit del cap de setmana i el de Champions d'aquí uns dies. Per tant, dos partits ja de moment que es perdrà Rafinha. També repassarem els millors moments del comiat de Pedro Rodríguez avui a les instal·lacions del Camp Nou, jugador mític que va formar part del millor Barça de la història. La veritat que és un gust escoltar gent normal però que han fet coses extraordinàries.
1: M'encanta, gent normal que fa coses extraordinàries.
5: Efectivament.
1: Sí.
5: I a Madrid, com sempre, doncs amb els seus incendis, amb Mbappé anant en bicicleta, amb Mourinho defensant-lo, veurem si demà xiula o no l'afició del Madrid a Mbappé.
1: Clar.
5: Li preguntarem al Javi Raed a veure ell des d'allà com ho veu, i tot això en mitja horeta ens hi posem a quarts de nou.
1: Aquí t'espero, quarts de nou. Gràcies, Palet.
5: Fins després.
1: Carbó, com estàs?
6: Bona tarda. Et ve de gust fer alguna cosa extraordinària o no?
1: El que sé és que és primer dia amb jaqueta i sí que vull fer coses extraordinàries a la muntanya aquest cap de setmana, però ja veig que abrigada.
6: No.
1: Avui m'ha fet un fred aquest matí.
6: Però tu em fas el salt, eh? No està el Joan avui, per exemple.
1: No està el Joan. I no, mira,
6: et
1: diré més. Encara estava reunida quan has aparegut a l'hora 14. No he fet els deures, Carbó, perdona.
6: Clar, jo m'he volgut anticipar la teva pregunta dient-te coses extraordinàries. T'agradaria anar a la platja, per exemple, aquest cap de setmana?
1: Clar, no, faig
6: I
1: muntanya.
6: I clar, tu em dius que et vols abrigar.
1: Muntanya?
6: Tornem
1: a començar.
6: Bona tarda.
1: Bona tarda, Carbó.
6: Et ve de gust fer alguna cosa extraordinària aquest cap de setmana?
1: Platja, per exemple?
6: Per exemple, mitjans de maig, anava a dir jo ara. Mitjans d'octubre seria un bon pla, no?
1: Sí.
6: I de fet, mira, seria quasi un acte científic. Ara m'explico. T'imagines anar al nucli central del que ha provocat les pluges tan extensament generoses d'aquests dies?
1: Això és el mar?
6: I és que encara està, perquè mira si ho he complicat per parlar d'una cosa que encara és significativa, la
1: temperatura
6: de l'aigua del mar.
1: Clar.
6: Està altíssima. Esperàvem
1: encara,
6: que baixés, amb la pluja, que baixés. Baixa sobretot quan bufa vent terrer, que ha estat bufant les últimes hores, i també quan plou i els rius aporten una aigua molt més freda, que sol estar entre els 15 i els 20 graus, doncs això ajuda que la temperatura baixi. Però ja podem, en perspectiva, veure aquests efectes, perquè ja no està baixant massa, i ha baixat 2-3 graus, no molt més. I clar, si partíem de valors tan alts, ara mateix a les platges de la Costa Brava l'aigua al voltant dels 22 graus. Dels 24 a les platges de Barcelona, dels 25 a les platges de la Costa Daurada.
1: Calentíssim, encara.
6: És a dir, pel cap de setmana i qui vulgui gaudir, fantàstic, però el missatge és el següent, que
1: més quan pluja.
6: Quan torni a venir una situació favorable, doncs encara tindrem aquest combustible ben actiu, però no serà immediatament. De fet, haurem d'esperar força dies, tant el cap de setmana com dilluns, temps radiant. Sí que les nits i els matins caldrà abrigar-se una mica, i més a muntanya, però ja no tant com avui. Aniran pujant les temperatures, una mica les mínimes, les màximes de manera més significativa, i es traduirà en valors ja per sobre dels 20 graus a gran part de Catalunya, però és que la major part de poblacions, tant les tardes del cap de setmana com sobretot les de dilluns, ja tindrem màximes properes als 25 graus.
1: Doncs dimarts ens hi tornem a posar. Descansa, bon cap de setmana, Carbó.
6: Igualment, que vagi molt bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 9 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
7: El nou àlbum de Troy Sivan.
8: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: és l'aniversari de Joan Bofill. Ah. Jo diria que, clar, Troiso Ivan, tu has posat com un regal. Felicitats, Joan Bofill.
1: Gràcies, Anna, gràcies. Mira, escolta això. Et sona? Music is the people... De què és això? Et sona o no? És Madonna. Apareix un fragment de la cançó Music de Madonna. Doncs la cosa és que aquest nou àlbum que et deia que m'ha fet un regal al Troye Sivan, un dels meus artistes preferits, aquesta cançó es diu Party i hi ha fragments d'aquesta cançó de la Madonna, Music, que és una cançó de fa 26 anys que va publicar, i ell doncs ara ha agafat algun fragment, un homenatge per fer-li a la diva del pop, ara que ha tornat. Doncs ella mateixa, la Madonna, li ha dit ok, m'agrada que reversionis i que em fiquis en la teva cançó. I ella explicava, el propi Troye Sivan, en una entrevista a la NPR, que va decidir incloure la seva veu perquè volia recrear aquell moment de festa en què la música s'atura, pots fins i tot arribar a escoltar com la respiració d'algú al mig de la pista, i de cop després tot torna a pujar i tothom torna a saltar. Aquesta part podria ser la cançó una mica que més connecta amb l'anterior àlbum de Troye Sivan. Sí. Si em preguntes, un dels que més en bucle m'havia arribat a posar, sobretot després que el presentés primer en solitari al Primavera Sound, el 2024, i després recordem que va tornar a presentar-lo amb la Charlie XCX el 2025. Un dels millors concerts de la meva vida, també, si m'ho preguntes. Va ser espectacular. Tots dos han col·laborat amb els seus respectius àlbums i van fer aquell show conjunt. Ell s'ha convertit en un símbol de la comunitat queer perquè una mica ha aconseguit que a dalt de l'escenari, amb grans masses, en grans estadis, la sensualitat homosexual també acabi sent una mica mainstream i que s'accepti, no? De fet, el Troy tenia també una cançó en aquell Something to Give Each Other, l'àlbum que va publicar fa 3 anys, amb el guitarrista de la Fuente.

que està ple de cançons festives. Però aquest, 3 anys després, ha tornat i l'àlbum es diu She is the Best. I la cançó, la primera, es diu també així, She is the Best.

0: Wednesday to Monday. Don't ask, she's not taking any fucking requests.
1: I en aquesta primera cançó, She's the Best, ell declara l'amor a les dones que l'han acompanyat, les amigues, la seva germana, les artistes trans, les drags. De fet, al videoclip hi apareix Nicole Kidman.
2: Sí.
1: I diuen Troy que comença amb aquesta cançó perquè les amistats són el més estable que ara mateix té la seva vida i que ha tingut sempre. Hi ha moltes crítiques d'aquest àlbum, crítiques bones, eh? Per exemple, el The Guardian li dona 4 sobre 5 estrelles dient que tot i que Troy no sigui un artista d'acumular grans números 1, aconsegueix doncs, que la seva identitat t'atrapi. La Rolling Stone diu que és una ressaca emocional després de Rush, que és la cançó més famosa de l'anterior àlbum.
2: Sí, en aquesta sembla... me l'havies posat molt.
1: Sí, aquella sí. I diu la Rolling Stone que sembla que explica què passa quan torna sola a l'habitació d'hotel després d'una nit de festa. I diu que podria ser el millor àlbum de Troye Sivan. I quines cançons expliquen millor aquesta evolució? Doncs per la revista NME, la més important és aquesta que escoltem ara, que es diu Le Boy. Yeah.

0: De fet, la...
1: Aquesta m'encanta.
0: Aquesta, que veus, sí, la tornada a l'habitació d'hotel després d'una nit de festa? A la revista Vogue, en Troy reconeix que aquesta, en un principi, per ell havia de ser la cançó principal. De fet, anava a dir-li a l'àlbum així, Le Boy. I aquí parla de la parella imaginària amb qui espera convertir la seva vida en un futur i a qui li dedica aquest àlbum. I després n'hi ha una altra que destaca, també que és força explícita, com moltes del Troy, que és aquesta que es diu Fuck Forever. Yeah.

0: Que en realitat aquesta cançó parla de voler que l'amor sigui durader, que duri per tota la vida, i el videoclip d'aquesta cançó, que està rodat a Fire Island, és un lloc històric per la comunitat queer nord-americana, i us recomano que el veieu també. I a la cançó sempre parla també d'aquella dificultat que té sobretot la comunitat gay per trobar l'amor de veritat, més enllà d'allò físic que sigui durader, i reflexiona una mica sobre això. Així que escolteu tot aquest àlbum, si us agrada, She's the Best, de Troye Sivan, 12 cançons, d'un àlbum meravellós. I can't really handle myself
1: anymore. Estava mirant que és nascut el 95 i que és, ja m'ho havies dit,
0: sud-africà, sí.
1: Guió australià.
0: Sí, sí, sí, té molta barreja. Austràlia és molt famós, i de fet va començar sent molt famós sobretot a Austràlia. Però ara ja...
1: És un tipus molt interessant, eh?
0: Ha sobrepassat tot el nivell de fama increïble. I aquest àlbum és molt diferent al primer. El primer és molt ballable i aquest té moltes altres cançons més d'escoltar-les,
1: sí.
0: D'escoltar-les assegut a casa.
1: M'agrada.
0: Així que està molt bé.
1: És el teu regal d'aniversari.
0: Exacte,
1: que t'he fet jo,
0: sí.
1: Que puguis punxar.
0: Gràcies,
1: com vas a celebrar-ho?
0: Doncs marxaré a la muntanya. Molt mira, bé. Sí, sí.
1: Bufill, felicitats.
0: Gràcies, Anna.
1: Abans d'anar a publicitat, Laura, tens un consell pels oients?
2: Sí, Anna, perquè ja ho saps que jo sóc molt fan de les aplicacions que et faciliten la vida, i és que la de Caprabo n'és una, perquè tu portes la targeta al mòbil i cada dilluns vas rebent cupons personalitzats amb els teus tiquets guardats i veus tot el que estalvies. Per mi és imprescindible quan fas la compra. I si encara no la coneixeu, doncs doneu-li una ullada perquè val la pena. Ja ho diuen ells. Si vols estalviar, Caprabo.
1: Gràcies, Laura. Tres anuncis i tornem.
3: Al balcó.
4: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
5: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el mango a granel origen España a 1,99 el kilo hasta el 11 de octubre. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu tienda o en alcampo.es.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
8: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
7: Recapta!
8: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
9: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
10: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
11: Skoda. Este 12 de octubre puedes celebrarlo bailando salsa, tango, cumbia, flamenco, bachata. Hombre, o si lo prefieres, bailando chotis, reggaetón, jota, candombe, o saya, o joropo, o muñeira. No sé, lo que te pida el cuerpo. Porque tenemos una de las culturas más ricas del mundo, este 12 de octubre celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional. Uf, cómo te toque. Es que vas a bailarlo todo y más. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entradesauditori.cat.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Ha, ha, ha.

0: Jo crec que hem de tornar a regravar aquesta sintonia, Oteros, Miki i Malcolm, amb els vostres...
1: digueu,
0: sorollets.
1: No, no,
0: rígiques,
1: la paraula és
0: arranjaments.
1: Orquestració.
0: Orquestració. Avui ja veniu vestits d'hivern, eh?
2: Sí, sí. No.
0: Jersei. No, jo estic tot el dia posant i traient.
2: Sí, ahir em va caure aquesta, va ploure a gots i barrals i... No sé molt bé, ben bé com vestir-me cada dia.
1: No, jo sóc un animal mitològic, o sigui, és com d'hivern per... i llavors porto com unes xancles, o sigui, sembla un hipogrifo, com meitat cada cosa, saps? Perquè no sabia com sortir, llavors, mira, la meitat.
0: Com vas anar vestit ahir, que estaves a Hora 25, amb el Sastre, programa especial de l'Hospital Sant Pau? Anaves, com anaves?
1: Una camisa vermella. Una camisa vermella. També era un dia que no sabies com sortir, no? Perquè va ploure molt, eh?
2: Ho va fer molt bé.
0: Ho va fer molt bé i tenies públic.
1: Sí. Hi havia públic.
2: Jo tenia una mica d'atac
0: de... Molt públic,
2: d'atac de banyes, la veritat. Com dient, a la cadena seres amb mi. Saps? Vull dir...
1: Jo buscava la complicitat.
0: A mi, bueno, clar, el Miqui Otero, això, va estar a Hora 25, vas estar amb la Judit Carrera,
1: amb la Judit, sí, que feia temps que no ens vèiem, i va ser molt
0: bo. Una conversa molt agradable. A mi em va agradar moltíssim el lapsus quan en Sastre et va preguntar per on estan els diners a Barcelona.
3: Es un lugar donde no se ostenta demasiado, ¿no? Entonces lo que podría ser, si te pones un poco suspicaz, una forma de preservar el patrimonio, que es no enseñar...
4: Y el matrimonio
3: no,
4: también.
3: Y los matrimonios acumulación de capital también. Pasa por ser una cuestión de buen gusto.
1: Pues está a punto de tener lapsus a tres puntos diferentes de la frase, ¿no? Preservar también.
0: Matrimonio, m'ha agradat. No, em va agradar, vaig riure molt.
2: Va estar molt bé, perquè va començar, perquè el Sastre parlava dels turistes de Barcelona i el Miqui... li va dir, però tu també ets turista aquí.
0: Clar.
2: No, no, però és que jo vaig veure aquí.
0: Però encara vaig, sí. Va com ofendre, Sastre, en plan, no, jo una mica soc de Barcelona.
1: Jo vaig veure la reacció, però no era per atacar, era simplement que m'havia fet gràcia la idea d'algú que porta temps sense passejar per aquí i va per les Rambles i diu, hòstia, hi ha molts turistes. Clar.
0: Vas fer gran no retrat jo. Irònic de, no? I molt bonic. Jo trobo que amb molt d'amor de Barcelona.
1: Sí,
0: molt. Amb les puntes, Estilo Miquel Pérez.
1: Això és com quan tu et discuteixes amb ta germana de la casa i a fora de casa la defenses. Jo aquí a Barna sóc crític amb la ciutat, llavors passat l'Ebre, llavors la defenso.
0: Clar, clar. Va, avui volíem parlar de Premis Nobel. Ara fa unes hores hem conegut el Nobel de la Pau, per cert, que premia la justícia internacional amb Navi Pillay. Aquesta és fàcil de pronunciar, que sempre fem la conya de lo difícils que són.
1: Sí, recordem que l'any passat el de literatura només una persona a tot el país sabia escriure-la sense fer que tempesta amb el Word,
0: exacte.
1: O sigui, posar totes les consonants a lloc.
2: Però aquest any no ha guanyat qui jo volia.
1: I qui jo volia, també.
0: Vosaltres vau tenir molt clar, perquè ens vam estar escrivent, que seria una dona.
2: Sí, ara abans no ho feien tant, però ara sí que més o menys segueixen aquesta regla de que van alternant homes i dones. Jo així tot encara tenia la confiança per una qüestió cabalística que... el meu amic Félix Romeo, que va morir fa 15 anys exactament ahir, estàvem amb la persona de la que parlarem avui, estàvem amb una xerrada a Castejón de Sos, vull dir, al Pirineu aragonès, i va dir: amiguito, tu ganaràs el Nobel más o menos dentro de 15 años. Clar, es feien 15 anys ara, o 16.
1: Ah, va dir más o menos.
2: Más o menos.
1: Poden ser 16.
2: Poden ser 16 o poden ser 17. I, clar, jo pensava, bueno, aquest amic meu va morir als 43 anys, que era Félix Romeo, i jo pensava, si Félix Romeo va dir això, segurament passarà. Jo estava gairebé convençut.
1: Però això és com les prediccions bíbliques, no? Sí, en tantos anys, llavors l'any equival a un temps.
2: Exacte. Que, sí, a veure si és calendari gregorià.
0: De qui parlava, Félix?
2: D'Enrique Vilamatassa.
0: L'hem citat, Enrique Vilamatassa.
2: El nostre estimat Enrique Vilamatassa.
0: El nostre estimat, sí. De fet, tu et vas escriure amb ell?
2: Jo li vaig escriure dient això, explicant-li que Félix Romeo m'havia dit que guanyaria i que estava segur que guanyaria.
0: I ell què va dir?
2: Ell va dir que ell ho va celebrant any rere any, però encara no toca. Ell és
1: que discret. És molt fort, però realment és bastant favorit des de fa uns anys.
0: Però des de fa molts anys.
1: Clar, llavors jo sempre penso... Clar, vull dir, imagina't que et truquen d'Orange o de Movistar, mitja hora.

0: Amb sí. Enrique Vilamata.
1: No, Enrique Vilamata,
0: que és gustós d'entrevistar-lo, eh? És no, la persona més amable del món.
1: És, una, és amabilíssim. Ell, té, ell mateix té moltes anècdotes, com per exemple el seu primer llibre, que publica, el publica a Tusquets, quan estava Beatriz de Moura, i el dissenyador de les cobertes era Òscar Tusquets. Ah, per això es diu Tusquets. I ell tenia un llibre que li volia dir En un lugar solitario, però Beatriz de Moura li va dir este título no me gusta nada, i el va canviar ell per Mujer en el espejo contemplando el paisaje.
0: Llarg, que, eh?
1: Segons ell, és un títol horrendo, va dir ell en alguna ocasió. Aleshores, Tusquets tenia molta imaginació, moltes ganes, però poca pasta, i volien que el llibre fos una mica especial. Aleshores, com que era Mujer en el espejo, van fer el llibre d'una manera que només es podia llegir el títol i l'autor amb un mirall. Si no posaves un mirall al costat, no s'entenia el que posava. I clar, Enrique Vilamates, quan va veure això,
0: sí,
1: va dir...
0: Sí, un mirall físic, de veritat.
1: De veritat, sí, sí. No, no es podia llegir si no posaves
2: com,
1: un mirall.
2: Com ambulància, que porten les lletres al revés i ho veus amb el retrovisor, doncs això.
1: I Enrique li va preguntar, li va dir a Beatriz, hombre, pero entonces nadie me reconocerá. I ella va dir, pero es que nadie te conoce.
2: Home, la resposta és bona.
1: Sí, la resposta és bona, i és una mica, el que es diu, hi ha un concepte que és la humiliació húngara, no? Hi ha un, sí. Hi ha un, això ve de que Ángela Balvey un cop va anar a Hongria a un congrés i el presentador va dir volíem al Modena Grandes, ens va dir que no, volíem a Belén Gopegui, ens va dir que no, però finalment tenim Ángela Balvey. Aleshores, aquesta humiliació no. Húngara...
2: Aquesta honestedat, i van fer el Xavi a Holanda, també, a Països Baixos. D'on ve aquesta mena de...
0: Però això és molt bèstia. Això,
1: no? Clar, aleshores, tots els escriptors tenen una petita humiliació. Sí, la d'Enrique sí. Vilamates va ser quan Beatriz de Moura li va dir, però si ningú, nadie te conoce.
0: Tant se val, ningú et coneix.
2: La meva, sí, la meva primera firma vaig molt ràpid. El primer cop que firmo, m'han donat la cosa aquesta a Premi FNAC, i la primera firma era una gira per FNAC, em toca estudiar i veig un mogollón de gent i penso, hòstia, així serà la meva vida. Vale? O sigui, ja, aquests banyos de mar. I arribo a la sala de l'FNAC i està el Melendi firmant discos.
0: Clar.
2: Aquesta va ser la meva humillació húngara.
0: I davant teu que hi havia un buit.
2: Es van quedar tres persones, una d'elles encara és amiga meva.
0: I anècdotes tens amb en Vilamates? L'has tractat?
1: Per mi... La més maca és encara quan el Miqui li envia un mail.
2: Bueno, no, perquè tu en tens moltes, perquè som amics. Jo li tinc molt respecte com a escriptor i em cau molt bé com a persona. Simplement que no tenim aquesta amistat com la del Malcolm. Però sí que recordo quan era un adolescent, us podeu imaginar com multiplicau per mil la meva pedantor actual, o sigui, d'adolescent amb veleitat de convertir-se en escriptor, però encara no publicat. Imagineu-vos quina mena de mails enviava. I decideixo enviar-lo un mail a l'Enrique Vilamates, no sé ni com vaig aconseguir l'adreça, la veritat, i li envio un correu, ell no sé ni on recordar, li envio un mail tal, jo crec que havia, no sé si havia llegit Montan o feia poc, no recordo ara, però el cas és que no li enviava, feia una cosa metaliterària, i no li enviava a Enrique Vilamates, sinó un vampir disfressat d'Enrique Vilamates.
0: Sí.
2: Un mail molt llarg fent aquesta mena de joc, que, ostres, jo pensava, hòstia, reps un mail d'un tio desconegut que et parla com si...
1: El primer que pensa és psicòpata, fora.
0: Quina por.
2: O t'ofens o te n'enfots o penses que vindrà a casa teva sí. Amb algun tipus d'arma. I no. I em va... O sigui, van sumar, diguem, suposo que van sumar la meva desesperació per ser escriptor o alguna cosa així, i va contestar superamablement, seguint el joc, i des d'aquell moment ens vam escriure durant unes bones setmanes. I llavors, molt poc després, uns amics meus que tenien un fanzine a Vilanova, i la Geltrú, que es deia en Canal, sabeu que el Vilamates tenia aquesta cosa que després ha sortit en llibre, que no durant una època, quan a la seva joventut, no entrevistava les estrelles de cinema perquè no podia parlar amb elles en anglès o simplement perquè no acabava anant, i llavors s'inventava les respostes de tal manera que els tios semblaven superintel·ligents de sobte, no? I llavors publicava l'entrevista i la resposta sense haver-los entrevistat. I llavors els meus amics de Vilanova, en aquest fanzine, van fer un gran despliegue a Vilamates, entrevista en exclusiva amb Enrique Vilamates, i van inventar-se una entrevista amb ell amb totes les respostes inventades en un especial de diverses pàgines, i li van enviar.
0: I
2: aquesta reacció parla molt bé d'ell, perquè va rebre la revista, li va encantar, li va semblar xulíssim, i els va cedir en exclusiva l'avançament de la seva següent novel·la, que de sobte, vull dir, l'avançament editorial va acabar en un fanzine, en una revisteta de Vilanova.
0: Jo tinc la meva anècdota, que tinc un amic mexicà que és molt fan.
1: Ah, és a dir, que a Mèxic, o sigui, té a tot

0: a tot arreu, i a França i a tal, però a Mèxic és especialment una estrella literària.
1: És una estrella. Doncs sí. Aquest amic, jo li havia regalat El mal de Montano, i em va dir, és que jo vull passar una estona amb ell. I vaig dir, és impossible, és a dir, com ho fem? Jo no tinc el mòbil, però ell té, jo tenia el telèfon de casa seva d'alguna entrevista que havíem lligat aquí. I li vaig dir, tu prova-ho. I el meu amic mexicà, al cap d'un temps, em diu, l'he trucat, estava aquí, ell havia vingut a Barcelona, l'he trucat, m'ha convidat i hem estat com 3 hores xerrant amb uns whiskies i tal, i van estar molta estona xerrant. No s'ho podia creure.
2: El mail, sí, tenia sí, aquesta...
1: Un lector.
0: S'ha de dir que sempre, o sigui, hi ha autors que són més generosos i autors que són menys. L'Enrique ha estat sempre molt generós. Hi ha autors, Javier Arguello, per exemple, que va venir a Barcelona amb un llibre que després es va dir 7 cuentos imposibles, publicat per Lumen, perquè al Vilamates li havia encantat un conte seu, que de fet és un conte molt metaliterari, que té alguna cosa...
1: Tot és metaliterari.
0: Vilamatiana, i vull dir, i el va recolzar tant que vull dir, els autors són o no són, però el va fer autor d'alguna manera. Ell sempre és molt generós amb la gent jove i en aquest sentit, perquè hi ha escriptors que són més reacis a recolzar autors, i el Vilamates no té aquest problema. És una persona molt generosa en aquest sentit.
1: L'heu llegit tot? O gairebé tot?
0: Jo diria que sí. Sí, fins i tot els reculls de...
1: Fins i tot Kassel no invita a la lògica, a mi em va costar, aquest Kassel. No, aquest no que es va tancar a Kassel escrivint sol, un experiment d'aquests
2: feia. Sí. Jo aquest no l'he llegit, per exemple, però sí que van ser com llibres importants al moment de la meva vida, perquè clar, és quasi com els nens que et diuen, bueno, els millennials que et diuen que van créixer amb Harry Potter, no? Vull dir, en aquest cas, o sigui, clar, Història breu de la literatura, Bartleby, etc, coincideixen amb els meus 19, 20, 21, 22 anys, els recordo llegien els Ferrocarrils i és important. Però el Marco ens està deixant moltes coses, com quan, clar, tenen una mena d'ordre a Finnegan's Wake, no?
0: Sí, sí, anem a Dublín, ara no ho fem, però anàvem a Dublín cada any, el 16 de juny, el dia de Bloomsday, i fèiem una mena de Bloomsday totalment diferent de la ortodoxa, perquè normalment comença la Torre Martello, nosaltres acabàvem la Torre Martello, i bé, teníem fins i tot un premi al passat. O sigui, una persona que sempre hi havia algú que s'ajuntava al grup i li donàvem un premi com de turra. Saps? No diré quin era el...
2: Tu no vas guanyar mai?
0: No, perquè havia de ser fora del grup.
1: De turra, o sigui, no de turra.
0: Sí, es deia el premi Menxo, no diré per què. I el premi Menxo era una persona que sempre estava al voltant. Llavors, sempre és una mica gamberro, perquè nosaltres teníem una mena d'inspiració.
2: Però anava a recollir el premi o passava com Beckett amb el Nobel? No,
0: de fet, el premi era un còlic nefrític. No, no. Aleshores, això estava inspirat una mica amb aquest grup de Toledo, de Buñuel, que tenia aquest mateix espírit, una mica gamberro. De fet, en un moment determinat vam decidir que l'única missió del grup era expulsar gent. O sigui, deixar que algú entrés per expulsar-lo. I vull dir que no, vull dir, i vam cridar ja un dia que estàvem...
1: Tu mai eres l'expulsat, no?
0: No, perquè expulsàvem el que entrava. Clar. El que entra l'expulsava. No, i vam un dia, perquè es fan uns actes allà a Dublín, i vam cridar... Gibraltar irlandès, vull dir que hem fet coses molt rares i molt divertides, que això també s'ha de dir que té la mà també d'Eduardo Lago.
1: Jo volia saber per què has triat aquesta cançó de Tom Waits.

0: Jo, primer perquè sempre he pensat que si algun dia perdo del tot la veu sempre podré cantar com Tom Waits si tingués el do de l'afinació. I després, perquè vaig sentir una entrevista, no és que m'ho expliqui a mi, però vaig dir que Enrique Vilamatas va escriure un, no sé, no me'n recordo quin llibre, posant una cançó a Tom Waits en bucle. Saps? Que anava posant la cançó... I
1: però era aquesta?
0: No.
2: Això
0: no,
2: ha fet un exercici perquè... al Malcolm, deu ser aquesta.
1: No, me l'està imaginant escoltant això durant mesos.
0: Ell mateix va dir que no recordava quina era, però em va fer gràcia, perquè encara que l'Enrique Vilamatas, jo no he parlat mai amb ell de música, he parlat de mil coses, però no de música, però també crec que també la vaig veure en una entrevista que deia que a ell li agradava la novetat, o sigui, que estava com pendent de la novetat, no era així com la literatura té aquest anclatge, aquesta cosa vinculada als clàssics, en la música està, diguem-ne, que està sempre com pendent de la novetat, no?
2: Llegim algun inici?
0: Sí,
1: podem llegir...
0: Sí, comença tu.
2: Que és que a mi m'encantaria que d'aquest espai algú s'atreveixi i digui, jo vaig a començar a llegir Vilamatas. De fet, ara estàvem preparant això i ha passat gent darrere, què fan avui, què fan els Oteros i tal, i jo deia, ja veureu, Vilamatas, no he llegit res i tal, escolta.
1: Hem d'aconseguir com generar un part de l'efecte editorial que
2: clar,
1: genera
2: perquè li donin el Nobel.
1: El Nobel, no, per de sobte tornar a llegir a Vilamatas. Jo m'he animat només de pensar-ho, he salivat, he pensat, mira, tu tornaràs a llegir algunes d'elles. Una podríem llegir a l'inici de París no acaba nunca, per Venga. Exemple, fui a Key West, Florida, y me inscribí en la edición de este año del tradicional concurso de dobles del escritor Ernest Hemingway. La competición tuvo lugar en Sloopy Joe's, el bar favorito del escritor cuando vivía en Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida. No es necesario decir que presentarse a ese concurso, repleto de hombres robustos de mediana edad y con poblada barba canosa, idénticos todos a Hemingway, idénticos incluso en su vertiente más estúpida, es una experiencia única. Yo llevo no sé cuántos años bebiendo y engordando y creyendo, en contra de la opinión de mi mujer y mis amigos, que cada vez me parezco más físicamente a mi ídolo de juventud, a Hemingway. Como nadie me ha dado nunca la razón en esto y yo tengo un carácter más bien fuerte, quise darles una lección a todos y, provisto de una barba postiza, que pensé que mejoraría mi parecido, me presenté este verano al concurso. Debo decir que hice un ridículo espantoso. Es que fui a Key West, concursé y quedé el último, o mejor dicho, fui descalificado. Y lo peor de todo es que no me apartaron de la competición porque hubieran descubierto la barba postiza, que no la descubrieron, sino por mi absoluta falta de parecido con Hemingway.

0: A mi m'encanta com aquesta cosa Vilamata és com de mitomania cap a l'escriptor, sí. Però amb molt self-deprecating, que diuen els anglesos, amb molt autosarcasme i amb molta...
1: Sarcasme és la paraula.
0: Autoironia, no? Vull dir, rebaixant l'entusiasme amb unes dosis d'humor. Això és molt divertit, sí. Com aquesta imatge...
2: Clar, és que ell té, aquesta al·lèrgia a la solemnitat, que això que el fa grandíssim. És que Enrique és grandíssim. Jo vull llegir a l'inici de El mal de Montano.
1: Boníssim.
2: Molt curt, què diu? A finales del siglo XX, el joven Montano, que acababa de publicar su peligrosa novela sobre el enigmático caso de los escritores que renuncian a escribir, quedó atrapado en las redes de su propia ficción y se convirtió en un escritor que, pese a su compulsiva tendencia a la escritura, quedó totalmente bloqueado, paralizado, ágrafo trágico. I això, ¿en qué conecta? Amb Bartleby i companyia, que la gent pensa que és un assaig i que serà una cosa com s'assuda. Mireu com comença, eh? Nunca tuve suerte con las mujeres. Soporto con resignación una penosa joroba. Todos mis familiares más cercanos han muerto. Soy un pobre solitario que trabaja en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Hoy más que nunca, porque empiezo, 8 de julio de 1999, este diario que va a ser... al mismo tiempo un cuaderno de notas a pie de página que conmemorarán, que comentarán un texto invisible y que espero que demuestre mi solvencia como arrastrador de Bartleby. Hace 25 años, cuando era muy joven, publiqué una novelita sobre la imposibilidad del amor. Desde entonces, a causa de un trauma que ya explicaré, no había vuelto a escribir, pues renuncié radicalmente a hacerlo. Me volví un Bartleby y de ahí mi interés desde hace tiempo por ellos.
1: Jo crec que per tot això que esteu llegint...
0: És molt guai que escrivi sobre la impossibilitat d'estimar i estimar, sobre la impossibilitat d'escriure i escriure, i crec que hi ha una cosa en el Vilamates que és prèvia a que a ara, que pots connectar amb qui vulguis a tot el món, amb internet, tinguis les aficions o les filles, sí, o parafílies que tinguis, que és aquesta intenció com de connectar a través dels textos amb gent que s'assembla a tu, i crec que d'aquí ve aquesta hipertextualitat tan guai i tan pionera a Espanya. Diguem.
1: Per tot això creieu que mereix un Nobel? I nosaltres li donarem aquí els Oteros.
2: Home, i tant.
0: Però li donarem en clau futbolística, no, Malcolm? Perquè ell és molt culer.
2: És molt culer i li donarem en clau futbolística.
1: Li hem demanat ajuda a l'Albert Bermúdez.
0: Uau, vaya jefe.
1: I per nosaltres, Vilamates, Premi Nobel de Literatura.

Sona l'himne i els jugadors surten del túnel de vestuaris. Admirable el footing de Murakami, que entra al terreny de joc amb la samarreta d'Oliver Atom, com cada any que perd aquest trofeu. Margaret Atwood es posa els guants i s'ajusta la còfia sota pals perquè no molesti el sol. També es tiren aquell veterà jugador del bloc soviètic i la promesa amagada de la selecció de Gabon, que ningú ha vist jugar encara. Per fi, Vilamata s'entra amb la seva gabardina i ulleres de sol vermelles al camp, que és un clam quan la toca el seu jugador preferit.

Encara Vilamates, dribla pel lateral a Murakami, fa una elàstica per desfer-se del dur central balcànic. Encara Vilamates, Joix està vell, Melvin l'està vell, Pereca està vell, tots els rivals tenen el mal de Montano. Fa fàcil el més difícil, amb regats senzills com una frase neta, sense adornar-se. Cada moviment és una cita que recorda una obra mestra de Borges o de Messi. Encara Vilamates, és un vampir, és un assassí del punicoma. Encara Vilamates, pentina la bimba, se la col·loca i Vilamata, l'he bon just, gol, Vila ha matat, Vila ha perforat la xarxa, gol Vilamates de mi vida, Vila

0: Mates, que aixeca el Nobel al cel suec sota una pluja de confeti fet del paper de primeres edicions de Bartleby. Vilamates assenyala els fotògrafs quan l'immortalitzen al Panteó de la Literatura Universal. Li demanen un discurs. Preferiria no fer-lo, contesta. Vilamates somriu. I si Vilamates somriu, nosaltres somriem.
1: Uau, bravo! Bravo, Oteros, bravo, Albert Bermúdez.
2: És increïble.
1: Oh, és que us juro que tinc la pell de gallina.
2: Quan escrius un xip per fer gràcia una cosa ràpid, però l'interpreta amb algú com el Bermúdez i tot agafa una volada, que flipes.
1: Això li ha d'arribar, no?
3: Sí, sí, això li farem arribar.
1: Faràs alguna cosa,
3: farem
1: no?
3: Farem alguna cosa, sí, sí, sí.
1: És que és superbonic.
3: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que li estem donant sort per la propera.
2: D'aquí en un any, si li donen, tornem a punxar això, eh?
1: Sí. Home, sí, sí. Home, és no, que ell, jo l'he emocionat,
3: perquè ell és molt... Ell és molt discret, una mica passavento, com el Robert Walser, no sé qui, és molt discret, i mai ho diu, però ell ho sap que es mereix el Premi Nobel.
1: Ell ho sap?
3: Home. Jo crec que ho sap, sí, sí.
1: Però no es va estar esperant al costat de la...
2: Però també et dic una cosa, el missatge aquest de Borges i Galdós, és veritat, vull dir, si no li donen, no passa res. L'important són les novel·les.
1: No passa res.
3: Seguirà igual de bo.
1: Per tant, podem acabar amb una cançó, és molt divertida. Com es diu? I Refuse, no?
3: No, o sea, diu, la cançó es diu, en la cançó diu I Refuse.
1: No es diu així la cançó.
3: No, és una cançó que diu I Refuse de Nobel Prize. Ho diu.
1: Oteros, meravellosos. O sigui, una abraçada a Vilamates, que t'estimem molt.
2: I aquí, a la molt propera, fan la Puigvoltes, també.
1: Molt, jo ho he dit tot. Per mi és dels millors. Gràcies, Oteros. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, adéu.

0: al balcó.
1: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
5: ¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
4: Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
5: ¡Anda!
4: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
6: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
8: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es.
9: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
10: Es divendres 9 d'octubre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
11: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
10: Al voltant de 2.000 persones estan ara mateix manifestant-se al centre de Barcelona per cridar que fer negoci amb l'habitatge mata. És el so de la mobilització en record de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a la que un fons voltor va privar del seu desig de morir-se a casa seva, i de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. Seguint aquesta manifestació hi ha el nostre company Guillem Delso. Bona tarda.
12: Bona tarda. La manifestació s'ha convertit en una concentració. Els milers de manifestants s'han aplegat davant l'edifici central de l'AUB. Allà hi havia una ofrena floral en record de l'Olga i la Mari Carmen. I també s'ha fet un minut de silenci en record a les dues dones. Durant la tarda, la majoria de càntics apuntaven cap a la vaga general. També així ho feien les pancartes. I ha incidit Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
13: Que nuestro discurso cale a todo el mundo. Vamos a parar el país y vamos a hacerlo para dejar de pedir medidas de mínimos, sino para exigir que se cumplan todos y cada uno de nuestros derechos.
12: Ara, tot i que la manifestació ha reduït una mica el nombre de gent, sembla que comencen a caminar relativament cap a plaça Catalunya. Tot i això, cap portaveu dels sindicats convocants ha explicat si això començaria a caminar en algun moment.
10: Aquest migdia, malgrat la convocatòria es va fer ahir mateix, treballadors de diferents centres de treball i també d'institucions han guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen. I els partits polítics, amb la data de les eleccions ja marcada al calendari, s'esforcen a explicar que estan prenent mesures per lluitar contra l'especulació. Àlex Ochoa.
14: La Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns modificar les ordenances fiscals per incrementar l'IBI dels pisos turístics. Un 50% per qui en tingui un i fins al 150% els propietaris que tinguin 4 o més llicències. I a Terrassa, l'Ajuntament ha anunciat que comprarà una promoció al carrer Mallorca que es va construir sobre sòl municipal i que inclou 35 pisos amb traster i plaça d'aparcament. L'operació costarà 4 milions d'euros i els pisos s'adjudicaran seguint els criteris de la borsa oficial per pisos protegits.
10: I el cap de setmana llarg del 12 d'octubre ha començat amb llargues cues a la carretera, ben bé des de migdia. Ara la situació s'ha anat normalitzant mica en mica, només queden alguns punts amb circulació intensa a l'AP7, a Vinyols i als Arcs, en direcció a Castelló, i també a la mateixa AP7 a Castellví, en direcció a Tarragona. El darrer recompte del Servei Català de Trànsit diu que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 228.000 vehicles, això és un 40% dels que s'han de moure fins demà a migdia. I ja que estem parlant de trànsit, atenció a les dades que us estem explicant avui a CERT Catalunya. Durant el cap de setmana passat, malgrat les restriccions de mobilitat per les pluges i per les inundacions, el trànsit rodat va baixar menys d'un 10% a l'àrea metropolitana, Àlex.
14: Són dades del Servei Català de Trànsit a les que ha accedit CERT Catalunya. El dia on es va notar més reducció va ser diumenge i sobretot a Girona, on el trànsit rodat va baixar un terç, un 36%, tot i que cal tenir en compte que l'Empordà estava prohibit circular fins les 9 de la nit. En qualsevol cas, altres zones com el Vallès, el Baix Llobregat o el Maresme, que van ser punts negres del temporal, el trànsit va ser gairebé igual que qualsevol altre dia, malgrat les restriccions.
10: I els cinèfils tenen aquest cap de setmana una cita ineludible al Festival de Sitges, on ara mateix s'estan projectant 73 minuts de la nova versió de Carrick, el clàssic de terror que ja està disponible a Prime Video. You put in all this effort to make it look like you were my friend. So why not just do that? La protagonista d'aquesta versió, que dirigeix Mike Flanagan, és Summer Howell, que explicava que el més terrorífic de la sèrie són les xarxes socials i com de malament ens tractem els uns dels altres.
0: The social media, it's how people treat each other. That's the main tragedy of our show. Her powers are scary, but they're also exciting after she learns how to use them and wield them.
10: I coincidia en la reflexió la directora de cinema Carlota Pereda, que ha inaugurat el certamen amb la seva darrera pel·lícula, Found Alive, i que explicava aquest matí a l'Aquí Catalunya que preparant precisament aquesta pel·lícula es va adonar que el terror de veritat està a la vida real.
15: Un terror psicològic que té molta base en la realitat, en el que és el terror real. En las cosas que pueden suceder, que a mí muchas veces es lo que más me aterroriza. En la preproducción, mientras está escribiendo, ahí fue horrible. Porque empiezas a informarte, empiezas a escuchar clases reales. Por ejemplo, a mí me dio la angustia que no dejaba a mi hija ir a comprar el pan.
10: El Festival de Sitges rebrà aquest cap de setmana alguns dels grans noms, com el director de cinema Peter Jackson, de la trilogia del Senyor dels Anells, o també Danny DeVito.
11: El dia en 5 minuts.
16: Arriben els esports. A CERT Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 9 d'octubre, un dia de passat i de futur. De passat pel comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol als 39 anys, i futur perquè demà per fi torna al Barça de Flick amb els joves il·lusionant per la temporada que tenim en marxa. Però abans...
1: Esport en directe a la graderia.

0: Queden 29 minuts perquè comenci el partit que enceta aquesta jornada 8 de la Lliga, el Màlaga Espanyol. Dani Pintor, bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Tenim sorpresa i notícia a la porteria de l'Espanyol.
1: Doncs sí, Dimitrovic, el porter habitual dels Pericos, veurà el partit des de la banqueta. És una decisió totalment tècnica d'entrenador que ja va deixar caure dies anteriors que faria canvis a la porteria. Jugarà Àngel Fortuño, la gran sorpresa d'aquest 11 i aposta personal de Manolo, i a la defensa hi estaran Kilinci, Riedel, Cabrera i Omar El Hilali. El mig del camp estarà format per Pol Lozano, Edo Expósito i Javi Hernández, i la davantera serà per Brian Zaragoza i Dolan a les bandes, amb Roberto Fernández com a referència.
0: Recordem, Dani, en quina situació es troba l'Espanyol després d'aquesta llarga aturada de seleccions?
1: Doncs podríem dir que és un duel crucial pels pericos, que no es troben en una bona dinàmica. Les derrotes amb el Rayo Vallecano i l'Elx van arribar en el pitjor moment, just abans de l'aturada, posant tots els focus en la continuïtat de Manolo González. El currículum del tècnic aquesta temporada és de 2 victòries, un empat i 4 derrotes, el que es tradueix en 7 punts en 7 partits i un 15è lloc a la classificació. Només 2 punts per sobre del descens que marca precisament l'Elx. El director esportiu Monchi va reiterar el seu suport a l'entrenador, però aquestes dues setmanes sense lliga han posat a Manolo a la corda fluixa. Tot i així, Roberto Fernández és la carta principal d'un equip que ha marcat 9 gols aquesta temporada i 6 han estat a càrrec del mateix davanter cordobès, que a més s'enfrontarà amb el seu ex-equip. Ser una inici de temporada totalment espectacular. La gran novetat és Javi Puado, que torna a estar disponible malgrat ser suplent, després d'estar 9 mesos sense jugar per una lesió al lligament encreuat del genoll dret. El Màlaga encara no ha guanyat aquesta temporada a primera divisió, és l'últim classificat amb 3 empats i 4 derrotes. Els davanters Xupe i David Larrubia són els principals amenaces en el conjunt andalús.
0: Gràcies, Dani. Això a Màlaga. I anem cap al Palau Blaugrana. Sier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Ha arrencat el Barça-Salguiris de la quarta jornada de l'Eurolliga.
2: Doncs sí, en marxa ja aquest Barça-Salguiris al Palau, amb 2 bones notícies per Sekulić. Torna Jos Nivo, torna també Tosan Ebuoman, 2 retorns que donen aire a un joc interior molt castigat per les lesions i que avui, a més, haurà de frenar tota una bèstia com és Jonas Valanciunas. Continua de Bassa Macondú, s'assuma Justi Minaya, que pateix una lesió als deductors. Agustí Novales, qui cau de la convocatòria, el Barça, que busca la tercera victòria en 4 jornades d'Eurolliga i enceta una sèrie de 4 partits en 8 dies aquí al Palau Blaugrana. Al davant, uns Salguiris que arriben amb una victòria i 2 derrotes, però amb molta pólvora, més enllà de Valanciunas. Així que després d'una setmana carregada de viatges, toca tornar a fer-se forts a casa. De moment, Barça 6, Salguiris 5, amb 7:46 per a que acabi aquest primer quart.
0: Gràcies, Asier. Anem connectant amb tu.
2: Perfecte.
3: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: 8:34, demà torna el Barça, rep el Getafe al Camp Nou, 6:30 de la tarda, i pendent de l'última hora i de la prèvia, hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Ja feia temps, ja ens havia oblidat el que era un divendres de prèvia, amb roda de premsa de Hansi Flick, amb entrenament a la Ciutat Esportiva, es trobava a faltar.
4: Es trobava a faltar, sort que hem anat fent també, actualitzant el F5 a la situació del Barça aquí a la graderia de balcó quan hi ha hagut aturada, però es trobava a faltar, sí, poder escoltar Hansi Flick, colorar la gespa de la Ciutat Esportiva i que demà hi hagi partit del Barça.
0: Demà aquest Barça-Getafe, 6:30, des d'una hora abans el que t'hi jugues Barça amb tota la prèvia, i amb una mala notícia avui, Nil, i és que Rafinha, escolta, per no tenir lesió, sembla que la cosa s'està posant una mica més greu del que pensàvem, o com a mínim el Barça intenta anar amb molta precaució amb el brasiler.
4: Doncs sí, i tant, perquè com a mínim es perdrà 2 partits, no jugarà contra el Getafe demà i tampoc jugarà el dimarts contra el Galatasaray, per tant això vol dir que alguna coseta hi devia haver en aquest edema a la part posterior de la cuixa. Evidentment ha estat la primera pregunta que se li ha fet a Hansi Flick avui en roda de premsa, i això és el que ha contestat el tècnic alemany.
5: No, the picture shows something and it's not a big injury, but
6: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important, però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Perquè, Nil, Rafinha encara no ha entrenat amb els seus companys.
4: Sí, de fet ha sigut l'únic jugador que avui no hem pogut veure sobre la gespa perquè tampoc hi havia evidentment Andreas Christensen i tampoc Rooney, però Christensen sí que se l'ha vist fent treball específic al marge abans que saltessin els seus companys. La resta ha entrenat amb normalitat, amb Frenkie, amb Joan, amb Emèric, tots els que han tingut algunes coses. Per cert, precisament de Frenkie de Jong ha dit Hansi Flick que espera poder-lo tenir pel partit contra el Betis. El partit contra el Betis, que és el d'aquí, el de la setmana que ve, el de dissabte que ve, per tant, que podria reaparèixer també com Rafinha. Evidentment, amb la baixa de Rafinha, apareix un forat, un abisme a la posició de davanter centre. El gran candidat, i segons Flick, qui jugarà, serà Gabriel Jesús.
5: Okay, this is the idea. So it's like,
6: bé, això, aquesta és la idea. Ha millorat molt aquí, s'ha adaptat també al nostre estil, a com volem jugar, i està molt bé a l'àrea, a prop de l'àrea, i està entrenat molt bé aquestes últimes setmanes, dues o tres setmanes, i m'agrada el que veig, i sí, està llest.
0: A més, un Gabriel Jesús que ha estat descansant o com a mínim no ha tingut el desgast dels internacionals i que té l'oportunitat, Nil, perfecta per demostrar si ha de ser una peça important en el Barça de Flick d'aquesta temporada.
4: Sí, de fet, és que ha entrenat aquesta setmana amb total normalitat, és un dels pocs futbolistes que no va marxar. De fet, jo crec que tots aquests que no van marxar, Gabriel Jesús, Gavi, Gerard Martín, no haurem de veure Gavi perquè és veritat que ha tingut alguna lesió recentment i s'estan anant a poc amb ell, però Gabriel Jesús, Gavi, jo crec que són futbolistes que demà amb Gerard Martín els podem veure a l'11 titular perquè han tingut aquest ritme. És veritat que evidentment els de les seleccions també tenen ritme perquè han jugat, però tenint en compte el que li ve ara al Barça, que després del que juga contra el Getafe, visita el camp del Galatasaray, visita el camp del Betis i visita el camp del PSG abans de rebre el Madrid, doncs jo crec que demà hi haurà rotacions. Un dels que ha marxat però demà jugarà segur, i això si no sí que seria una sorpresa.
0: Això sí que canviaria titulars, si no jugués.
4: Home, i tant, hauríem de tornar a entrar a la graderia del divendres si no juga. És Lamine Yamal, que està travessant un gran moment personal a la gespa, i jo crec que també de relació amb Hansi Flick, perquè avui el tècnic alemany, que normalment costa que deixi anar elogis individuals, ha parlat d'aquesta manera.
6: Serà, és i serà. Si no ho és ja, serà el millor jugador del món. Jo crec que està a prop i ho serà. El 100%, si segueix amb aquesta actitud i amb aquesta mentalitat d'entrenar, de millorar cada dia.
4: Aquest és Flick parlant de la mentalitat de Lamine Yamal. Ha volgut parlar de Lamine i també tenia entre cella i cella dir que li ha agradat molt la gestió de la Fuente amb els seus futbolistes. És veritat que hi ha hagut algun renou en temps anteriors en aquest sentit, li han preguntat per altres temes i en la mateixa resposta Hansi Flick ha anat donant la volta fins que ha acabat dient això, que està molt content de veure com De La Fuente gestiona els seus futbolistes i que ara mateix Espanya és el millor equip del món.
6: Valoro molt també, m'agrada molt quan veig la selecció espanyola, el seu rendiment i el que fa també De La Fuente amb els meus jugadors és perfecte perquè gestiona els minuts. Hi ha alguns jugadors que juguen més, òbviament, però al final ho fa i crec que la relació és prou bona i estic molt content que es digui així.
0: Per tant, un Hansi Flick que regala les orelles a Lamine Yamal, també a Luis De La Fuente, com van canviant les situacions respecte a la temporada passada.
4: Jo tinc Flick per un entrenador i una persona molt i molt intel·ligent, i aquí hi ha una qüestió que és bastant clara. És a dir, si Flick vol ser en els 3-4 o vol continuar 3 anys més, 2 anys més com a entrenador del Barça, sap que a cada convocatòria de la selecció espanyola hi ha 8, 9, 7 jugadors del Barça. Per tant, li interessa tenir aquest bon clima amb Luis De La Fuente, no tira cap a pedra. Clar, s'ha de conviure d'una bona manera, i és evident que, clar, si tens els teus jugadors tranquils, elogis al míster, dius que ho fa molt bé, que és molt bo i te gestiona les càrregues, doncs això que t'estalvies, i poden passar coses com, per exemple, la de Rafinha en Brasil, que segur que no està tan content Hansi Flick amb la gestió que ha fet Ancelotti.
0: Perfecte, Nil, doncs qualsevol novetat, línies obertes.
4: Perfecte, una abraçada.
0: Ens escoltem demà. De l'entrenador rival de Bordalàs li han preguntat si li afectava o si veia com un avantatge aquesta baixa de Rafinha. Això ha respost.
7: El Barça tiene una plantilla increíble y que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo, pero vuelvo a repetir, tiene una plantilla increíble y bueno, el que juegue tiene un nivel mundial, un nivel de todos, o la inmensa mayoría son internacionales, son jugadores de un nivel y de una talla enorme.
0: Aprofito per tornar cap al Palau Blaugrana, a Sier, temps mort i el Barça per darrere del marcador.
2: Doncs sí, li està costant al Barça entrar al partit. Barça 6, Zalgiris 12. El Barça que sobreviu gràcies a dos triples de Justin Robinson quan queden 4:37 perquè acabi aquest primer quart, que ara tindrà dos tirs lliure Kevin Panther a menys 6. 6 avall al Barça contra aquest Zalgiris.
0: Gràcies, Asier.
2: Gràcies, fins després.

0: 41. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Aquest matí hem viscut el comiat de Pedro Rodríguez del futbol, 39 anys, una carrera molt i molt exitosa, i com no podia ser d'una altra manera, l'han acompanyat tota mena de personalitats, Laporta, Xavi, Puyol, Busquets, en fi, no hi ha faltat ningú.
1: Sí, i a més amb amics, amb força amics també de Pedro Rodríguez, i era Xavi, i era Puyol, Thiago, Busquets, també algun altre il·lustre veterà del Barça, les 25 copes, 25 títols que ha guanyat Pedro Rodríguez, amb el Barça 5 lligues, per exemple, 3 Champions, però és que és campió del món, és campió de l'Eurocopa també, un futbolista que va viure 8 temporades màgiques aquí al Camp Nou, i que ho deixa acompanyat de la família, de la seva filla Adriana, que ha estat protagonista perquè estava tota l'estona sobre la falda del seu pare, i ho deixa
0: moníssima,
1: després...
0: Moníssima plorant i també moníssima dormida, perquè ha sigut impressionant, sí, com amb tot el jaleo ha aconseguit, vaja, fer una migdiada que ja ens agradaria a nosaltres, Albert.
1: Quan el seu pare ha pujat a l'escenari amb el company, amb el Raül Llimós, el valor d'aquesta casa també, doncs per fer l'acte aquest de comiat als seus 39 anys, l'Adriana, la filla, doncs ha començat a plorar, i llavors l'única manera de consolar-la ha estat pujar, ser protagonista també, i després s'ha acabat dormint, no? I plàcidament doncs ha compartit aquests moments d'emoció que Pedro Rodríguez s'endurà, perquè ha estat un acte doncs amb molts dels seus, també amb un vídeo molt llarg de 15 minuts on hi apareixia tothom, Vicente del Bosque, Sergio Ramos, molts futbolistes de tots els equips pels quals ha passat Pedro Rodríguez, ha estat a la Roma, a la Lazio, al Chelsea, per tant un llarg recorregut, i sobretot Pedro al començament doncs ha explicat per què és el moment d'abandonar la seva carrera futbolística prolífica i ara doncs sobretot concentrar-se amb els que més estima.
2: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento en mi carrera de descansar. Me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas, y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, dedicarme a otra vida, a una nueva etapa.
1: Parlava de que necessitava, no?, estar al 100%, al 200%, va marcar més de 200 gols en més de 800 partits com a professional, i ara què? Doncs ara, sobretot, alguna cosa relacionada amb el futbol.
2: Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha dicho alguno también ahora, pues la verdad que encantado, y bueno, obviamente siempre ligado a este deporte, que al final es nuestra pasión, es lo que más nos gusta hacer, y esperemos que todo vaya muy bien, que seguramente que sí.
0: Han aparegut cares i veus de tota mena del món del futbol, des de Piqué, Puyol, Busquets, Xavi... També ha explicat, Albert, una anècdota bastant curiosa i que crec que també explica molt bé per què el Barça va arribar a ser el millor equip del món ara fa 15 anys, amb Pep Guardiola.
1: Quan pensava i li han preguntat sobre els seus entrenadors que ha tingut al cap d'aquests anys, òbviament ha dit Pep Guardiola, i ha explicat el motiu, que quan Pedro arribava a casa i es pensava que havia fet el gran partit, que havia marcat 2 gols, Guardiola el cridava a files.
2: A ver, consejos ha habido muchos, ¿no? Obviamente con Guardiola ha sido, digamos, mi mentor, ¿no? Y mi padre deportivo en este sentido. Él ha sido el que más me ha corregido. Yo siempre cuento esa anécdota con él también, y bueno, con mucha gente, donde yo empezaba en el B y a lo mejor había partidos que marcaba 2 o 3 goles y me sentaba en su despacho y me decía, hoy has jugado fatal, y yo decía, ¿qué dices? He marcado 2 goles, voy a jugar mal, y me empezaba a corregir, y bueno, son anécdotas que ahí te das cuenta del nivel de muchos entrenadores, ¿no? De cómo entienden el juego y de cómo te pueden hacer mejorar, que cuando tú piensas que a lo mejor has hecho un partido perfecto y realmente has cometido a lo mejor un montón de errores, ¿no?
0: L'exigència de Guardiola també ha tingut un paper important en aquest comiat Xavi Hernández, que, clar, s'ha hagut de trobar amb Joan Laporta. Ha estat un dels moments així més freds dins de l'emoció del dia.
1: Sí, Laporta ha entrat directament i ha saludat Xavi, una encaixada de mans, salutació molt ràpida, després ha estat diferent, no?, l'emotivitat que ha mostrat Laporta, per exemple, amb Busquets o amb altres futbolistes d'aquell equip d'ensomnidor del Barça, i de fet, Xavi, doncs, amb qui no s'ha trobat perquè l'ha evitat totalment, ha estat amb el cunyat, amb Alejandro Echeverría, un home que mana molt al Barça i que ha evitat doncs aproximar-se a Xavi, per tant no hi ha hagut aquesta encaixada de mans entre dos grans amics en el passat i que van separar-se després de tot el que va passar doncs amb el comiat de Xavi d'aquí del Barça, i algunes situacions doncs que mica en mica s'han anat explicant. Un Xavi doncs que també ha parlat sobre la seva relació amb Pedro, ha dit sobre la possibilitat d'haver retornat al Barça, al Camp Nou, quan Xavi era l'entrenador del club blaugrana.
2: Me faltó uno, la verdad, cuando estaba Xavi entrenador, recuerdo que lo llamé y se lo dije, aquí lo puede corroborar, y le dije, Magi, llévame para allá, y juego un partido, meto un penalti y ya después me retiro.
3: Si em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant, va tornar el Dani, i en aquell moment tenim una situació difícil, i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa. M'hauria agradat molt, perquè a part doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell.
0: Home, és que quedar-se amb 99 gols és veritat que fa ràbia, però clar, també dona a pensar segurament a molts culers, no?, que hauria estat un last dance, una última vegada de Pedro vestint la samarreta del Barça.
1: Sí, som molt amics i li té molt aprecia, perquè les paraules de Xavi eren molt sinceres. Qui també ha parlat i ha donat mostres també de suport i de molta estima cap a Pedro ha estat el president del Barça, Joan Laporta, ho ha fet en els parlaments, i després amb el company Manoj Dawani, de Radio Club Tenerife, els companys de la SER a Tenerife, ha tingut unes paraules de lloança cap al jugador tinerfeny i també d'aquest lligam tan gran, no?, que ja diu Laporta entre els catalans, entre el Barça i Tenerife.
4: Muy emocionante, un honor haber sido presidente de Pedrito, de Pedro, de Don Pedro. Se lo ha ganado todo lo que ha conseguido. Estoy muy contento que sea Pedro uno de los grandes jugadores de leyenda del Barça que han hecho grande esta institución, el Fútbol Club Barcelona, y a la vez pues que el Barça haya convertido en una leyenda que es eterna para el barcelonismo y para el fútbol en general. Siempre hay una afinidad muy emocional y muy estrecha entre Barcelona, Tenerife, entre el Barça y el Tenerife,
5: y tanto, ¿no?
4: Y aquí también nos sentimos chicharreros, no penséis que no lo sentimos también, ¿no?
0: Joan Laporta, que sap portar-se bé amb tothom, però vaja, més enllà dels títols, de la trajectòria de Pedro, un comiat així amb tantes veus, amb tantes cares il·lustres, saps que has tingut una gran carrera i que has estat un gran jugador i una gran persona, Pedro Rodríguez, que posa punt final als terrenys de joc. Veurem en el futur cap a on es van caminant. Ens has explicat i l'hem escoltat que vol continuar lligat al món del futbol. Albert, moltes gràcies i qualsevol novetat, línies obertes.
1: Molt bé, una abraçada.
6: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.